0: Jo no em sé la coreografia ni me l'arribaré a saber mai. La Shakira amb Burnaboy, Dai Dai a Flashback. Només èxits. Tots els èxits hi tenen cabuda aquí a Flashback. A punt rima, Tim Impala, Anna Mena amb Lola Índigo, Patito, així, sencera, de cap a peus. Abans hem d'escoltar la nova cançó de James Blunt amb un rotllet, Taste Like Summer. Només èxits.
1: Amb Andreu Preses. Flashback.

0: En teoria, la teoria és senzilla. Li treus la veu al Somebody to Listen to de Gautier i Kimbra i apareix la instrumental. I va posar la veu... Tutsi, sona a flashback. Enrere també Stereo Hearts de Gym Class Heroes, Petitoa... I ara, flashback, Karol G, Bruno Mars. Una d'aquelles balades que ens recorden les dels anys 80. Només
1: exits amb Andreu Preses.
0: Para ver orella, estilo.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir.
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: O a l'Argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.

No sabem. Hi ha cançons que tenen alguna cosa estranya i no sabem què té aquesta cançó. Another Talk to You a Flashback. I ara, des de la banda sonora de Toy Story 5, Taylor Swift.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Com va aquesta nit de dimecres? Nit, sí, de dimecres. Tot i que ja sembla dijous, eh? Aquest és l'èxit de la setmana. Catsey a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Clar, és que només hi sonen èxits, com la nova cançó de l'Aitana. Són les 3 i 3 minuts. La notes, sí, la notes. La connexió psíquica. Bona nit. Bona nit.

La capela original té un bon grapat d'anys. Que Àgel, el nostre amic de la casa, l'ha fet servir per fer aquesta cançó jamaican, bam, bam. I ara, amb el so de Mi Chico, DJ Goja, amb Jason Derulo.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
2: Hola.
3: Sí, soc d'aquests que no necessita ni concentrar-se. A vegades fico nerviós als directors i així, perquè jo estic allà i dic amb un company, dic, tu, estira'm el dit, i em tiro un pet, i després... I just quan estan dient, va, llum, càmera, s'ho grava, i jo... I acció!
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
4: Una ràdio, tots els èxits. Flashback. Només èxits.

0: Si haguéssim d'anar enrere per escoltar la cançó original, mare meva, hauríem d'anar uns quants anys.
1: Don't Stop the Music, l'èxit a la Rihanna des del 2007. 19 anys. 19. Que es diu ràpid, eh? Arribarem a les 4 d'aquesta nit de dimecres escoltant Elton John amb Dua Lipa, els Amics de les Arts, abans de descobrir Adela.
2: Amb Andreu Preses.

0: Ara mena, Lola Índigo a Flashback. Has perdut algun gag, algun concurs, has fet una dedicatòria al feedback i la vols tornar a recuperar? És molt senzill. Flashback.cat, la nostra pàgina web i també a través de les aplicacions que encara no te l'has descarregat. Va, no badis. Només
1: exits. Amb Andreu Preses.
0: Que passi Miqui Núñez un altre cop.

Al final, tu i jo hem fet el millor tàndem. I tant, la història que ens expliquen els tiets la pots extrapolar a qualsevol amic, a qualsevol familiar, a qualsevol company de la feina, si vols. Són aquestes històries maques, aquestes històries d'estiu. Sona Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Xiruixant, ens prendrem a 4:45. Si t'has llevat, si t'has llevat ara a aquesta hora, felicitats, eh? És molt d'hora, és molt d'hora. I ara la nova de Miley. Let's go.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió.

Another 55 Ultra, Talk to You. Aquesta és de les cançons que hem descobert aquí a Flashback. I ara col·laboració de Judeline Rusovski amb Karol G. Baby Wow.

0: Aquest és l'èxit de la setmana. Kate Say amb Animal.
1: A Flashback. Només èxit ja. Andreu Preses.
0: I d'aquesta manera comencem l'última hora que passarem junts aquest matí de dijous, dijous que es diu 1 d'octubre. Sí. Hem deixat enrere ja setembre. Ara, Ginestar amb Nil Moliner.

Vagis on vagis, sempre fes un flashback. I sabem que anant cap a la feina sempre ens tens sintonitzats. Sembla que et miri jo. Mira pel retrovisor, a veure si em veus. Sí, t'estic seguint. És l'èxit de Mr. Know It All, Teddy Swims. I ara, nova cançó a flashback d'Olivia Rodrigo. És Stupid Song.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Una ràdio.

0: world.
1: Let go, l'èxit de Passenger. A les 6 s'hi posa Carles Pérez amb tota la colla. Que tingueu un grandiós dijous, 1 d'octubre. Una abraçada d'Andreu Preses. Me'n vaig escoltant la bona música, la nova cançó de Bruno Mars, On My Soul. Adéu!
2: Amb Andreu Preses.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Benvingudes i benvinguts al mes d'octubre. Sí, sí, sí. Avui l'inaugurem dijous 1 d'octubre. Hi ha molts pobles i ciutats de Catalunya que han posat la data d'avui com a nom de places i carrers. Plaça de l'1 d'octubre. Avui fa, si no m'equivoco, fa 9 anys, no? Va ser el 2017. Fa 9 anys del referèndum que va desembocar en tot el que, malauradament, ja sabeu. Doncs bé, avui parlarem d'això. Avui som 1 d'octubre, per tant, aniversari del referèndum per molts i moltes. Dia gran, gran, gran a Catalunya, malgrat encara quedin cosetes sense resoldre. Hi ha gent que està exiliada, per exemple. Ja m'explicareu si això ha de passar en un país del primer món. Però, en fi, així estan les coses. Benvingudes, benvinguts al Matí la mare que el va parir. Ràdio Flashback, on fire ja, per començar aquest mes d'octubre. Per començar en aquest dijous. Dijous, per cert, de rajòmetre. Envieu les rajades que vulgueu al 628-414-029. En aquesta primera hora les anirem escoltant al llarg del programa. 628-414-029. Dijous de rajòmetre. Aprofiteu. Aprofiteu el rajòmetre del Matí i la mare que el va parir. Passaran moltes coses en el programa d'avui. També tindreu la possibilitat d'endur-vos la samarreta i la tassa del programa, la samarreta amb el mític Joc de les Paraules, que, per cert, cada vegada té més adeptes. Joc de les Paraules que, com sempre, ve patrocinat per l'Aquàrium de Barcelona, el nou Aquàrium de Barcelona, i ara que s'acosta el cap de setmana va bé, si no hi heu anat, que el aneu a visitar, perquè està ple de noves atraccions i noves bestioles que van nedant per allà, doncs, a part de les entrades per l'Aquàrium, també aconseguireu la samarreta del programa i la tassa del Matí la mare que el va parir, que, com sempre, regalarem a les 10 del matí, perquè fins les 11 serem aquí amb vosaltres en aquesta edició dijous 1 d'octubre del 2026 del Matí i la mare que el va parir. Això comença ara, us agraeixo de debò que escolteu la ràdio. De bon matí, merci per escoltar Flashback. Jo sóc en Carles Pérez, benvinguts al despertador oficial de Catalunya. El Matí i la mare que el va parir. Hem engegat, vinga, oficialment.
1: El Matí i la mare que el va parir de... Flashback. Els números 1 despertant Catalunya. Flashback. Escolta'ns cada dia quan es fa de dia.
0: Avui comencem al Maresme, a Mataró, amb els Tiets. Aquesta cançó es diu Era això, bon dia.

0: Si no et volies llevar tan d'hora...
1: Però què passa, xavales?
0: Haver-te fet futbolista o youtuber.
2: This is important for the players, for the team.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Hola, Joel Joan, eh?
2: Hola, bon dia i bona
1: hora. Què tal? Benvingut. Gràcies. Avui el mite que tenim avui aquí a l'estudi és el gran Joel Joan, que presenta pel·lícula i, a més, obra de teatre. O sigui,
3: mare meva, quina feinada.
1: Tot i a la mateixa setmana.
4: Pots parar una mica, si vols, eh?
3: No dorms.
1: També s'hi val parar, eh?
2: No, m'agrada tot fer-ho l'hora. Si ho puc fer tota la primera setmana, en una setmana, millor.
4: Ja està bé,
1: ja,
4: no?
1: Millor. Escolta, Joel, i aquest és el nostre personatge del dia. Avui el Cremant t'ha fet una cançó que t'interpretarem ara mateix i te la dediquem aquí en directe al matí la mare que el va parir. Et sembla el
5: que? Subi!
1: Doncs vinga, va.
5: Vinga! Vamos.

0: què t'ha semblat, Joel? Què t'ha semblat? Bravo.
1: Això,
0: ja ho tens tot.
2: Tenim secrets de sumari, tu i jo, eh?
3: No ho expliquis mai!
0: Joel, Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut al Matí la Mare que el va parir. Molta sort amb Escape Room 2, la pel·lícula, i amb l'obra de teatre, Bons i Dolents.
1: Bons i Dolents, sí. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. És superxulo venir aquest programa perquè tens molt poc temps i t'has agradat molt d'hora.
4: Divertidíssim, eh?
0: Un aplaudiment pel Joel, Joan. Gràcies.
1: Us estimo.
0: Gràcies.
5: Cada dia de 6 a 11 a Flashback. Estàs escoltant El Matí i la Mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez,

0: The Weeknd, encara me'l recorda el concert que va fer no fa pas tant aquí, a la ciutat de Barcelona. De fet, mira, avui comencem el mes d'octubre, doncs quan començàvem el mes de setembre va estar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb molta, molta gent que hi veu anar i que us va encantar, que ho sé jo. Aquí teniu Blinding Lights, sonant des del matí, la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos. Avui és dijous de Rajòmetre, per tant, podeu deixar les vostres rajades al 628-414-029.
1: Atenso, que te lo meto Rajòmetre.
0: Això mateix, rajeu del que vulgueu. 628-414-029, 628-414-029. Rajeu del que vulgueu, que és dijous i, per tant, engeguem el Rajòmetre del matí i la mare que el va parir. De seguida comencem a escoltar les primeres rajades del dia. Jo sé que rajada és una paraula que no és catalana, eh? Ho sé. Ho sabem des del primer moment que vam fer, però és que... És que és la paraula. O sigui, hi ha paraules que no són catalanes, però és la paraula per definir aquesta secció. Rajar. És que a més sona ja rajar. De seguida, rajòmetres. Hola, Najet, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Abans d'això, com sempre, anem a l'horòscop del dia. Si et sembla, i comencem pels Àries.
2: Vinga, Àries. Avui, l'amor et pot descol·locar una mica. Algú farà o dirà una cosa que no t'esperaves i et deixarà pensant.
0: Taure.
2: Una amistat et proposarà un pla que et farà molta mandra. Al principi, vés-hi perquè pot acabar agraint, pots acabar agraint sortir de casa.
0: Bessons.
2: La sort estarà de la teva banda en un petit imprevist. Una cosa que semblava anar malament pot acabar beneficiant-te.
0: Cranc.
2: A la feina o als estudis hauràs de fer-te valer. No esperis que els altres t'adonin tots sols de que tot el que pots aportar.
0: Lleó.
2: Una despesa important et farà dubtar. No compris per impressionar a ningú i pensa si realment et convença.
0: Verge.
2: Avui una persona del passat pot tornar a aparèixer. Decideix si vol reobrir aquella porta o deixar-la definitivament tancada.
0: Una abraçada pels Balança, que deu ser el seu aniversari aquesta època. Balança.
2: Et sentiràs especialment inspirat per canviar alguna cosa del teu entorn. Mou mobles, renova l'armari o dona un aire nou al teu espai.
0: Escorpí.
2: El teu cos necessita una mica més d'atenció. Menja bé, descansa i no ignoris el cansament només perquè tens mil coses a fer.
0: Sagitari.
2: Avui et tocarà ser el responsable del grup. Encara que no sigui el teu paper preferit, algú agrairà molt que posis una mica d'ordre.
0: Capricorn.
2: Una nova afició o activitat pot enganxar-te més del que esperaves. Prova alguna cosa diferent sense preocupar-te de fer-la bé.
0: Aquari.
2: Una conversa familiar pot revelar-te una història que desconeixies. Pregunta i escolta perquè descobriràs coses molt curioses.
0: I acabem amb peixos.
2: Avui estaràs especialment espavilat negociant o resolent un tema de diners. No acceptis la primera opció si saps que pots aconseguir-ne una de millor.
0: Perfecte. Ja sabeu com us anirà el dia amb l'horòscop del matí i la mare que el va parir.

0: Aquí teniu diumenge sense drama, amb els catarres. De seguida obrim el Rajoy, entre Rajoy el que vulgueu al 628-414-029. 628-414-029. I en veig algun aquí que es queixa, i no m'estranya, del preu de la benzina. Malgrat les ajudes, està la cosa fatal.
1: Al matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.

0: Generalitat Salvador Illa per una suposada manca de respecte a la cambra catalana, una no defensa dels interessos del país davant l'Estat i una reiterada mala gestió del govern. Un fet gens habitual a la cambra catalana, però que amb tota probabilitat no tirarà endavant, ja que tant Esquerra Republicana com els comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava, al barri de la Florida. I els Mossos d'Esquadra, que van identificar el policia nacional acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona, han descartat que el tret fos directe. Agents de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que l'arma estava inclinada i apuntant a terra en aquest sentit, assenyalant que la bala de goma va rebotar i posteriorment impactar en Roger Espanyol. Els esports. Embolica a Portugal després que Cristiano Ronaldo hagi abandonat la concentració de la seva selecció, emprenyat amb el seu seleccionador perquè no va jugar ni un minut en el partit contra Noruega. També en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada, mentre que el Barça femení ha guanyat la Roma per 0-6 a la Champions abans de rebre el Real Madrid diumenge a l'Spotify Camp Nou.
1: Doncs moltíssimes gràcies, déu-n'hi-do com està el món, està per veure'l. Gràcies, Paula, 2:02 del matí.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: ¿Tú sabes lo que es la IA?
4: IA. IA es el president de la Comunitat de Catalunya.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.
6: Yo, what's up, guys? This is Mishak.
7: Hey, this is Ultra Nate.
8: And this is...
6: Flashback.

0: aquí teniu Moving to the Sun amb Agel i Mael Angel, i Ultranat és el nostre número de la setmana. Poca broma amb aquesta cançó. Però de seguida anem al rajòmetre, eh? Anem amb més rajades. Avui al 628-414-019. Abans estem trucant l'Àlvar, a veure si ens agafa del telèfon. Esperem dos tons més, si no ho deixem aquí. Àlvar, va, un últim to. Doncs ho deixaríem aquí. Àlvar, una llàstima. Per què sona Superestrella? Mira, anem amb rajòmetre ara mateix, eh? Però és que abans he rebut un missatge de la Bea que em diu que n'estan escoltant ara mateix, que van cap a l'hospital perquè la mare té una operació i que a la mare li agrada molt Superestrella i tant. Doncs, per favor, només faltaria. Sobretot que vagi molt bé aquesta operació, eh? Petonet a les dues, que anem en cotxe ara mateix. Però avui és dijous. Dijous de rajades, dijous de rajòmetre. Al matí, la mare que el va parir, va. 628-414-029.
1: Hola, bon dia, gent de Flashback. Doncs bé, jo vull rajar sobre l'horòscop. Avui la teva parella et sorprendrà. Quina parella? Sí, ja tinc el carnet platinum de la solteria, jo. Això està mal fet, no pot ser.
0: Clar, hi hauré un horòscop per gent emparellada, un altre per gent soltera, un altre per gent que treballa, un altre per gent, saps? Cadascú hauria de tenir el seu tipus d'horòscop. Més.
2: Hola, bon dia. Jo volia rajar de la planeta estovallada, aquesta senyora que viu a Suïssa com una reina i que va fotre el camp durant el procés, cames ajudeu-ne. Ah. I de tots els polítics PIP que van sortir de seguida... I ara resulta que l'amnistia per aquesta senyora pels serveis prestats a l'estat espanyol són de primer nivell, i en canvi hi ha el Pablo Hasél, complirà tota la condena, porta 5 anys o més tancat a la presó per haver denunciat en una cançó un cas de corrupció flagrant.
0: Tota la raó.
2: Bé, així va el país. Vinga, una abraçada i que tingueu un bon dijous.
0: Clar, és que no se'n parla, però que Pablo Hasél estigui a la presó és d'aquelles coses de jutjat de guàrdia. És d'aquelles coses de dir, però per favor, quin país? Quin país? Miris per on te'l miris, cada cop està pitjor. Casa nostra, és així. Més rajades,
3: bon dia,
0: més missatges.
3: Escolta, jo volia rajar avui en positiu sobre el DJ aquest, el Carles.
0: Ah, jo?
3: Escolta'm, que ho fas de conya, sobretot quan poses la cançó Moving to the Sun, que són les piles que necessitem a tots els que anem a currar aquesta hora. Així que gràcies i a seguir amb la festa. Que tingueu bon dia.
0: Bueno, escolta, doncs moltíssimes gràcies, de debò. La cançó, aquesta volies dir? Moving to the Sun. Gran cançó, és que és una gran cançó. Diu, bon dia, jo rajo del preu de la benzina, el que us comentava abans, eh? Diu, s'ha normalitzat els 2 euros i pico al litre, i encara que el govern digui que dona ajudes, no es noten gens. Com seguim així, la gent no podrà ni tenir casa ni poder anar en cotxe. Diu, si és una campanya pel cotxe elèctric, com a mínim que ho diguin. Un altre diu, jo rajo dels polítics... Bueno, jo llegeixo directament, eh? Diu, jo rajo dels polítics fastigosos que tenim. Ara correm-hi tots amb el tema de la vivenda i a fer lleis com a xurros, males lleis de pressa i corrents, i després els que pringarem serem els mateixos de sempre. Diu, en sèrio, fan fàstic. Bé, som dijous i, per tant, aquest és el rajòmetre del matí, la mare que el va parir. Envieu-nos missatges al 628-414-029. Dijous de rajòmetre.
4: Te lo pondré a rajòmetro.
5: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
0: I aquesta és la cançó dels meus amics Siderland. Això és brutal, es diu L'última. Bon dia.
6: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

després de petar-ho amb el tut-tut-turu i la remescla que els vaig fer, aquí teniu aquesta, la darrera cançó de Sidherland. Està superbé, es diu L'última. Sona aquí al matí la mare que el va parir a casa seva, Flashback, evidentment.

0: mare que el va parir. Més segur que anar amb metro.
1: Arrobat Caldera.
0: Aquí només et robem la mandra. Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia, només a Flashback.
2: 6:41 minuts, cop d'ull al temps, amb el Jan Ponsa. Hola, Jan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Pillarem fort.
2: A veure, un altre dia complicat avui o què?
3: Doncs sí, la veritat és que déu-n'hi-do quina situació que tenim a sobre. Tenim una situació una mica subtropical a Catalunya, és a dir, sembla una mica Cuba, meteorològicament parlant, perquè podem tenir tempestes molt fortes en gairebé qualsevol punt del país avui. I a més, la particularitat del dia és que es fa molt difícil dir exactament on i quan, eh? Per tant, anirem intentant granar una miqueta la situació.
2: Val.
3: A partir de les 10-11 al matí ja pot començar a ploure avui a punts del prelitoral i també de les comarques de Tarragona. Aquí ho pot fer amb molta intensitat, es poden acumular 50-60 litres en una hora, per tant, precipitació intensa.
2: Val.
3: I a partir del migdia començarà a ploure també les comarques interiors de Barcelona, punts del Pirineu i el Prepirineu, aquí pot ploure també moltes ganes. I atenció, perquè sembla ser que de cara al vespre doncs aquesta situació es calmarà momentàniament i serà de cara cap a la nit, on començarà un episodi molt important de pluja i tempestes, sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquí es podrien acumular més de 200 litres en 24 hores. Podria ploure una absoluta barbaritat. Ja veurem exactament si acaba plovent més al nord del Castelló o al sud de les Terres de l'Ebre. Però realment és una situació força preocupant, eh? Per tant, avui us recomano a tots que agafeu el paraigües perquè pot ploure gairebé en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Dia complicat, amb un clima subtropical.
2: Esteu avisats. Anem a repassar temperatures, anem a fer una volta per Catalunya. Vinga, Jan.
3: A Sant Cugat del Vallès, 20 graus, a Sant Pere de Ribes, 21, a Tarragona, 22 i a Tàrrega, 18 graus.
2: Perfecte, va. És moment d'anar cap al carrer, on en principi a Barcelona no plou. Hola, Marc.
5: Hola, que va. No, ni una gota.
2: Que no,
3: De moment.
2: Fa fins i tot una mica de calor. Jo hi vaig tenir calor.
3: Sí, és que és aquest clima subtropical. Sí,
2: no? Sí. Una mica fastigós el clima, eh?
6: Sí, el que enganxa, eh?
2: És a dir, sí.
6: La calor que llega...
3: Sí, el que fa suar.
2: O sigui, per ser Tailàndia, vull dir, no. Clar, no, que vull dir, no acaba de ser.
3: De fet, és una mica això, eh?
2: Per això. És que Déu-n'hi-do. Bueno, Marc, què t'ha cridat l'atenció de les... Què t'ha cridat l'atenció de l'actualitat del dia?
5: Doncs mira, no anem a Tailàndia, anem a l'altra banda, anem a Utah, als Estats Units, perquè hi ha molt atenció a la història del Douglas Stewart, que aquesta setmana crec que està tenint problemes segurament per trobar on anar a dormir, després de passar 41 anys tancat a la presó.
2: Com?
5: Què
2: dius ara?
5: Al corredor de la mort.
2: Uf!
3: Ostres!
5: I aquest dilluns va ser el primer dia que va poder trepitjar el carrer després de que l'alliberessin. El Douglas és un home, això, de 71 anys, que s'ha passat 41 tancat per un error en la investigació.
2: No fotis. Per favor.
5: Però... Se l'acusava d'haver assassinat a una dona l'any 80 i pico. Li van fer signar una declaració jurada, una mica amb alguna coacció pel mig.
2: Vale. I ell, per tant, va confessar sota coacció.
5: Sí, el que passa és que després se'n va desdir, ningú el va creure, està condemnat a això, a pena de mort, però es va reobrir el cas i s'ha pogut comprovar que les restes de sang que deien que eren d'ell i de la víctima no coincideixen amb el seu ADN i que, per tant, ell tenia raó i no havia comès el crim. Estem parlant d'una persona que s'ha passat 41 anys en una cel·la aïllat.
2: Vull dir, segurament la millor part de la seva vida se l'ha passat a una cel·la per un error.
5: Ja t'ho dic, va entrar amb 30 anys i ell surt amb 71. Aneu fent càlpols.
6: Decidir, això? Era el becari d'aquell moment?
2: Bèstia.
3: Molt bé, li han robat la vida.
2: Una vida robada,
5: no pot ser, no pot ser.
3: Exactament, ja vida robada. Ja pots pagar-li el que vulguis, que aquest home ja...
2: Sí.
6: Bueno, ara viure la vida, aquest senyor,
2: Espero que pugui, sí. Marc, ets aquí?
5: Sí.
2: Ah, val.
5: A veure, no sé què és el primer que fas un cop surts d'allà, però bueno...
6: Espera.
5: Crec que he tingut alguna mica d'interferència.
2: Val, perfecte. Sí,
5: em sentiu,
2: Marc?
5: No?
2: Sí, nosaltres sí. Nosaltres sí. No sé. Jo no sé, em costa molt posar-me en el cas d'aquest home, del Douglas, crec
5: reset,
2: que es diu.
5: Fai reset.
2: Si tu fes un reset, exactament. No, anava a dir que a mi em costa molt posar-me en el punt de vista. Clar, si no ho vius, això no saps, que,
6: no saps
2: home, no com ho pateixes, però tu imagina't ara, dius, hòstia, per un error, després de 30 anys a la presó, per favor.
6: Tu t'ha quedat perdut.
2: Va, 40 anys.
3: Tants anys ja acabes creient que has fet tu el crim o què?
2: Sí, segurament
3: faig aquí.
5: El que els passa a molts presos, perquè aquí hi ha dos factors. Primer, que estan sols a una cel·la, i l'altre és que passen molts anys fins que s'executa la pena. Doncs que es considera que potser ja han patit tant que és inhumà, o sigui, és inhumà d'entrar a matar algú, però que és inhumà matar algú que estigui ja tan cascat a nivell psicològic.
2: Clar, imagina't.
5: He investigat per què es triga tant a matar una persona que està condemnada a morir, i es veu que hi ha diferents factors, entre els quals la burocràcia aquesta de la justícia, que tot va molt lent. L'altre, que hi ha moltes farmacèutiques que no volen subministrar els tipus d'injecció letal que es necessita, per tant, no n'hi ha prou. I l'altre és el concepte d'error irreversible, perquè és fàcil d'entendre que si tu mates algú i era innocent, no pots tornar-lo a la vida.
2: Lògicament.
3: Sí. Ja.
2: Lògicament.
6: No acaba
2: de... Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la història del Douglas, que s'ha passat, crec que has dit, 40 anys, no, a la presó?
5: 41 anys, sí, sí.
2: Per un acte, per un crim que no havia comès. Déu-n'hi-do.
5: No.
2: Marc Casanovas, ens veiem d'aquí un quart d'hora llarg a l'estudi.
5: Apa, va, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
0: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: estil, Carol G. Bruno Mars, em sembla una meravella de cançó, que us punxem avui aquí, al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Dijous de Rajòmetre, el 628-414-029.
1: Bon dia, macos. Pues mira, jo vull rajar, aprofitant això que ha dit aquest nano del Pro de la Benzina.
0: Mira.
1: De... Sóc professional. Tinc un camió i representa que tinc ja que està cobrant l'ajuda del govern dels 20 cèntims per litre.
0: Sí, sí, sí, molt.
1: Jo no sé, m'ha d'estar guardant per donar-me-la tota la cap i que em faci molta il·lusió.
0: També perquè... ho penso jo, sí.
1: Perquè, vamos, brilla por su ausencia, com diuen, eh?
0: Sí.
1: Així que... I una altra cosa, aprofito per dir... Això de la vivenda d'ara, aquest problema que estem tinguent ara amb la vivenda i tot el que està passant amb la vivenda, fa 6 mesos enrere ja hi era.
0: Home.
1: I a mi em dona l'efecte que té que vindre una de molt grossa i han decidit treure aquesta... treure tot això de la vivenda ara i donar-li tanta volada per tapar la merda que vindrà en breu. Macos, bon dia.
0: Sempre els casos s'han de fer mediàtics perquè els polítics actuïn. És trist i és lamentable perquè tu dius, i què fan la resta de l'any? Què fan? Que no veuen els problemes de la gent? No actuen? No fan res? Això és així. I el preu de la benzina, bueno...
2: Que ràpid puja la benzina.
0: Ai,
2: bueno, bueno. Puja la... Ai, quan s'acosta algun
0: conflicte. Estem normalitzant pagar 2 euros al litre. Increïble. Vinga, ves, notes de veu a Flashback avui. Vinga.
3: Bon dia, Flashback. Jo vull rajar sobretot, doncs, bueno, de lo que estàveu dient, de lo más de lo mismo. L'estat opressor que tenim, però no només a nivell polític, sinó que a nivell fiscal,
0: total,
3: és una vergonya.
0: Total.
3: A l'afany de recaptació que tenen per pagar tota la festa que tenen muntat els polítics de dalt. I a nosaltres cada cop ens escanyen més. No n'hi ha dret. Aviam si ja tenim sort i surt algú que pugui arreglar això, nois. Vinga, bon dia.
0: Bueno, i el tema dels autònoms, ara ho pensava, que jo tinc amics autònoms i això, i m'expliquen la seva situació, i de debò, eh? És que llavors entens que la gent faci unes oposicions i es fiqui a funcionari? És que ho entens perfectament, o assalariat encara que cobris menys, etc. És que ho entens? Escolta, la situació dels autònoms, o sigui, la pressió, ja no només fiscal, que també... però la pressió que teniu els autònoms de allò, no?, multes i tal... Jo conec gent que, en fi, treballadora com tots nosaltres, que ha de pagar unes multes. No, una cosa de fa 3 anys, de no sé què, per no... I dius, per favor. O sigui que una abraçada als autònoms. Més...
4: Bon dia, Flashback. Pues mira, jo normalment no rajo a ningú, així sóc, ho sento. Però avui em veig amb l'obligació de donar una rajada o un consell a tota aquella gent que no té empatia.
0: Ah.
4: Que només es mira el seu malic i no es dona compte que potser la resta de la gent ho està passant malament i també té els seus problemes i actua així.
0: Total.
4: Per algun motiu, encara que no sigui justificat. I hem de tenir una miqueta de paciència i parlar les coses. I res més, només donar-vos un dia fantàstic i que ens fixem en les coses petites, com diu una cançó molt tonta, però molt fàcil d'entendre, que es diu Bonito, Bonito, de Tiago Navarro. Feu-li una ullada.
0: Vale.
4: Vinga, bon dia.
0: Gràcies, totalment. La gent empatia amb els altres més aviat poqueta a poqueta. Ens mirem a nosaltres i després, si de cas, també nosaltres. Més notes de veu.
5: Aquesta senyora, segons Finantès, havia estat 30 anys a la presó per haver matat a la seva companya.
0: És que ara aquesta nota de veu no fa referència a una rajada, sinó a la notícia que comentàvem fa 10 minuts aquí al matí. Ara sí, rajades.
6: Bon dia, s'estava dient allò de la benzina,
0: sí.
6: I jo això no s'ho he posat benzina, val?
0: Ui.
6: L'he pagat a 1,67, quan ahir estava a 80 i alguna
0: cosa. Ah?
6: Així és que han fet la rebaixa dels 20 cèntims.
0: És avui,
6: no,
0: ja?
6: Gaire, però bueno, algo és algo. Bueno, que vagi bé el dia.
0: Per tant, segons ens dius, aquesta oient, segons ens diu aquesta oient, la benzina d'ahir avui ja s'ha reduït 20 cèntims. Bueno, escolta, mira, no tot són males notícies, no us queixeu. 6:55, la Marina està morena, Flashback, vinga. Flashback.

0: Marina està morena. Segueix morena, la Marina. Hola, Anabel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, 50, no? Em diuen que cauen ja.
1: Sí.
0: Vale, vale. Soc el Carles Pérez. T'estic trucant en directe des del matí. La mare que el va parir de part del Jesús, que et felicita, que sap que aquest any ha estat molt dur, però recorda que ets una dona forta, valenta, plena de llum. Diu que no estàs sola, ell serà al teu costat per ajudar-te a tornar a creure en tu, en l'amor i en tot el que encara heu de viure junts, i et dona les gràcies per fer-lo millor persona i per ensenyar-li què vol dir estimar de veritat. Què et sembla, Anabel?
1: Molt bé, molt
0: bonica. Veus que bonica aquesta felicitació. Una abraçada ben forta des de Flashback, Anabel.
1: Vale, muchas gracias.
0: Que tinguis un gran dia.
1: Igualmente.
0: Adéu.
1: Gracias.
0: Adéu, moltes adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Mira, dos minuts ens separen de les 7 del matí. Encara tenim temps, per tant, per uns quants rajòmetres més.
2: Bon dia, Flashback. Jo vull rajar d'aquesta societat que critica tant el tema de que la gent protesti per la vivenda. No entén res, vull dir, sempre que hi ha un problema, la gent diu, oh, és que haurem de sortir al carrer, haurem de sortir al carrer, haurem de sortir al carrer, i ara que sortim al carrer, ara ho critiquem. És que això ja fa temps que dura, i per què ara? Bueno, tio, és que en algun moment s'ha de sortir, no? O què passa? O és que no tots tenim problemes a la vivenda? Però és que últimament és que és un espectacle dantesc. Vull dir, és increïble que avui en dia una persona sola no pugui viure enlloc.
0: Total.
2: En cap ciutat d'aquest país, ja no dic ni Barcelona ni Rodalies, ja en cap ciutat d'aquest país pot viure una persona sola perquè no li arriba el sou mitjà, ja no dic un sou mínim, un sou mitjà, per pagar el lloguer d'un pis normalet, eh? Un pis normalet, eh? Cap pis pots anar a llogar. Vull dir, pregunteu al Neget, aviam per què comparteix pis a Barcelona, pobra dona, saps?
0: Totalment, sí, aquest problema el tenim tots. I és un autèntic drama, segurament el problema que preocupa més a la gent ara mateix.
3: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
3: Doncs, en referència a la benzina, m'agradaria saber aquesta dona que l'ha trobat a 1,60 i algo, on l'ha trobat?
0: On, sisplau?
3: Perquè el centre de Barcelona acabo de ficar a 2,079, que encara no l'havien actualitzat. Evidentment, he ficat el mínim per omplir la reserva,
0: total,
3: que m'han dit que demà s'actualitzen els preus.
0: Ah, demà, vale.
3: Potser és massa d'hora i qui ha de treballar encara no ha treballat i els que hem d'anar a treballar, doncs encara no veiem el preu actualitzat el mes d'octubre.
0: És molt probable.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia i gràcies per el teu missatge.
4: Vinc. Bon dia, Flashbackeros.
0: Hola, què passa?
4: Jo vull rajar de la Seguretat Social.
0: Hombre.
4: Que amb una infecció d'orina t'has d'esperar 15 dies perquè et vegi el metge de capçalera,
0: ja t'ha passat,
4: o bé t'esperes a urgències. 5 dies seguits d'espera. Vinga, salut.
0: Un altre dels, un altre dels problemes que tenim a casa nostra, que tenim uns quants, per això triomfa aquesta secció que es diu el rajòmetre. 628-414-029, rajòmetre. Som dijous avui, evidentment. Les 7. Flashback.
5: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a 3:15 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de l'importació i distribució de carburants han acordat aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
6: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
7: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
8: Flashback.
9: Flashback.
8: Escoltes Flashback Andorra, el 96.0.
10: 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires. Hey.

0: aquesta cançó de Teddy Swims, estiu Mr. Know-It-All, sonant des del matí la mare que el va parir en aquest dijous. Dijous 1 d'octubre del 2026. Avui és el Dia Internacional de la Música, amigues i amics.
1: Què vol dir això?
0: Això vol dir que és l'aniversari de la Nina.
2: Hosti, vale, pensé que era el Dia Internacional de la Música, en realitat. O és o no?
0: I les dues coses.
2: Ah, les dues. Ah,
1: clar, que l'han posat aquest dia...
2: Per la Nina.
0: Per la Nina.
1: Per la Nina.
3: Bueno, per l'homenatge.
0: Avui que la Nina fa 60 anys...
2: Va nascut.
0: Calla, el dia 1 d'octubre ha de ser el Dia Internacional de la Música.
1: Perquè hi ha uns senyors que decideixen aquests dies.
0: Suposo que sí, que no sé.
1: Deuen estar en un despatx. I...
0: Suposo. Va, anem a fer dies internacionals de...
1: No, that's the day of Nina. Okay.
0: Exacte.
1: That's the day of the music.
0: Exactament,
1: here.
0: Exactament.
1: Això sona així.
0: A part d'això, avui, senyor Mas, vostè ho recorda, avui també fa... Oh, 9 anys, fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre, va ser el 2017.
1: I tant.
0: Com recorda aquest dia vostè?
1: Catalunya era molt diferent en aquell moment, no? La gent sortia al carrer, hi havia il·lusió. Recordo la gent a les escoles fent nit, lluitant.
0: És veritat.
1: Sí, home, això la gent oblida molt fàcil.
0: És veritat.
1: No? Però la gent sabia que no es podria votar, que no voldrien que votéssim, i estaven fent nit a les escoles.
2: Sí, sí.
0: Estaven ara, guardant les urnes, molta
1: gent.
0: Ara les
1: escoles no fan ni colònies. Ei,
2: això... Ara s'ha de defensar l'escola en general.
1: Sí, sí, home, ara la gent... l'aire condicionat veig que no arriba a 24 i mig. Anem a fer una manifestació. Molt bé. Escolta'm, abans...
2: No, no és això, eh?
1: No, a veure, que no se'm malinterpreti. Jo ara puc dir més el que penso abans.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Poc o molt, oi?
0: És
1: veritat. Però allò va ser històric.
0: És veritat, sí, sí, sí.
1: Va servir per res. Gràcies.
2: Per res, de res.
0: Sí, home, va servir per res. Doncs
1: què va quedar d'allò?
0: Bueno, en fi, les conseqüències bastant nefastes, no, deixi'm-li dir.
1: I potser hi ha 10 o 12 catalans que tenen una urna, una estanteria, eh?
0: Ah, això sí.
1: A una Malm de l'IKEA, allà
0: això
1: posada...
0: Sí. A més que les urnes aquelles, que sí, sincerament eren com tàpers, sí, no sé si recordeu,
1: home,
0: com capses de fer mudances.
2: Per guardar la roba.
1: Per guardar, exacte, els fils i les agulles de cap.
0: Exactament.
1: Com molt, visca Catalunya.
0: Visca Catalunya, visca, senyor Mas, visca, clar que sí. No, què ens expliques avui, Naixet?
3: Doncs mira, una cosa que ara ho podrem comprovar, perquè jo crec que ja no passa, i és perquè els botons de les camises i de la roba,
1: sí,
3: els d'home i els de dona estaven en cantons diferents.
1: Ah, sí, és veritat, això.
0: Jo tota la raó diferent.
3: Sí, ai, sí, sí.
0: He dit tota la raó diferent.
3: Sí, com bueno, vulguis, però ja ho he entès.
0: Tota la raó.
1: Sí. Sí,
3: ara, jo crec que només els tenim a la dreta. Ho hem comprovat ara a la redacció. Jo crec que tothom els portem a la dreta.
1: Al centre.
3: El centre,
2: no,
3: bueno,
2: centre dreta,
3: no,
2: centre...
3: No funciona, el centre.
1: No, jo estic pas d'acord, Marc.
2: Ah, no, bueno.
1: No, el centre.
0: Funciona amb els texans? És que és l'únic botó que tinc.
3: Aquí no, on el tens tu? Quina hora?
1: La casa gran.
3: També,
1: avui?
0: Què collons ens passa? Estem fatal? Que ens hem drogat?
2: Aneu passant lictus.
0: A lo millor és un gas que ens droga, no ho sé. Però els texans, jo els tinc a la meva esquerra, a la vostra dreta, per entendre.
3: Ah, sí? Jo el tinc a la dreta.
2: Jo tinc a la dreta, també, el botó.
0: Jo no, però jo el tinc igual que tu. No,
3: no, però no és on tens el forat, on tens el botó?
0: El botó, a la dreta.
3: Ah, vale, llavors tot és a la dreta. Però abans,
1: vostè,
3: els botons
1: president?
3: De...
1: Jo és que vaig amb traje, perdona.
3: Ah, clar, no té botó.
1: Que...
3: Les camises d'home, els botons acostumaven a estar a la dreta i els traus a l'esquerra. I els de dona al revés, botons a l'esquerra i els traus a la dreta.
1: Ah.
3: I això era perquè els homes, la majoria eren dretans, sí, i tenir els botons a la dreta els hi facilitava descordar-se la roba, mentre amb l'altra podien tenir la mà ocupada amb alguna arma o amb alguna espasa.
2: Quina feinada,
3: una cosa,
2: no?
3: Com molt salvatge. I en el cas de les dones, moltes dones no es vestien soles, sobretot les més riques,
1: sí,
3: no, que els ajudaven les serventes.
0: Ostres,
3: i com que es trobaven de cara a la dona, doncs posaven els botons a l'esquerra, llavors els hi facilitava acordar-los amb la mà dreta.
0: Oh, boníssim, no,
3: sí,
0: això?
3: I també està relacionat amb la lactància d'aguantar el teu bebè amb el braç esquerre deixant la mà dreta per obrir la roba per donar-li el pit.
0: Ah, sí, molt carai!
1: Bé, molt, bé. Molt bé.
3: Una feinada.
0: Del que un se'n assabenta a aquesta hora.
2: Però a mi em flipa l'home que no podia esperar a matar algú a descordar-te la cama un moment.
3: Per què te l'has de descordar, pregunto jo.
2: Sí, no, perquè ja se sap
3: que... Has d'ensenyar pit, eh?
2: Sempre.
0: Exacte, la sang del de la guilla t'ha de...
3: Sí, sí, sí, t'ha
0: d'esquitxar el pit.
1: Molt interessant.
3: A veure...
1: Sí, home, no? I els pescadors anaven amb un ponxo d'allí, oi? Això és
2: una... Diu molt de Catalunya que fa 9 anys estaríem parlant d'una cosa i ara estem parlant de quin cantó van els botons de la camisa.
1: Marc, ho prefereixo.
2: Sí, bueno,
1: menys problemes.
0: Són les 7 i 10 minuts. Bon dia a tots.
4: Andorra. 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bob.

0: de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ràdio Flashback Andorra.

0: i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom. Amigues, amics, per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre viuen directe els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Circuitcat.com. FIA WEC a Barcelona, perquè la resistència no té límits. I anem a l'actualitat del dia, i l'actualitat del dia, evidentment, ens porta a parlar amb el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Salvador Illa.
1: Sí, que no para de treure noves mesures, moltes d'elles sobre l'habitatge, com, per exemple, aquesta idea de la compra conjunta d'un habitatge amb la Generalitat per persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca, també préstecs d'emancipació per gent jove de fins a 50.000 euros, i per allà també ha colat, una mica així perquè sí, reforçar l'autoritat dels professors. També és un dels objectius que es posa.
2: Una mica random, no?
0: A veure, des de lo de la Mari Carmen, veig que els polítics els han fotut un coet al cul i s'estan posant les piles amb tot de lleis i tot de coses, eh?
3: Exacte, farem tot això. Farem tot això, que quedi clar. Farem préstecs per comprar...
0: Per què?
3: Farem préstecs
0: per comprar... préstecs.
3: Préstecs.
0: Vale, hem entès bústics.
3: No, préstecs.
0: Préstecs, préstecs.
3: Préstecs per comprar aires condicionats a professors majors de 40 anys a mitges.
1: No, va
3: ser. Era alguna cosa així.
1: Una cosa així, però no és així.
3: Per Catalunya no es pot quedar quieta. Ja sabeu què diuen. Catalunya és una meravella. És a Salvador Illa.
1: Bueno, no sé què ho diu això, però...
3: Sí, sí. I ara anem a comunicar, la política ara avui en dia s'han de comunicar les mesures de forma adequada a les xarxes socials.
0: Sí, senyor.
3: Perquè si no, no arriben.
0: Sí, senyor.
3: Posa música.
1: Sí, música, va.
0: Aquesta li va bé o n'hi poso una més...
3: Aquesta
0: bé?
3: Sí, va bé.
0: Aquesta li va bé, perfecte, vale, va. Perfecte.
3: Ei, tu, si tu, no facis més escol. I escolta, que això t'intueixo.
1: A veure.
3: Tens problemes per comprar la teva primera vivenda? Doncs quieto parao. Arriben les mesures de Salvador Illa. Les mesurilles.
0: Les mesurilles.
1: Molt
3: bé. Tens entre 40 i 90 anys? Sí. Doncs t'has de baixar l'aplicació de l'Strava.
1: De l'Strava?
0: De l'Strava? Sí. Què té a veure?
3: Bueno, perquè està molt bé, perquè surts al carrer a córrer i hi ha el xat per lligar. Sí. És un altre tema, és un altre tema, és veritat. Però... No desviem el focus.
1: I aquesta mesura?
3: Bueno, no, això no és una mesura.
2: Ah, va,
3: és
2: encara
3: una,
2: no, encara.
3: És una recomanació. Okay. Ara, primera mesurilla.
0: Primera mesurilla.
3: Primera mesurilla. La Generalitat de Catalunya et paga l'entrada del teu nou pis.
1: Això està bé.
0: Ah, molt
3: bé. Del teu nou pis nosaltres posem la porta d'entrada. És una porta de fusta de pink.
1: Ah, val.
3: Amb un quartell que posa vota PSC. Alguna cosa que hem de treure, no?
1: Molt bé.
3: Tu després has de retornar el valor de la porta multiplicat per 10 en les properes reclamacions de la renta, perquè si no paguen, t'embarguem el pis sencer. Bueno, segona mesurilla. Val. Aquesta és la meva preferida. Tu no pagues res, 0 euros.
0: Ah.
3: El pis el paga totalment la Generalitat.
0: Ah, bueno, molt bé.
3: Les claus les tindrà la Generalitat.
0: Ah, no, però...
3: Bueno, l'ús serà de la Generalitat.
1: Bueno.
3: Tu pagues l'IBI, la llum, el gas i el manteniment, i això és completament teu.
1: Però
0: hi podrem anar a viure?
3: No.
0: Ah, no.
3: Però el manteniment sí que esteu. Això és totalment, no t'ho trobarà ningú.
0: No, ja ho sé, ja.
3: Tercera mesurilla.
0: Tercera mesurilla.
3: El teu pis te'l compra el 50% al germà de Pedro Sánchez.
1: Ah, sí?
3: Que és David Sánchez. Recordes quan David Sánchez li preguntaven on estava l'oficina on treballava i no tenia ni idea?
1: Sí.
3: Doncs quan tu li preguntis on està el teu pis, ell tampoc et dirà que no té ni idea, també. Però el gasto l'hauràs fet.
0: Sí, senyor.
3: I la quarta i l'última mesurilla.
0: Sí, senyor.
3: La Generalitat de Catalunya, aquest és molt fort, eh? Et donarà 10.000 euros...
0: Ah.
3: A fons perdut.
1: Molt bé.
3: No s'han de retornar.
0: Ah.
3: Atenció, és molt fort. 10.000 euros de regal.
0: Sí.
3: Cada vegada que jo, Salvador Illa, digui correctament la paraula Catalunya.
1: Molt bé.
3: I aquesta la pot demanar tothom sense cap tipus de límit.
0: Aquí sí que no posa cap trava, eh?
3: Cap trava. Cada vegada que jo digui correctament Catalunya...
0: 10.000 euros, molt bé. Doncs m'agraden molt aquestes mesurilles. Bravo! Les mesurilles del senyor Illa, sí senyor.
4: Cada dia de 6 a 11... Despertant de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Mira, fa 11 anys aquesta cançó. Gran cançó. Hola, Alfons, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: 47 anys, a part de la dona i els fills, el Pol i l'Adrià i la Judit, que et feliciten, et desitgen un feliç dia i millor, diu, el millor pare i marit del món. T'estimen molt i volen celebrar molts més complers al teu costat, que et diuen que continuïs així d'actiu amb aquestes ganes de viure i de no parar quiet. Diu que ells et segueixen, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de Flashback, Alfons, vagi bé.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu, maco. Adéu, adéu. Bueno, de seguida fem el recòmetre, que és dijous, evidentment, però abans seguim repassant l'actualitat del dia, i l'actualitat del dia, jo, quan m'ho heu dit, m'he quedat, una jet, de debò.
2: Sí, sí.
0: M'he quedat flipant.
3: Què ha passat?
0: Home! Què ha passat, Naget?
2: Doncs mira, que el misteri de Thor torna.
3: Una altra vegada.
2: Sí, farà el salt a la ficció de la mà de HBO. Sí, però ara qui se n'encarregarà seran los Javis.
0: Hombre,
2: a veure, una cosa. Carles Porta i los Javis. Però,
0: ah, Carles Porta. És que clar,
3: què ha passat aquí?
0: Carles Porta té el monopoli de Thor.
3: Jo he comprat tot el poble.
4: Falta només la Mari Carmen i ja tindrem aquí tots els temes de la setmana.
3: Qualsevol cosa que passi a Thor, jo tinc el copyright. Sempre, sempre.
0: Però clar, els Javis també, com que estan de moda, no?
2: Tampoc entenc molt, perquè estem amb la Bola Negra, no sé si és molt intel·ligent ara fotre-hi una altra cosa, no. Com que ho eclipsa una mica, és com, bueno, podem acabar.
0: Però això ho han dit els Javis, ho ha dit, o s'ha filtrat, com se sap això?
2: No, això s'ha explicat i ells no dirigiran res, sinó que faran de productors executius, o sigui, que buscaran diners, pràcticament, saps? I llavors el Carles Porta ja està vinculat perquè anirà explicant tota la investigació que va fer durant tots aquells anys amb Thor, 13 cases i 13 morts, doncs ell...
0: Bueno, no, 13 morts no,
2: 3 morts, no.
0: Vale, no, diu, hòstia, un mort per casa ja seria molt.
2: No, aquesta sèrie està inspirada en aquells fets, però no serà ni una adaptació directa dels llibres de Carles Porta ni una nova sèrie documental, no serà documental. És una cosa més ficcionada.
0: M'agrada,
2: sí, està bé. La idea és crear una ficció que recorri diferents èpoques, llegendes, episodis tràgics del poble, barrejant una mica de misteri, de suspens, això. No sé jo.
0: La pregunta és, aniran... Clar, això és una ficció, s'ha de rodar.
3: Correcte.
0: Es rodarà a Thor?
3: Ho hem de veure.
0: Home, no, és que clar, home, si no roda Thor...
2: Segur que sí, perquè el que volen fer és potenciar molt el paisatge del Pirineu.
3: Correcte.
2: I que la mateixa muntanya de Thor sigui un personatge.
0: Ah, jo ho dic, perquè ara mateix a Thor hi ha un cartell que posa...
2: Perill,
0: grup terrorista, no sé què, no passeu.
3: Vale,
0: sí. Jo ho dic, amb un os, amb un os i una escopeta.
3: I a sota, pues, propietat de Carles Porta.
0: Això no ho sé.
3: No, hem de començar a parlar amb ells, jo ara he fet algunes reunions... I...
0: Amb quin vells? Amb la gent de Thor?
3: Amb els Javis.
0: Ah, amb els Javis.
3: Que ja m'estan dient, no? Això, es farem el canvi de l'argument, doncs ara els morts són uns drag queens que venen a la Guerra Civil, es van matar pel sida entre uns i els altres. Dic, bé, no és exactament el que va passar, però si els números surten, ho podem fer. En qualsevol cas, jo fa temps que volia treballar amb els Javis.
0: Sí, no, tu perquè... vols molt treballar amb els Javis.
3: No, tenen molt a veure amb crims, perquè són pesats que donen ganes per matar.
2: No,
3: donen ganes d'assassinar-los.
0: Sí, quan algú els fica tan de moda, al final dius,
3: ganes de matar-lo.
0: Estic empatxat dels Javis. Bueno, veurem què passa amb Thor. Sobretot això, a mi m'inquieta molt això d'on es rodarà, perquè aquella gent de Thor no estan per gaire hores.
4: Bueno, però per 10 euros cada un, no? Igual sí que et deixen passar.
3: Jo vaig fer un Excel amb els números i vaig dir, comencem.
0: Vale, doncs veurem què passa amb aquesta sèrie de Thor, que sembla que els Javis hi estaran implicats d'alguna manera. Bueno, doncs jo estic, de debò, estic expectant. 7:26.
5: Al matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.

0: matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Andorra. 96.0.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flashback Andorra. Només èxits.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.
0: A Ràdio Flashback. I sona en tot

0: sona Flashback és un èxit.
1: Ràdio Flashback Andorra.
2: És el so, so més positiu del dial.
1: Positiu.
2: De Ràdio Flashback.
3: Jo escolto Ràdio Flashback.
2: Tot el dia. El so dels èxits.
1: Flashback. Flashback.
4: Bon dia, són 8:15. Avui Junts sotmetrà a votació del Parlament la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, per una suposada manca de respecte a la cambra catalana, una no defensa dels interessos del país davant l'Estat i una reiterada mala gestió del govern. També recullen les peticions d'assessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon, un fet gens habitual a la cambra catalana, però que amb tota probabilitat no tiraran endavant, ja que tant Esquerra com els comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava al barri de la Florida. I els Mossos d'Esquadra que van identificar el policia nacional acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona han descartat que el tret fos directe. Agents de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que l'arma estava inclinada i apuntant a terra. En aquest sentit, assenyalen que la bala de goma va rebotar i posteriorment impactant Roger Espanyol. Els esports. Polèmica a Portugal perquè Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració abans del partit contra Dinamarca. El portuguès no va jugar ni un minut contra Noruega i les diferències amb el seleccionador Jorge Jesús han acabat amb la marxa del capità. També en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada, mentre que el Barça femení ha guanyat la Roma per 0-6 a la Champions abans de rebre el Real Madrid diumenge a l'Spotify Camp Nou.
5: Merci, Paula.
6: El matí i la mare que el va parir.
7: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
8: De orinar.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, no.

0: que ara la demaneu al feedback. Cada tarda, a partir de les 4 de la tarda, amb l'Albert Planadevall, programa de dedicatòries de ràdio Flashback. Aquí teniu de nou sonant d'Aidai amb Burna Boy fent-li el featuring a Shakira. I aquesta cançó del Mundial, que ja queda tan lluny al Mundial, mare de Déu.
1: Una mica sí, eh?
0: Sí, sí, queda lluny. Ara que Cristiano Ronaldo ha abandonat la selecció portuguesa, que no sabem ben bé per què, doncs, en fi, que sona la cançó del Mundial. Ja veurem què anem sabent d'aquestes... perquè això sortir per la porta del darrere, eh? O sigui, absolutament de la selecció portuguesa.
1: S'ha enfadat perquè l'ha deixat a la banqueta.
0: I ha agafat i ha marxat de la concentració, eh?
1: El seleccionador va fer unes declaracions i ha agafat el seu jet privat de 50 milions d'euros. És cert, això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I ha decidit marxar cap a casa.
0: Clar que sí.
2: Una rabieta, eh?
1: Sí. Clar. En tot cas, ha estat ell, eh? No li han dit, va, vés-te'n ja. No, ha estat ell que diu, jo me'n vaig.
0: Sí, sí, perquè a mitja concentració ja em diràs, no?
1: Si ets cristiano, sí. Si ets cristiano, sí.
0: En fi, anem al rajòmetre, que és dijous. Som-hi!
3: Ara mateix, al matí, la mare que el va parir. El rajòmetre de Catalunya. El termòmetre de la mala llet.
0: Rajades al 628-414-029.
4: Hola, Flashback, soc la Marina i m'agrada cada matí escoltar-vos.
0: Gràcies.
4: I avui m'agradaria rajar de vosaltres.
1: A veure. Ai.
4: Sempre dieu paraulotes, no podreu dir unes altres coses, perquè si no els nens i nenes petits arribaran a casa dient paraulotes i això no és gaire normal. Podeu intentar no dir més paraulotes, perquè això és molt raro.
0: Sí.
1: És molt raro.
0: Adéu. Té tota la raó, aquesta nena. Sí. Però en diem tantes? És que no, jo no ens conscient
1: alguna,
0: que potser és pitjor.
1: Alguna se'ns escapa. El que passa que ella és prou intel·ligent per veure que no s'han de dir.
0: Exacte.
1: Clar. Només som nosaltres, tu ja veus que no l'has de dir.
0: Exacte. Sí,
5: però
0: sí.
5: Pot ser que en tota una temporada potser un parell...
0: Però paraulotes...
2: Sabeu on identifico jo el joc de les paraules? Que és quan també hi ha molts nens.
1: Algun nostre...
2: Quan fallem...
0: Ah, que diem, o cull, no?
2: Diem moltes coses.
1: Ah, sí?
2: Joder. Sí, això ho diem molt, sí, sí.
0: Val, val.
2: Ja veureu, atents avui.
5: Sí, sí, vale, vale. Avui ja serem conscients.
2: Sí, sí, sí.
1: Merda.
0: Més rajades.
1: No diguis.
6: Bon dia, gent de Flashback. Avui rajòmetre.
1: Sí?
6: I vull rajar de la meva feina, del meu jefe, que m'han tornat a donar l'horari que no és estiu. I ara començo un altre cop, una mitja hora més tard. Això vol dir que trigo més a la carretera que abans. El mateix trajecte trigo més, perquè hi ha molta més gent, molt més cotxes.
0: Arriba abans.
6: A la carretera. És en plan rajada guai, eh? Perquè mai mosseguis la mà que et dona de menjar.
1: Anava a dir-te, si t'escolta el jefe...
6: No. Sí que molesta. Aquesta mitja hora més tard fa que tots trigui molt més. No sé, mitja hora fa que tot sembli molt més.
0: Al matí, minut amunt, minut avall, afecta. Però sí. Arribar mitja hora abans, ja està.
1: Sí, pobre home.
5: Cosa que no t'ho paguen, no? Aleshores és allò...
0: No, però vull dir que esmorzis i fessis...
1: Però fer qui ha de veure? Si aquest treballador meu està més content treballant mitja hora abans, que vingui mitja hora abans,
0: exacte.
1: Ja està.
0: Exactament.
1: I estarà més content, sí, però ja està. No? Fàcil, no?
0: Horari d'estiu sempre.
5: Tot de parlar per la ràdio, ho parlin entre ells.
1: Ja està, sí, no?
5: Sí, sí. Igual és la solució.
1: Sí, sí, sí.
0: Més.
7: Bon dia, Parí. Hola. Doncs vosaltres, perquè divendres passat va fer allò del planning de la setmana, del cap de setmana, no sé quantos,
1: sí.
7: I quan vau sentir que a Lleida feien la festa major i feien no sé què, feien no sé quantos, us vau ficar amb Lleida, de que clar, és que a Lleida sí que fan coses, i clar, clar, i no sé qui va ser, si l'Oriol o el Marc,
0: no. Segur, l'Oriol, no sé què va.
7: Si ningú hi va. O alguna cosa així, un menyspreu, com feu de costum a Lleida. Ho trobo molt malament, molt fora de lloc, i menys vosaltres, els de Barcelona, que ens hem de tragar cada any el piro musical de la Mercè per TV3. Però, claro, sí, és molt important i ho hem de veure tots els catalans. Trobo una falta de respecte per part vostra, que menys que una disculpa.
1: I tant.
7: Hola, bon dia.
1: I celebrem que tinguin mòbils a Lleida, també.
5: És que va ser el Marc, ja t'ho dic jo.
2: Clar que va ser el Marc.
5: Va ser el Marc. Jo ja fa temps que no rajo de Lleida.
1: Ja fa temps.
5: Ja
2: ho has superat.
5: No rajaré més de Lleida.
1: Tota la raó, té tota la raó.
0: Disculpa't, Marc, home.
1: Però si va dir...
5: No, va ser tu, Marc.
0: Tant us costa disculpar-vos els dos.
1: Ah. Demano perdó.
2: Per què?
0: Sembla el pati de l'escola, això, us ho dic de bo, eh? Tu, Oriol, no vols?
5: Per si de cas, també per les rajades anteriors de Lleida. Ara prefereixo rajada al piro musical.
0: Però, sí, o sigui, a veure, aquesta rajada tenia tota la raó. També és veritat, parlem amb, fem conya sempre. Però té tota la raó amb el tema del piro musical. Ara, una cosa. Sí. Aquesta rajada nosaltres per culpa del piromusical, perquè estan fins als pebrons a Lleida de menjar-se, Lleida,
2: bueno,
0: tot arreu,
2: sí.
0: De menjar-se el piromusical, que és una cosa de Barcelona i que, a més, entre vosaltres i nosaltres,
5: bueno,
0: tampoc
8: que és tan l'hòstia.
1: Home, que jo dos petardos no ho entes mai.
8: És que no van quadrats amb
1: no
8: la música.
1: Quadrats.
8: No, no. No sé què vol dir.
2: Només
8: que...
2: Només tenen una feina i no la fan bé.
5: I ara, des de que presenta la Dulceida, tampoc va quadrar de la presentadora. O sigui, sí,
1: no va res.
5: I no, quan ho quadra, res.
8: Bé, la música de Josep Montero, que es gràcies, us va semblar bé o no?
2: Mira, t'he de dir que...
8: Ojo amb el que dius, eh?
2: No.
8: Hi ha temes, mira, Oriol...
5: No. Ah, bueno.
8: Ui, hi ha temes que... Ui.
2: Jo no diré res, perquè després em diuen coses.
8: No, ah, ui, hi ha temes, Najet, no. No, no fiquis amb el Barça.
2: No, digueu
8: ni amb
2: altres coses,
8: no. No se'n pot parlar.
5: I si jo que es fossin de Lleida, encara menys, eh?
1: No.
8: Anem a...
2: Silenciats.
8: Anem a... Sí, no. Sisplau, d'Ocas i del Barça, no se'n parli, eh?
2: Intocables.
8: Sisplau, intocables.
5: Vale.
8: Anem a més rajades.
2: Dit això,
8: vinga.
9: Bon dia, companys. Pues jo, avui, i amb tota la raó del món, vull rajar del vostre company.
8: Collons, nois. Ai, perdó.
9: Oriol, com pot ser que les paraules d'ahir em vas fer fallar i no vaig aconseguir ni la samarreta ni les entrades de l'aquàrium, tio. Ja, paraules superfàcils. L'única que vas encertar, follet, tortuga. I peques de la teva època, tio. Ens hem de posar una miqueta època més. Tots els teus companys tenen un rànquing d'aconseguir samarreta pels oients molt elevat.
1: Va, tenim
9: tu,
1: la sort.
9: En tot el que portem de programa, portes 3 samarretes només. 3.
2: T'he calculat, eh?
8: Però com pot ser que tingui calculat l'índex d'encerts i errors que té cadascú, per favor?
5: Segons aquest ullet, quan toca a mi, les possibilitats baixen.
1: Expliquem que això és a un quart de nou, sí, al joc de les paraules.
5: Sí,
1: que no
5: m'hagi
1: escoltat.
5: Sí, que jo encerto menys.
1: Sí, bastant.
8: Bueno, menys. Perquè aquest ullet va participar i com que tu vas participar amb ell, doncs vas encertar-ne una.
1: Ja podria ser.
8: Anem a més rajades, vinga.
10: Bon dia, Flashback.
8: Hola.
10: Doncs jo volia rajar sobre l'hospital d'aquí d'Igualada, que el dimecres passat m'havien d'operar i després d'estar tot el dematí en bata i sabatilles,
1: bé,
10: a les 3 de la tarda, estirada en la camilla, apa, truca al metge, al meu marit, em poso el telèfon i em diu que no m'operen. Anda, que... ja em tornarien a trucar,
1: sí,
10: per operar-me un altre dia.
8: Sí, directament.
10: Pues res, bueno. Ahí vamos, a esperar a que me vuelvan a trucar.
8: Déu-n'hi-do, eh? La poca antelació, sobretot.
1: Sí, no,
8: hosti, Déu-n'hi-do.
1: El mal rato que passes.
5: Ja estava estirada la llitera.
2: Sí,
1: i el que és pitjor, amb aquella bata.
5: Amb aquella bata, amb el suero connectat.
1: Amb el cul en l'aire.
5: I el metge diu, no, mira, no.
8: Ja no. Aquella bata que no saps que és davant i que és darrere.
2: No,
8: bueno,
2: no.
8: Però
2: crec que és davant és
1: el que
2: té
1: tela. Sí, el que tapa. Sí. Ah, no sé que vulgués fer una sorpresa a algú, el metge.
5: Però per què no posen una mica més de tela i tapen el cul?
8: Totalment d'acord.
1: Bueno, o sigui,
8: que facin com una mena de peto.
1: És com el pitjor ja ha passat, que és la bata, l'operació ja va sola. Sí,
8: exacte. Però, bé, sí, que tingui bona operació aquesta oient, eh?
1: Sí, sobretot,
8: que és el més important. Són gairebé 3:15 del matí, de seguida més rajades.
3: Andorra 96.0.
11: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: A GoBanning ampliem la nostra flota amb 2 noves incorporacions que et poden ser molt útils.
13: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: Aquí teniu Sebastián Yatra amb aquesta. Tacones rojos des del Vapari, 7:48 minuts. Merci per escoltar-nos un dia més. És dijous i, per tant, dijous de Rajòmetre. 6:28, 4:14, 0:29.
1: Atento, que te lo meto el rajómetro,
2: Bon dia, jo vull rajar als jefes que no paran de donar-te feina, feina i més feina. I que arriba un moment que dius, bueno, què traiem per poder fer aquesta nova tasca que m'has donat? No, és que clar, si deixes de fer això, tal, i això que t'estic dient ara ve de dalt, i clar, s'ha de treballar tothom de forma proactiva en això. No a la merda, ja està, vale?
3: Pim-pam.
2: No a la merda, no es pot fer tot. Apa, adéu.
0: Ha quedat clar,
4: Sí, sí. Què vol dir això? Això de proactiu, què vol dir?
0: No sé, jo mai ho he sabut.
4: Has de tenir iniciativa.
0: Iniciativa, sí.
5: O sigui, fer feina.
4: Exacte. Sí. No t'haguin de dir res.
0: Sense que t'ho diguin.
4: O sigui, al final, el jefe contracta com una espècie de tarifa plana.
3: Sí, exacte.
4: En la que pot demanar pràcticament qualsevol cosa i com que et paga un sou al final de mes...
3: Això doncs... justifica qualsevol la història.
4: Ah, hi ha un moment en què ho podries dir, bueno, mira, aquí això ja no.
3: No, doncs llavors és un mal treballador i hi ha molta gent com tu que vol estar al teu lloc.
4: Pues ho tenim complicat.
0: Sí, noi. Més!
6: Bon dia, Flashback. Jo rajo d'una cosa que em fa molta ràbia. I és la gent que decideix parar a esperar algú al mig d'una glorieta. I a vegades costa incorporar-te. Com perquè a sobre t'hagis de, un cop incorporat, tornar-te a esperar per entrar al carril del mig perquè algú ha decidit que és una bona idea esperar algú allà al mig.
0: No l'he entès. A veure, sisplau...
5: Esperar algú al mig d'una glorieta, d'una rotonda.
0: Hi ha algú que espera algú al mig d'una rotonda?
3: No ho feu, això.
5: Suposo que s'ho ha trobat, aquesta
0: dona. No és una bona idea.
4: Hi ha gent que espera molts puestos.
0: Però al mig de la rotonda?
4: També.
5: Bueno, com aquella cantonadeta.
0: On hi ha la font.
5: D'entrar.
3: Ah, bueno, puede sí.
5: Allà, sí.
4: Que vagin girant.
5: Sí, sí, jo de fet la setmana passada me'n vaig trobar una rotonda del Vendrell.
0: Vale. Però no al mig on hi ha la font.
3: O els quan t'incorpores una mica al costadet.
0: Al costadet, val, sí. Però a la dreta, en qualsevol cas.
3: Sí, a la dreta.
0: Vale. Hòstia, al mig, Déu-n'hi-do.
4: I després hi ha els taxistes que tenen dret a parar on necessiten.
0: Sí, i tant.
4: Però si tenen la cantonada 20 metres més endavant, no es molesten. Paren exactament
0: al punt
4: on els hi han demanat. Crec que tenen dret a fer-ho.
3: Sí, tant.
4: Però és una putada.
0: Sí, home, sí. Que et costa fer 10 metres més, no?
4: Si tu com a client li dius, no, vull que obris en el número 35.
0: Sí, sí.
4: Allà mateix.
3: Sí, sí, a part del portal.
0: Més.
7: Bon dia, Flashback. Aviam, la penya aquesta i l'eixa de la benzina, sí, és veritat, està a 1,67 en alguns puestos, clar. Clar, si vols anar a Repsol, no te la trobaràs mai a la Repsol a 1,67. Has d'anar a low cost, bona àrea, esclat, bon preu, a cadenes així. Vull dir, clar, si ens hem de posar exquisits amb la benzina que tirem al cotxe, que és benzina igual, vull dir que funciona el cotxe igual i no té cap problema, Jo porto molts i molts anys tirant a low cost i no he tingut mai cap problema de motor del cotxe ni res, mai. Bé, a més, seria una cosa que seria notícia, perquè mira que hi ha milions i milions de cotxes tirant a benzines low cost, Vull dir que si no ho estalvieu és perquè no voleu.
4: Bueno.
0: Sí, jo sempre... És una pregunta que ningú mai m'ha sabut respondre. És a dir, les benzines low cost són iguals que les no low cost o realment malmeten el cotxe?
5: Per què són low cost, no?
0: Clar, perquè dius, home, si són low cost serà per algú, no?
4: Perquè no tenen botiga de Kinder Buenos i de Leis.
0: Vale, si és per això ja em va bé, però...
4: Suposo que és això.
0: Deu ser, però vull dir que la benzina que fa malbé el cotxe, la low cost, no?
4: Bueno, i també hi ha aquelles
0: no sé,
4: de...
0: És com
5: un mite, no?
4: Ecodiesel, Ecoturbo Maxi...
0: Exacte.
4: No sé què, dius, netegen el motor i t'ordenen la guantera.
3: Està bé, això.
0: Més.
8: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
8: Pues jo vull rajar dels que donen el temps, perquè, bueno, els que no hem estudiat gaire, a la tele encara veus el núvol o el sol allà on més o menys vius, però a la ràdio, quan comencen el litoral, prelitoral, els Pirineus, a les Terres de l'Ebre... Pues no m'entero de si plourà, de si farà sol o de si no. Aviam si ho poden dir per comarques o jo què sé, tio. Gràcies.
0: Estic d'acord, És a dir, feu servir argot, Francesc, que realment a vegades pot semblar una mica confós.
4: No, però l'expliquem. Jo ja fa molts anys que faig la previsió. Avui, per exemple, tindrem situació de ciclogènesi.
3: Molt bé, ciclogènesi.
0: Però a on? A on de Catalunya?
4: Doncs
3: just... Aquí quadrant.
0: Aquí quadrant, sí.
4: No, mira, si veus el mapa d'Isobara,
0: sí.
4: Es veu perfecte. Hi ha el forçament barocínic que crea una corrent en jet per la supercel·la del complex convectiu de la mesoescala termodinàmica. I això genera una inversió tèrmica de subsidència potencial equivalent a l'escalfament estratosfèric súbit de l'oscil·lació... Madden, Julian...
0: Aquest oient, vull dir, s'entén perfectament. Aquest oient es queixa per queixar-se.
4: Home, doncs, però clar, si em dones 4 hores i mitja t'ho explico.
0: Ja m'ho expliques bé, ja m'ho expliques bé. Deu ser això.
4: Vaja,
0: que... Però no les tenim aquestes 4 hores, Francesc.
4: Fa calolet.
0: Més.
9: Hola, bon dia, Flashback. Jo vull rajar de vosaltres, però no de vosaltres concretament, sinó de vosaltres de la zona de Barcelona.
10: A veure.
9: S'ha dit i repetit mil cops, però és que és infumable. Ja sempre que passa alguna cosa és si passa a Barcelona. Si passa més enllà de Barcelona, no existeix. No existeix res. Les pluges de fa 2 setmanes, una avaria no sé on... Si passa del Garraf cap avall, i ni del Garraf, et diria de Sitges cap avall, no existeix. Ep, això sí, si és PortAventura sí que informen, eh? Però més enllà...
10: Tirem d'anar als de Barcelona.
9: Res de res.
0: Em feu molta gràcia. Teniu molta gràcia explicant les coses als oients, trobo. A mi m'agrada.
5: Sí, és que cap mentida, eh?
0: No, sí, no. Tota la raó del món. Som un país centralista, sí. Bé. Què més?
11: Hola, bon dia.
0: Hola.
11: Mira, lo del dubte de la benzina.
0: Ah, això, sí.
11: La benzina, low cost, Tini, Repsol, BP i totes aquestes primeres marques, és la mateixa, surt de la mateixa cuba. Vale. O sigui, no varia en res. Vale. L'únic que quan ja la posen a les benzineres, l'únic que fa pujar el preu són els additius que els hi fiquen, que lubriquen millor, que tenen millor combustió i tot això. Espero haver solucionat el vostre dubte. Gràcies.
5: Mira, hi ha molta gent que diu, molts veïns diuen que és la mateixa benzina però canvien els additius que s'hi posen. Sí. Que com a molt això, que la low cost fa menys quilòmetres i que tampoc estalvies, diu.
4: Bueno.
0: Que ho diu l'amo de Repsol.
4: Sí. També dic, de low cost n'hi ha moltes menys.
0: Bueno, ara moltes més, ja, de low cost.
4: Jo en veig poques. Sí, de Repsol n'hi ha. Cada cantona hi ha una Repsol. Amb la benzina 2,1.
0: Mm.
4: Però de barates en veig, jo com a mínim, soc molt centralista anant per Barcelona.
0: És que anava a dir, el Vallès Oriental està plegat de low cost.
4: Jo en veig poques i amb cua. Les que veig hi ha cua.
0: Les low cost.
4: Sí,
0: perquè clar, n'hi ha poques aquí. A la zona de Barcelona n'hi deu haver poques.
4: Ara necessitem més.
0: Clar, és on Repsol i tal, i fot Repsol BP i tot aquest, i foten més la banya aquí a Barcelona. Sí. O sigui que, en teoria, les low cost no és que malmetin el motor.
5: No, tenen menys cosa maca.
4: Sí, menys cosa maca.
5: Seria una mica això.
0: Vale, va. Una última rajadeta de moment.
12: Hola, bon dia, macos.
10: Hola.
12: Dic Sol. Jo vull rajar de la patxorra que t'atén a l'Ajuntament. Fas una instància, han passat 2 mesos i com si no existissis. Vinga a pagar impostos.
0: Sí.
12: I ells, vinga a cremar pólvora totes les festes. 3 hores seguides cremant pólvora, però si tu tens un problema, tu no t'atenen. Bueno, com els ajuntaments, ja no mana ningú, tots treballen a un ritme vertiginós.
10: Sí.
12: Bon dia, Flashback.
5: Vertiginós.
0: Molt bon dia. Bueno, després farem un últim bloc de rajòmetre perquè, sí, avui és dijous.
13: Te lo pondré a rajòmetro.
14: Andorra. 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
15: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
16: Flashback.
17: Ràdio Flashback.
18: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns
19: a www.flashandorra.com.
10: més top. Sempre passen pel backstage.
16: Judit Martín, benvinguda al backstage.
17: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava que diu, buah, quedaré sorda, però és igual com se sent dins un cotxe.
5: És increïble.
17: I ara...
10: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a 3:15 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de l'importació i distribució de carburants han acordat aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor en presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Rajòmetre, al matí la mare que el va parir, que és dijous. Vinga.
1: Hola, que es va, que vull rajar, que l'institut comenci a les 8 i no a les 9 com els altres. Hauríem de començar a les 10.
2: Vinga.
0: A les 10.
3: Bueno, hi havia estudis que deien que milloraria el rendiment dels joves perquè l'adolescent no està preparat per estar a les 8 del matí fent castellà.
4: I el mestre tampoc.
3: No, això ja no ho sé.
0: La pregunta és, i els pares què fan?
4: Bueno, això ja...
2: Que tot comenci més tard.
4: Sí, exacte. Que fem de pares també.
0: Exacte, sí, sí.
4: No us ho fareu.
0: Ah, sí, sí. Més.
5: Hola, bon dia, Flashback. Jo volia rajar i parlar d'Oques Grasses, que ja se'n va parlar aquí. Vaig anar al concert al Cabró Rock fa uns mesos i va ser un desastre. Semblava que se'n riguessin a la nostra cara. Van fer el mateix de fa 2 anys. Cap entusiasme, es nota que hi ha una tensió a l'ambient que no s'aguanta. Ni es parlen, ni es van dirigir al públic. Jo ja m'he venut l'entrada dels concerts d'ara de final de gira, que per cert són un robo. I res, que vaig al Palau Sant Jordi a escoltar la Fumiga, que també es pleguen i val la meitat de preu. Per mi m'han decepcionat molt, zero crítica social, zero defensa del català, zero res. Vinga, gràcies.
3: Molt bé.
0: M'ha deixat, sobretot quan ha dit que es notava una tensió entre ells,
2: sí,
0: no? Entès que ha dit això, que està oient, no?
3: Que sí, notava... que a l'escenari deien això.
0: Hòstia.
6: Però no parlava de que no cantessin bé, que les cançons no sonessin bé, sinó que no
2: segueix sent un grupàs, Segueix sent un grupàs i amb molt de talent. Però sí que el vincle amb el públic ha canviat durant aquests anys, sí.
6: Són més secs.
0: Home, sec sempre ho han estat. A veure, tampoc són la gent més d'això.
2: No és l'Artur de la Fumiga.
0: No és l'Artur, exacte. O el Guillem de Bós, o... Sí. Hi ha gent que s'hi abona molt, també. Però... Doncs ells són més, que les Cusco més.
6: Però,
0: ells...
6: bona nit, diu. No, hola.
0: Bona nit, sí, però...
2: Però que has dit que no,
6: I diu, bona nit a l'arribar i ja estem a l'acabar.
0: Una mica sí.
6: És una mica això.
0: Sí, sí. Més rajades.
7: Bon dia, flashbackeros.
0: Hola.
7: Mira, per la persona aquesta que es queixa de que tot és el centre Barcelona i tal, està aplicant la mateixa medicina, perquè diu que del Garraf cap en avall no se'n sap res. I cap en dalt? O sigui, què passa? Que ara només per ell també existeix el Garraf cap en avall. I tots els que són d'aquí de Girona, del Pla de l'Estany, de la Garrotxa i de la Jonquera, què? Bueno, va. Vinga, que vagi bé.
0: Una abraçada a la Jonquera, home, clar que sí. I a la gent de les Terres Gironines, clar que sí.
6: Ara de quines hores hem de parlar, ara, de Catalunya?
3: No es pot parlar de res.
2: En general, o de tot, o de res.
6: Ara jo no sé de quina zona és important.
0: Tu no parlis, per si de cas.
6: No, perquè jo no parlem de res. Estava mirant el Segre, dic, aviam si...
3: Tothom, ni tampoc.
0: Vinga, què més?
8: Bon dia, doncs jo vull rajar d'aquesta noia que ha rajat dels que treballem a l'Ajuntament. Que no... que treballem a un ritme de vertigen.
2: Ui...
8: Pues la veritat que sí, jo no treballo a l'Ajuntament i són una colla de... no diré el què. Ara que em va parir, cony de funcionaris.
0: Tampoc cal que el posem a tots al mateix sac,
3: tots.
0: Hi haurà de tot.
3: Ara, anar a fer un tràmit a un ajuntament, jo n'he fet a diversos ajuntaments i he tingut tan mala sort que sempre han anat malament tots els tràmits.
2: És un matí sencer,
3: Sí.
2: No facis res aquell dia.
3: Però és que tant de bo fos un matí sencer. Perquè són mesos de tràmits.
0: Sí. Bueno, és que tràmits, tot el que és públic, és una odissea, ja només per fer la inscripció que hi ha a la web. Hi ha webs que dius, però per l'amor de Déu. I la gent que és gran i que... i que no domina tant la informàtica i tal, dius, com, aquesta gent, què ha de fer?
2: No ho fan.
0: Clar, així s'ho estalvien, no? Potser és un truc.
2: Sí.
0: Potser és un truc. Què més?
9: Bon dia, maco, bon dia a tothom. Doncs jo vull dejar d'aquesta gent que se t'enganxa el cul al cotxe a la sortida de les autopistes per no pagar, jo què sé, l'euro 80 o 2,70 a un low. Ja no és per diners. És que pots provocar un accident, tio. Si tinc que frenar o el que sigui. Un lou. Ja te'n pago jo si fa falta. Ja, tio, que es pot liar. Això és el pa de cada dia. Per aquí a Calafell.
0: A Calafell,
9: apa,
0: sí.
9: Bon dia.
10: El pop viatge, tio.
3: Sí, el peatge.
10: Ah, però no fem pel peatge, això és per l'aerodinàmica. Ah. És l'aerodinàmica del cotxe.
0: Clar, si vas enganxat...
10: El rebufo.
0: Això és el rebufo. Clar, això
10: se
0: sap... És de primer de pilot.
10: Això és de primer de pilot. La resistència a l'aire baixa i aleshores agafes un repris.
0: Clar.
10: És això, i aleshores segurament quan hi ha peatge és una recta.
0: Sí.
10: I aleshores poses el rebufo just abans de la barrera.
0: Sí.
10: I la barrera que s'amplia carril.
0: Sí.

0: Allà fas la
1: allà, eh?
2: Ah, exacte.
0: La va, això és estratègia de cursa.
2: És per un tema de crono, és que no ho, està, no, no ho ha entès, aquest
0: dia. No, no, no s'ha enterat.
2: Què més?
3: Hola, bon dia.
2: Hola.
3: Jo venia a Rajà de Correus, però Correus concretament de Sant Quirze del Vallès.
4: A veure.
3: Perquè l'altre dia vaig rebre una notificació, l'havia d'anar a buscar, posava que l'horari era de 8 a 3, de dilluns a dissabte, deixaven en bolígraf les 8, escriuen en bolígraf 8 i mitja, deixen les 3, posen 2 i mitja, em presento un dissabte, perquè, clar, treballo. I també estava tancat.
2: Carai.
3: Se'ls havia oblidat deixar que el dissabte tampoc. Per tant, qui pot anar a rebre notificacions de 8 i mitja a 2 i mitja de dilluns a divendres? Sí, una petita part de la població, segur que sí, però la resta que treballem, matins...
2: No puc estar més d'acord, eh? O sigui, una cosa tan important com Correus, més que res, perquè t'envien notificacions que poden ser multes i que, a més, les has de pagar ja, perquè si no, tal, igual, no hi pots anar mai a buscar-ho.
4: Tornem a estar amb el mateix. Ajuntaments, bancs, Correus, tot això, quins horaris fan?
2: Els horaris de la gent que treballa.
0: No té cap sentit. No té cap conseqüències, eh?
2: No passa res.
0: Posen boli de 10 a 11 i mitja, estem esmorzant.
4: Fan tant de cul que no poden imprimir un paper.
2: Són les 8 i 12 minuts. Merci als que heu participat al rajòmetre d'avui.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, des d'aquest trànsit dens, a la General 1, Avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, a causa d'un accident. També tenim trànsit dens a la General 4, entrada a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment, és el centre nacional del trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors? Doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: 96.0. El matí i la mare que el va parir.
1: Me traía aquí a València a ver la masterclass.
2: La masterclass no, la mascletà.
1: La mascletà.
2: ¿Cómo?
3: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Ima Ellenger, que és bàsicament la creadora de la cançó, i Ultra Naté, la que li posa aquesta veu d'una persona tan emblemàtica com aquesta, com Ultra Naté, una de les millors cantants de música house i soul del planeta, així m'atreveixo a dir-ho. Són ara mateix un quart i tres minuts de 9 del matí. Arriba el joc de les paraules del matí. La mare que el va parir, com sempre, amb el nou Aquàrium de Barcelona.
1: Al matí, la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà el joc de les paraules del matí, la mare que el va parir, la Rosa. Bon dia, Rosa.
3: Hola, bon dia. Hola. Com esteu?
0: Bon dia, molt bé. Hola. Encantat de saludar-te i donant-te l'enhorabona ja per haver agafat línia. És la primera que ha marcat el 9-3-5-4-7-50-50, perquè moltes vegades la gent no agafa línia per jugar al joc de les paraules. Per tant, ja tenim la primera part de la victòria. Avui en premi doble, Rosa, et pots endur la samarreta del matí, la mare que el va parir, o també, bé, o, no, o no, i les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. A veure si hi ha sort, avui jugaràs amb la Najet.
4: Vinga, Rosa, som-hi.
3: Vinga, ànims, Najet.
4: Vinga, igualment.
0: Vale, va. La Najet ànims, que va. Marxa de l'estudi i, per tant, ens quedem amb les 5 paraules de la Rosa. Amb dues coincidències, s'enduria la samarreta i amb 3 o més les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Més la samarreta, clar que sí. No és excloent el premi del joc de les paraules.
5: Acumulatiu.
0: És acumulatiu, exacte. La primera paraula, Rosa, és institut.
3: Estudiar.
0: Estudia, molt bé. Esplai.
3: Esbarjo.
0: Esbarjo. T'estimo.
3: Amor.
0: Amor. Malic.
3: Panxa.
0: Panxa. I finalment, arrel.
3: Arbre.
0: Arbre. Perfecte. Està ben jugat, eh?
5: Ha començat rara.
6: Sí, exacte.
5: Però ha anat agafant.
6: Opino com l'Oriol.
0: Però està ben jugat.
6: 3 de 2 es poden arribar.
0: Penso que es pot fer.
4: 3 de 2?
6: Ai, o sigui, 3 de 2. 3 de 5?
4: 3 de 5?
5: Sí. N'hi ha de més fàcils i de més difícils.
6: Es poden fer totes. Però... Bueno,
0: ho ha fet bé, ho ha fet bé.
5: Tot tranquil·la, que les crítiques sempre són per mi, en aquest sentit. Exacte. Estic veient.
0: Vinga, Najet, comencem amb la primera paraula, que és institut.
4: Adolescents.
0: Estudiar, ha dit la Rosa.
4: Estudiar.
0: Mm-hmm. Najet, concentrem-nos, sisplau.
6: Aquest sí, aquest hem de concentrar.
0: Segona paraula, esplai.
4: O sigui, n'hi ha una molt clara, però que jo crec que no serà, que és lleure, i no diré lleure.
0: Això no s'hi val, de fer això, eh? No, perquè si haguéssim lleure, t'haguéssim dit que sí, no, no, no tens dues oportunitats. No. Però va, digues, vinga, com si no hagués passat
4: esplai,
0: res.
4: Esplai. Nens. Infants, no.
0: Ho has dit sense ganes. És esbarjo.
4: Esbarjo.
5: Has perdut el pot.
0: En tenim, tenim encara la possibilitat oberta de la samarreta més les entrades.
6: Va.
4: Ai, ai, ai.
0: Tercera paraula, t'estimo.
4: Amor.
0: Sí.
4: Vale.
0: Molt bé. Ja tenim samarreta... ja tenim... ja tenim la samarreta, Rosa, d'acord?
5: No.
0: Ah, no, encara no.
6: No, no, no.
0: Estic fatal, estic fatal.
5: Tens una màniga.
0: Perdoneu, perdoneu. Tens una màniga a la samarreta, exacte. Però és que estic tan segur que ho farà. La quarta paraula és malic.
4: Panxa.
0: Sí, tenim samarreta, ara sí, ara sí. Perdó, perdó.
4: Nervis.
0: Ens ho juguem tot a l'última paraula. Última paraula. Najet, concentra't. L'última paraula és arrel.
4: Arrel. Planta?
5: Mare que papa.
4: No!
5: Ai.
0: Arbre!
4: Arbre!
0: Arbre!
5: Però com que planta! Com
4: bueno, planta! Planta!
5: Però les plantes no tenen arrel. Bueno, sí, però...
4: Bueno, clar que sí.
5: Petites.
4: Però són més grasses.
5: Home!
0: Ai, bueno, Rosa, em sap greu. T'endús la samarreta del programa, d'acord?
4: Està molt bé.
3: Sí, un altre dia ja ho tornarem a provar.
0: Molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: No pengis, que vagi bé, Rosa. Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
7: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
1: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Els Catarres, aquí teniu en peu de guerra.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i en Carles Pérez.
0: Bon dia a tothom, merci per escoltar-nos. Bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, aquí treballant.
0: Vale, vale, de què treballes? A què dediques tu, Jaume?
2: Transporto un camió, que ara mateix estic aquí a Canovelles.
0: Canovelles, fent transport de què? Què transportes?
2: Bueno, no, estic treballant a les vies del tren, a la R3.
0: Estàs fent la... bueno, això de desdoblar la R3
3: ja
0: era...
3: És culpa seva.
0: És culpa seva.
2: Això mateix. Sí, sí. Això... Molt bé. No és culpa meva, no.
4: I avui han robat coure o no, encara?
2: No, això va ser ahir, crec, no?
5: Avui encara no.
2: Encara porto el camió.
0: Encara, bueno. Escolta, mira, et truco de part del Salvador, que et desitja moltíssima sort en aquesta nova etapa al costat de la persona que estimes, que us desitja tota la felicitat del món. Molts moments inoblidables, rialles, complicitat i un amor que continuï creixent amb els anys. I aquest casament sí que te'l recomana, vale?
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Bueno, una abraçada, Jaume, que vagi bé el camió.
2: Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
0: Adéu, xato. Adéu. Abraçada a tots els camioners de Catalunya, clar que sí.
1: Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. El matí i la mare que el va parir. Andorra.
6: 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: En futbol, la selecció andorrana va perdre 3-0 contra Lituània en un amistós disputat en plena finestra de la Nations League. Coldo Álvarez va aprofitar el partit per fer proves i repartir minuts amb un 11 força renovat en què només Izquierdo i Jordi Aláez van repetir titularitat respecte al duel anterior. Els tricolors van encaixar 2 gols abans de la mitja hora i no van poder generar perill davant del conjunt lituà. La selecció tornarà a la competició oficial dissabte contra Malta en la quarta jornada de la UEFA Nations League. En esquí, Can de Moreno torna a posar-se els esquís després de la greu lesió que va patir arran de la caiguda als Jocs Olímpics d'hivern de Cortina d'Ampezzo. L'esquiadora de la Federació Andorrana d'Esquí viatja avui ja cap a Xile juntament amb Iria Medina i Clàudia García, acompanyades per Ivonne Mintegui. I la torxa dels Special Olímpics va recórrer ahir els carrers d'Andorra la Vella, acompanyada d'esportistes del país, en una jornada centrada també en la reivindicació per la inclusió. Andorra és l'única parada fora de Catalunya del recorregut previ als Jocs d'Special Olímpics de Tarragona 2026 i recupera així el vincle amb la competició després de l'experiència compartida amb la Seu d'Urgell l'any 2018. Els Jocs se celebraran del 9 al 12 d'octubre i reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual actual de 10 països europeus.
6: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
8: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
6: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Ràdio Flashback.
6: Andorra 96.0. Flashback.
9: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
10: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
9: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
6: Andorra, Andorra. 96.0.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.
3: Bon dia, són 8:45. Avui Junts sotmetrà a votació del Parlament la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, per una suposada manca de respecte a la Cambra Catalana, una no defensa dels interessos del país davant l'Estat i, segons diuen, una reiterada mala gestió del govern. També recullen les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Un fet gens habitual a la Cambra Catalana, però que amb tota probabilitat no tirarà endavant, ja que tant Esquerra com els Comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava al barri de la Florida. I els Mossos d'Esquadra, que van identificar el policia nacional acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona, han descartat que el tret fos directe. Agents de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que l'arma estava inclinada i apuntant a terra en aquest sentit, assenyalant que la bala de goma va rebotar i posteriorment impactant Roger Espanyol. Els esports. Polèmica a Portugal perquè Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració abans del partit contra Dinamarca. El portuguès no va jugar ni un minut contra Noruega i les diferències amb el seleccionador han acabat amb la marxa del capità. També en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada, mentre que el Barça femení ha guanyat la Roma per 0-6 a la Champions abans de rebre el Real Madrid diumenge a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Paula.
1: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
0: Avui no busquem un poble. Podem donar una primera pista. Anem amb la primera pista, Germán.
5: El lloc que avui busquem...
0: No, no és el lloc que avui
5: busquem. O no és un lloc, no. Correcte.
1: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
11: Hola, amigo de Flashback.

0: teniu Lola Índigo i Anna Mena, que ho han patat amb aquesta cançó, no només a l'estiu, sinó el que ha vingut després de l'estiu. Encara està sonant fresca, fresca, com el primer dia. Una abraçada a la gent que estigueu anant cap a l'escola ja, eh? Tots els pares que estigueu portant els vostres nens a l'escola. Una abraçada ben forta a totes i tots.
1: Llibertat aviat.
0: Sí, senyor.
1: Ja us deixeu.
0: Exactament.
2: Queda poc.
0: Bueno, i hi ha molts pares que estan portant els nens i no van a l'escola perquè els tenen en una cadireta.
1: Sí.
0: Encara són massa petits. Mm. Tenir un criu és un liu, ja ho sabeu, i sobretot quan heu de viatjar amb nens. Escolteu, escolteu. Tenir un criu és un liu. Capítol 33. Viatjar amb cotxe.
1: Si sou dels que encara podeu pagar la gasolina, segurament voldreu moure-us amb cotxe amb els vostres fills. Si sou pares novells, segur que us ho imagineu així.
3: Bruno, vols que juguem al joc de les matrícules?
4: Vale, mama, totes les que hem vist fins ara eren divisibles per 7, menys la d'un Ford Focus que hem vist a Castellfollit del Boix de la Marenga.
3: És tan intel·ligent, fill meu. Vols que posem música?
4: Val, poseu Bruce Springsteen, així us agrada a vosaltres, pares. O les notícies, si preferiu.
3: Que et mereixes, Bruno?
4: No, però falta gaire.
3: Bueno, un parell d'hores sí, eh?
4: Només, com si voleu estar tres, lo important és arribar, no vulgueu córrer.
3: És que és tan maco.
1: Ara, si ja sou pares experimentats, sabeu que un viatge en cotxe va de la següent manera.
5: Mama, falta gaire.
3: Però si encara no hem arrencat.
5: Em mereixo.
3: Mira, mira, que et poso la DJ Wii del Pot Petit. Escolta, escolta. Pot Petit, però vomitar de grossa, eh?
5: Ja arribem.
3: Vols que juguem al B.O.B.?
5: Mama.
3: Vale, ja veig que no juguem.
5: Tinc set.
3: Què? Vale.
5: Tinc gana.
3: Ai, per favor.
5: Tinc pipi.
3: Vale.
5: Tinc caca.
3: Ara parem.
5: No sé què tinc.
3: No, però...
5: Quan falta? Què em mereixo?
3: B.O.B.? Saps el que veo?
5: Què?
3: Una estació de servei que és on us penso deixar tots, home.
0: I recordeu, fer viatges llargs és una putadeta si darrere hi tens una cadireta. Perquè tenir un criu és un liu.
6: Al matí, la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. A Flashback. Andorra.
7: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
8: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
7: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0 FM.
9: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Ràdio Flashback Andorra.
11: Flashback.
6: Flashback Andorra.

0: estrella Aitana, al matí la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i felicitats, eh?
1: Moltes gràcies. Bé, encara no és diumenge, eh?
0: Diumenge. Però... Com vol retardar aquests 50 anys que faràs diumenge, Lídia? Com els vas intentant allò?
2: Sí. Els 40, eh?
0: Encara no. Falten encara 3-4 dies.
1: Aguanta.
0: Bueno, felicitats a part de la Marta, de la Júlia, de l'Enric, del Jordi, que et feliciten.
1: Moltes gràcies.
0: Que s'alegren de poder compartir amb tu la teva bellesa i esperen... Bellesa amb B, alta. I esperen poder compartir també els pròxims 50 anys. Diuen que t'estima molt des de Ràdio Flashback. Una abraçada ben forta, Lídia.
1: Moltes gràcies, jo també els estimo molt. Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia.
1: Gràcies.
0: Adéu.
3: Adéu.
0: Adéu. Són gairebé 9:15 del matí.
4: Ja són aquí els més petits del Vaparí.
0: Ahir vam estar pensant com preguntar tot aquest tema de la vivenda, que ha estat, que és el tema d'ara mateix, no?
5: Us ho volem, això.
0: Sí, senyor.
5: Ja està tot arreglat.
0: Ja s'estan posant.
3: Crec que no, eh?
5: Compra conjunta.
2: Vaig a pillar un pis de lloguer a Barcelona.
0: Ja s'hi estan posant, sí.
5: Ja te'l pago jo.
0: I vam pensar, home, com preguntes això a uns nens? És un tema com una mica feixuc, sí, una mica adult i tal. Sí. I vam pensar, doncs, calla, pregunta sobre la seva habitació.
2: Com és?
0: Com és? I, per tant, la pregunta que us fem avui, nenes i nens...
5: L'habitació.
0: Com és la vostra habitació? Més que res, perquè tal com van les coses, haureu d'acabar compartint pis i estan en una habitació. O sigui, al final.
3: Tampoc us podreu fer gaire vostra, perquè no hi podreu fer res. Exacte. Ni penjar un quadro, quasi.
5: No!
0: Exactament.
5: Es poden fer forats, les parets.
3: No.
5: Us veig molt pessimistes.
3: Què vol?
5: No paro de fer mesures. Voleu més mesures?
0: No, gràcies, senyor Illa. No, moltes gràcies. Per tant, com és la vostra habitació? Nenes i nens que ens estigueu escoltant ara mateix, no sé, que hi teniu, quins pòsters hi teniu penjats, si és que encara es pengen pòsters.
2: Si hi ha algú especial, algú que us agradi molt.
0: Exacte. No? Si teniu un escriptori per fer-hi deures, sí. Si no...
2: S'ha de tenir escriptori, sempre.
3: Si teniu tele...
0: La tele, exactament. Sí. Jo tenia tele, l'habitació.
3: Jo no, mai.
0: Per favor.
3: Per favor.
0: Anem als missatges. 628 414 029. A veure, vinga.
6: Hola, tinc 10 anys i em dic Ada.
0: Hola.
6: Pues la meva habitació és de fusta. I està molt decorada, amb molts pòsters. També tinc un escriptori i un llit. I molts dibuixos que he fet jo.
5: Molt bé.
6: Adéu.
0: A veure, Antonio, una habitació de fusta, això...
7: Está bien. Depèn de lo que haya detrás de la fusta.
0: Bueno.
7: Claro, porque muchas veces la gente pone la fusta para tapar unas humedades que están saliendo urballón.
0: Claro.
2: Eso no.
7: Hombre, esto lo he visto yo muchas veces, que dice, bueno, fue un revestimiento para no ver lo que hay detrás, pero detrás tiene ahí...
0: Claro, al final tard o d'hora acaba sortint, no?
7: Esto sale.
0: Si tens unes humitats, acaben sortint, sí.
7: Bueno, el rubelló se abre camino.
2: Claro.
7: Lo mejor es tirar la pared, luego tirar la casa y luego encargarme la mía, la nueva.
0: Exactament.
7: Eso es lo millor que puedo hacer.
0: Això ho farem. Més missatges.
8: Hola, Flashback.
0: Hola.
8: Soc Lugo i la meva habitació... Té una llitera,
2: mira,
8: dos còmodes per guardar la roba,
2: veus?
8: I alguna estanteria amb llibres i algunes joguines, també. Adéu!
0: Dos còmodes, eh?
2: El tio té roba, eh?
3: Sí, té un nen petit.
7: Jo la estantería con libros, que los libros pesan un huevo, eh?
0: És veritat, sí, no ho sembla, però, eh?
7: La gente mete la esta de l'IKEA, que la LAC.
0: Bueno, també deu ser...
7: No aguanta una mierda.
0: No aguanta?
2: S'ha de collar bé, això.
7: Taco químico.
0: Sí, però pot anar...
7: Guilty.
2: ¿Qué?
7: Taco químico.
0: El guilty.
7: De dos componentes.
0: Però escolta...
7: Así te cobro uno y luego te cobro el otro.
0: No, ja lo sé, però un tema. Vigili amb les paraulotes, que ja n'ens escoltant.
7: Que no, que un tipus taco...
0: No, les paraulotes que diu vostè.
7: El taco no és una paraula, no, és una cosa per la tarteria.
0: Però què ha dit una paraulota, no el taco?
7: Guilty.
0: No, antes.
7: Ah, cojones. Que jo...
0: Això és, això és. Vinga, més.
2: Por favor.
9: Hola, sóc l'Emma.
0: Hola, Emma.
9: La meva habitació és de... I té moltes joguines, adéu.
0: És que no m'ho ha pogut dir, que l'han censurat.
2: Tot allò, aquells exercicis d'anglès, no?
3: Sí.
2: Fil de gap?
3: Sí, era un gap.
2: I vinga.
0: Que mona.
2: Que bo.
0: Vinga, què més diuen?
10: Hola, Flashback, em dic Oriol.
0: Hola, Oriol.
10: I la meva habitació no és ni molt gran ni molt petita. Té una taula, un llit, un armari i leds. Adéu.
0: Leds. Que bo, té leds.
3: Que guai.
0: Boníssim.
11: La meva habitació no és molt gran ni molt petita.
2: Era com la moderació feta nen, eh?
3: Sí.
2: No és
3: molt gran ni molt petita. I de cop leds.
0: Sí. Anava per polític d'algun partit, que no diré. Per què.
2: Hosti, noi.
0: Convergent.
9: Jo amb el meu germà al costat, i al costat també tenim una tauleta, I els armaris estan a davant. Adéu.
0: Mm. Ens ha fet ja la distribució de l'habitació.
3: Sí, sí, sí. És que l'hem imaginat.
0: Escolta, i ningú té, com teníem, Marc i jo, de petits, una cistella, minicistella de bàsquet.
2: Ah,
0: oh, m'encanta, però mini, tot amb la pilota mini.
2: Això està molt bé pels veïns de sota, que saltes i rebota tot el pis. O
0: bueno, tu per què et pensaves que eres Pau Gasol, però jo estava al llit i tirava la pilota. I
2: no, jo faria mates, que flipes,
5: És que era mini, però era de l'NBA.
2: Sí, clar. Ah, home.
3: Era bona.
5: La bola era estàndola.
2: És que jo, perquè mai fem altra
5: bolla. Ah,
0: no, això són els japisos, no? Spalding.
5: Spalding.
0: Spalding. Sí, sí. Jo en tenia una de... Com es deia l'abella aquella de l'NBA? L'abella.
2: Els New Orleans Hornets.
0: Els Hornets, aquest. Sí. Jo tenia els Hornets.
2: El Charlotte devia ser la teva època.
0: Ah, el Charlotte Hornets. Sí, sí, sí, que mítica.
5: Perquè tu sempre has estat molt dels Charlotts.
2: Era un equip de merda.
5: No ho sabia.
0: Doncs ni idea, La veritat, però m'encantava. M'encantava. Què més?
9: Flashback. Em dic Biel i jo a la meva habitació... Tinc una llitera perquè dormo a la nit amb el meu germà.
0: Sí, molt bé.
9: I tinc moltes joguines. Adéu.
2: És que era el somni de qualsevol nen, una llitera, no?
3: Sí,
2: és
3: jo em volia molt, també.
0: Totalment, sí? Totalment, estic molt d'acord.
5: El bo és el de dalt o
2: el de dalt?
5: El de dalt?
3: Clar. Sí, però quan et fas gran ja baix, Sí. I dalt et serveix per deixar-hi les coses.
2: Clar.
5: Ah, vale.
3: És així.
0: Fa de traster. Sí. Un tema que m'ha quedat aquí amb la NBA, Marc. Sí, ara que vulguis. És que hi he estat pensant...
2: Parem-ho tot.
0: Un moment. Això dels Hornets...
2: Calleu els altres,
0: Això dels Hornets...
2: Sí.
0: Com és que abans era Charlotte i ara és New Orleans? Perquè... Canvia de ciutat.
2: Sí, els equips es mouen de ciutat.
0: Hòstia, flipo.
2: Són franquícies.
0: És que estava pensant, dic que els Hornets... Vale, sí, Hornets és el nom, que canviés el nom ho entendria, però canvien de ciutat...
2: De ciutat, i se'n van a una altra ciutat amb l'equip.
0: Això és fantàstic.
2: El Barça de Valladolid, ho diguéssim ara.
5: Però no és un esport seriós, això.
2: No, és que la NBA no us la mireu.
0: Jo per això m'he quedat pensant, dic, Charlotte i New Orleans, què passa aquí?
2: Han canviat.
0: Vale, vale. Bueno, perdoneu pel parèntesi. Més missatges.
9: Hola, Flashback, sóc la Jana. I la meva habitació és bastant gran. Té un llit, un escriptori, una tauleta de nit, un armari i també un puf. I molts de llibres. Adéu.
0: Està bé, molts llibres.
3: Té de tot.
0: Clar, veig que això de la tele i l'habitació era molt de quan jo era petit. Ara ha desaparegut, això.
2: Total.
5: És un mòbil.
0: És un cris, exacte.
3: Clar, és que ja, per què?
0: Ara tenen el mòbil, totalment. De seguida, més missatges abans. Justin Bieber, vinga. Vinga.

0: Beauty and a Beat, des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Avui preguntant a les nenes i els nens, abans que entreu a l'escola, com és la vostra habitació. Missatges al 628-414-029.
1: Hola, Flashback, m'adic Vera i tinc 6 anys i tinc 2 habitacions. Ulo. Tinc joguines.
0: És un gran tenidor, eh?
2: Ola,
0: una gran tenidora d'habitacions.
2: Estàs molt bé, tu.
0: Vigila, Vera, que la llei ja...
3: Ja penalitza la segona habitació.
0: Tens dues habitacions, ja, sí, sí. Ja.
3: Si no és per estar-hi,
0: exacte.
3: Ja estàs especulant.
0: Exactament. Què més?
4: Soc la Tània. I la meva habitació és molt petita, però té de tot. Un escriptori...
0: Molt bé.
4: Un llit, esclar.
0: Clar.
2: Esclar.
4: I un armari... Un armari per les sabates i ja està.
5: Adéu. Bueno, adéu.
2: No és tan petita. No.
0: Està molt bé, està molt bé. Jo, David, hi tenia els plats a l'habitació, eh?
6: Evidentment, aquí
0: som. Els plats per punxar tu també, no?
6: Els de punxar, bueno, que et regalen els Reis, no?
0: Sí, el dels Reis.
6: El Fisher Price.
0: Sí, però ja, escolta, és, fent els pinitos.
6: Sí, sí, igualment tampoc aniria a connectar-los a la corrent, perquè és igual, és un tema d'imaginació.
0: Sí, sí, senyor, sí, clar.
6: Hi ha molts DJs que ara no el connecten a la corrent.
0: No,
6: tampoc.
0: Ja no va, ja va sense cables.
6: I sona exactament igual, exactament. La música.
0: Una mica sí.
6: Misterio.
0: Què més? Hola, hola.
7: Maria, i tinc 6 anys. Tinc una habitació de pèntals, un racós que jo he fet tots aquests anys.
0: Oh, que bonic.
7: Adéu.
2: Un museu, eh?
0: Que bonic. Sí. Vosaltres, quan aneu a casa els vostres pares, si és que hi ha encara l'habitació vostra, que en el meu cas hi és,
2: sí.
0: Teniu record, teniu coses, sí, de treballs manuals?
5: Manualitats.
0: Manualitats, sí.
5: No tant, no murals d'aquells que fèiem, sí. Sí, sí, sí.
2: Jo més de l'adolescència.
0: Sí?
2: Sí, sí, perquè vaig fer un canvi d'habitació a casa.
0: Què tens de l'adolescència?
2: Tinc com una... No ho vull explicar.
5: Hola!
2: Va, ho explico. Tinc allà figuretes dels Beatles, també hi tinc unes llaunes de cervesa... Bueno, no, unes ampolles de cervesa.
5: De l'adolescència?
2: Sí.
8: Ampolles de cervesa?
2: Bueno, de nits i coses. Allò,
8: no, no, no.
2: De... Ja, però, ja. Però no d'una Heineken normal i corrent.
0: No, va, ja, que no. Especials.
2: Especials, divertides. Mm-hmm.
8: Vale, és que a la teva habitació de casa dels pares hi ha un any que queda congelada.
2: És, sí, és el que ha passat.
0: Exactament.
5: Ara, no es toca més.
2: Hi ha un xoc
5: no
2: molt bèstia perquè hi ha el bressol de la nena quan va a casa dels meus
0: clar.
2: Pares amb les llaunes de cervesa.
0: Que passava exactament igual a mi.
2: Clar,
0: de la teva que va ser la teva filla.
2: Sí, sí.
0: Va, un parell de missatges. Hola, més, de seguida, i l'home cabrama.
9: La meva habitació està una miqueta desordenada, és blanca, i tinc un pòster d'Ariana Grande i un de Michael Jackson. Adéu, Flashback.
0: M'agrada, molt bé, criteri musical, sí, senyor.
8: Sí, sobretot la segona part.
0: Vinga, més.
10: Hola, em dic Biel.
0: Hola, Biel.
10: La meva habitació és... Tinc una llitera...
0: Que xulo.
10: És gran, tinc joguinetes i tinc una germana. Adéu.
0: Una germana, com un objecte més.
5: També hi és per allà l'habitació.
0: També hi és. Va, i un últim missatge, ràpidament.
11: Som la Maria i la Berta. I la nostra habitació és amb dos armaris grans,
0: sí.
11: Una estanteria plena de llibres, amb una tauleta, amb una llum, dos llits...
0: Bueno, i moltes coses més, sí. Perquè hi ha un munt de coses. Nosaltres, gràcies a tots els que m'han enviat missatges. Cap a la Terrassa, vinga!
12: Al matí, la mare que el va parir presenta... L'home Cabrama!
0: Home Cabrama!
13: Hola!
0: Fot-li!
13: Catalunya! Avui entren en vigor noves normes de circulació, com, per exemple, queda prohibit anar amb moto amb xancletes, s'ha de deixar 5 metres de distància als ciclistes, però el que no entenc és que serà obligatori portar casc per tots els que vagin amb patinet. Més que res, perquè veiem com van, per portar casc primer s'ha de tenir una mica de cap, noi.
0: Quanta raó. Gràcies, Marc.
13: Apa, va.
14: Andorra. 96.0.
15: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876 555.
12: Naina i Figaflowers, pecat original. Som-hi!

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a 3:15 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de la importació i distribució de carburants han acordat aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Flashback. Ràdio Flashback.
3: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: Carly Swims. Bon dia, Carme.
1: Bon dia, Carles.
0: Bon dia. Felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Em diuen que en fas 36. Escolta, felicitats de part de la Glòria, la Laia, la Laura i la Vanessa.
1: Les conec, sí.
0: Diuen les nenes, les pecados.
1: Ui, sí, és història, clar. Pecados capitales.
0: Que heu fet amb elles.
2: Un cada una, eh?
1: Bueno, res, els pastorets, molt català.
3: Ja.

0: explicar que l'habitatge és un dret.
1: El preu mitjà del metre quadrat supera els 2.400, un 11,4% més.
2: Doncs va, anem amb el tema de... Mira, és que és el tema, no? Sí, l'habitatge.
3: Sí. I tenim les seccions d'Ideatrista una mica revolucionades amb tot el tema Mari Carmen. Sí, no, ha generat un decret Mari Carmen, sí, que potser s'hauria de dir decret iceberg, perquè consisteix en atacar, en comptes del problema de fons, sí, doncs la punta de l'iceberg.
4: Ah, molt bé.
3: És perquè si fas mesures de fons, hòstia, potser resols el problema en 10 anys, però clar, per les properes eleccions no et serveix tant.
4: No, clar, clar, clar.
3: Avui porto un cas que m'ha recordat, saps quan abans s'anava a les discoteques, sí, i posaven aquella cançó que tu ja sabies que en 10 minuts obrien les llums?
4: Sí.
2: Sí.
3: Que estava acabant el temps.
5: Acabant.
2: Totalment.
3: I aleshores, o aprofitaves aquells últims minuts per fer un Sant Hilari al gin tònic, o li acabaves fotent un muerdo en aquell tio passat que t'estava menjant l'orella des de feia dues hores. Ho havies de fer.
2: És veritat.
3: Doncs salvant les distàncies, això ha passat una mica a Mataró, que és que abans de que s'aprovi el decret Mari Carmen, minuts abans, dies abans, doncs es fa el desnonament d'una família de 7 membres.
4: Molt bé.
3: Atenció, que la cosa és heavy. Un d'ells amb un 83% de discapacitat. Recordem que la Mari Carmen, que tenia 87 anys, té 87 anys, va amb cadira de rodes i té un 50% de discapacitat. Sí. Per tant, imagineu aquesta persona amb 83 al panorama que deu tenir. I els altres 6 membres, doncs, hi ha 3 menors. Per tant, hòstia,
2: sí, sí,
3: l'amanida perfecta per no poder ser desnonats. Doncs ho han estat. Vés a saber tu per què. Aquí el sindicat de llogaters doncs, no hi ha estat present, o perquè els ha pillat concentrats a Plaça Catalunya, o perquè estan de ressaca de les festes de la Mercè, no, sí, no ho sé. Sí. La família desnonada pagaven 700 euros al mes, vale, a un fons, i ja hi som.
4: Amic.
3: Han tingut problemes econòmics i han començat a pagar menys, i bueno, el fons que es diu Invesmar,
2: vale,
3: es veu que té entre 60 i 90 pisos, que dius, li ve d'un? Però es veu que sí.
4: Sí, home, es van justos.
3: Bueno, han intentat arribar a un acord amb ells pel que sigui per fer un lloguer social. Ells no ho han vist.
4: És que saps què passa?
3: Pel que sigui. I aleshores arriba la proposta de l'Ajuntament de Mataró.
2: Ara, perquè jo anava a dir, de moment tot això, el privat mira per ell i el llogater també. Però no, l'administració on no està? Qui és qui ha de posar les mesures, bueno, les regles del joc?
3: Fem un redoble de la taula.
2: Venga.
3: La proposta de l'Ajuntament de Mataró ha estat... que els hi paga 3 nits d'hotel.
4: Hòstia!
5: Molt bé! 3 nits d'hotel! I la quarta, què farem?
3: Aquesta és la, bueno, la quarta, suposo que hauran de llogar una habitació. Recordem que són 7 persones amb un discapacitat sever. A veure, ha de ser gratuïta la vivenda per aquesta mena de gent? Jo no estic dient això. Però, francament, crec que és penós que no existeixin solucions públiques per aquests casos, albergs, pisos d'emergència, el que sigui. Per això paguem la meitat del que guanyem quasi bé en impostos. El que sigui que eviti que gent com aquesta acabi al carrer malvivint en una habitació o potser que acabin ocupant. I així, clar, utilitzes aquesta llei feta amb el cul que ara tant et perjudica, sí, per la converteixes en una llei que segueix feta amb el cul, però que ara, curiosament, com ocupa, t'empara totalment.
2: Sí, sí, sí. Que ben curiós.
3: Potser
2: ben
3: la solució.
2: Déu-n'hi-do, tu, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són les 9:09. Bon dia a tothom.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, des d'aquest trànsit d'ens a la carretera 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, a causa d'un accident. També des d'aquest trànsit d'ens a l'avinguda Tarragona, en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Internacional del Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Flashback Andorra.
4: Flashback. This is my station.
5: Freqüència d'èxits.
6: Només èxits.
7: Torna a l'Octoberfest d'Anyós Parc.
8: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
7: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
8: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
7: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
9: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
10: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
11: Andorra. Andorra. 96.0.
3: Flashback Andorra.

0: és el britànic Chris de Sarandí. Sonant des de Ràdio Flashback amb tota la potència del món. Gran cançó. Bon dia, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Que dissabte em diu que feu 14 anys amb el José, no?
1: Sí.
0: Diu el José que ets la millor persona del món, la millor mare que podien tenir la Tanit i el Fion, i la millor companya de vida, que t'estima fins l'infinit i en tot lo bo i lo dolent, sempre serà al teu costat. Gràcies per tot, amor. Això et diu, Anna.
2: Oh.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, que tinguis un gran dia, Anna.
1: Igualment, adeu.
0: Adeu, adeu, adeu, adeu. Bueno, i a les veus del Marc, aquesta setmana de què parles? Marques noves.
2: De la pluja, que la pluja. És la setmana marcada per la pluja. Uah, sí, tornarà a ploure molt avui, alerta a tothom.
0: Us heu fixat que ja no plou normal? Que
2: no.
0: Sempre
2: no,
0: quan
2: no,
0: plou
2: no.
0: Ja són, és alert torrencial.
3: Sí,
2: sí, no, sí, sí, litres, no litres en segons. Però clar, normalment t'espatlla el dia una mica. Ja sé que hi ha gent que hi ha la pluja, però
0: sí.
2: M'he imaginat com seria si la pluja fos una empresa. És a dir, la pluja,
0: pluja
2: és, la jefa,
3: sí, sí.
2: I arriba al despatx i comença a donar ordres per començar a complicar la vida de la gent. Seria una cosa similar a aquesta.
4: Hola, mal dia a tots!
5: Mal dia, pluja!
4: Molt bé,
6: mal dia, pluja! Vaig tard que sóc el tro.
4: Ah, clar, clar. Us presento el nou becari. Com et deies?
2: Alert, és alert.
5: Hola, és alert.
4: Jo contíssim pluja, moll i sobretot pecació, eh?
3: Però què li passa?
4: Bueno, és que l'és alert no s'entén res.
3: És una mica inútil.
7: Exacte, no vindria a ser l'alert Einstein, eh?
6: Hola, és alert.
4: Però no cal que comentis tot, que vas molt tard, va. A veure, departament d'I més D, inundacions i desastres, com ho tenim?
3: Tot perfecte.
4: Repassem. Roba.
5: Estesa.
4: Cotxes.
5: Acabats de rentar.
4: Gent amb ulleres.
5: Molles.
4: Peus.
5: Xops.
4: Cotxes.
5: Aparcats a la riera.
4: Molt bé, tot controlat. Pluja, tenim un problema. La gent està contenta. Com? Però si hem col·lapsat les rondes i la Renfe.
7: Hòstia, jo la Renfe no he fet res, eh?
3: Hòstia, tampoc, no, no, eh?
2: Diuen que els agrada l'olor de pluja.
4: Tranquils, tinc la solució. Dantetes, Bobby, Lili, Nus, Drac, Gerard Quintana. A passejar!
3: Olor de gosmoll, increïble, va, bravo!
4: Departament de paraigües.
3: Fantàstic, hem clavat 300 varilles als ulls de la gent ja.
4: I la gent que no té paraigües?
3: Molla, perquè la gent amb paraigua
5: passa per sota dels balcons.
4: Fantàstic, i l'orfenat?
7: Planíssim, escolta, escolta.
8: Hola, som paraigües oblidats, sisplau, volem tornar a casa.
9: Jo estava en un Carrefour.
4: I per acabar, departament de tòpics.
7: Plou en quatre gotes i es paralitza el país, la pluja neteja, convé que plogui, va bé pels camps. Ui, aquesta pluja no va bé pels camps.
4: Com tenim els dos? Sofà i manteta.
3: Controlats, ni sofà ni manteta, perquè no poden pagar-se la caseta.
2: Sobretot, pecació, eh? Pluja.
9: Queda clar, va.
2: Hola.
9: Va, tira, passa.
0: Aquí teniu pluja S.A. Clar que sí. Si la pluja fos una empresa.
10: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: The Joe, End of the Beginning.

0: Flashback, on neixen els èxits. Ràdio Flashback. Andorra. 96.0.
1: Ràdio Flashback.
2: Un amigo nuevo en una haría. Pésame la cara, gafas nuevas.

0: l'aprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, per una suposada manca de respecte a la cambra catalana, una no defensa dels interessos del país davant l'Estat i, segons diuen, una reiterada mala gestió del govern. També recullen les peticions d'assessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon, un fet gens habitual a la cambra catalana, però que amb tota probabilitat no tiraran endavant, ja que tant Esquerra com els Comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava, al barri de la Florida. I els Mossos d'Esquadra, que van identificar el policia nacional acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona, han descartat que el tret fos directe. Agents de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que l'arma estava inclinada i apuntant a terra. En aquest sentit, assenyalen que la bala de goma va rebotar i posteriorment impactar en Roger Espanyol. Els esports. Polèmica a Portugal perquè Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració abans del partit contra Dinamarca. El portuguès no va jugar ni un minut contra Noruega i les diferències amb el seleccionador han acabat amb la marxa del capità. També en futbol, el Barça no obrirà la tercera graderia en tota la temporada, mentre que el Barça femení ha guanyat la Roma per 0-6 a la Champions abans de rebre el Real Madrid diumenge a l'Spotify Camp Nou.
1: Gràcies, Paula. El matí i la mare
2: que el va parir. Des d'Estats Units llegan notícies preocupantes de l'estat de salut del expresident Joe Biden. Sufre un càncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huevos, en los huesos, perdón.
3: Cada dia quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Aquí teniu a Gel amb Solto. Aquesta cançó es diu Jamaican Bam Bam. Sonant des del Vaperí, com sempre. Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos. Bon dia, Àlex Huguet.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal?
0: Recomanacions musicals amb l'Àlex Huguet. Avui què ens portes,
1: Àlex? Aviam, avui és 1 d'octubre.
3: Sí.
1: Data important. Home. Per molt seria la Diada Catalana 2.0.
3: Sí, senyor. Bueno, si hagués anat bé.
1: Si hagués anat bé, dic...
0: Sí, però bueno, l'11 de setembre tampoc va anar bé.
3: No, per això.
0: Sí,
1: de fet, veia cartells ara pel carrer que posa que és el Dia Internacional de la Gent Gran.
3: Sí.
1: Em sembla.
0: També, sí, i del cafè, sí, i de coses.
1: Bueno, pues, felicitats a la gent gran. I pel que sigui avui... Pel tema de l'1 d'octubre, dic, se m'ha acudit recomanar-vos, pel que sigui, cançons que parlen de llibertat, d'acord?
3: Ah, bueno.
1: Vull dir que cadascú interpreti com cregui. No és el primer cop, avui, que us parlo d'aquest grup que us dic ara, que es diu The Lemon Twigs, un grup molt actual, però que sona molt a Beatles i a Beach Boys. Moltes veus, moltes guitarres, moltes clàssiques i tal, i la cançó Ghost Run Free. Posem-la.

0: Punky Brewster. Que em sona a careta de... A careta de sèrie dels anys 80.
1: Sí, una mica.
0: A veure, Oriol, votem-la.
2: Això és un tornadot, eh? Bueno,
3: que no. La tornada m'ha agradat més que l'estrofa, eh? Que l'estrofa era una miqueta... que em va ser reverb.
2: Jo aquesta cançó, crec que va sortir el 2022 o 2023, vaig dir, què és això? Què és això? No, per què sona tan bé, això?
3: Jo poso un 8.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Marc.
4: S'assembla massa als Beach Boys. Li poso un 7.
1: Va, això és per tot, eh?
2: Va, tira, tira.
1: Un 8, m'ha agradat moltíssim.
2: Bé, bé, Naixet, bé. Apunta-te'ls, apunta-te'ls.
0: I un 7 també. La tornada està bé, l'altre, bé.
2: Escolta, bueno, Déu-n'hi-do.
4: Sí. Molt bé.
2: No, no ens casarem. Passem ara, ai, ara, passem a pop ballable absolut. I avui, avui en francès. D'acord?
4: Ah, bueno.
2: Aquesta que sonarà ara es diu Angèle, una cantant belga, que si hi ha una ràdio flashback francesa, haurà sonat segur. La cançó es diu Livre. Je

0: Anem a votar-la, Oriol.
1: Bueno, és una pizza a quatre estacions de l'èxit, no? O sigui, tots els ingredients...
2: Té la cosa radioformulesca,
1: sí, exacte. Un set.
0: Set.
2: Marc, Oriol, bé.
3: Jo puc canviar l'altre? Un set i mig l'altre i aquesta un sis i mig.
0: Això ho estàs fent de debò? Estàs canviant la nota de l'altra?
3: Sí, sí, sí. Per què? Perquè per distància.
2: La Nageta es desespera ja una mica, eh?
4: Si anem canviant coses, bueno.
1: Va, per comparativa, ara.
4: Un 6 i mig, no gaire
2: bé. No casa, no casa.
4: No gaire bé.
0: Jo un 7, mira, ha estat bé, jo l'he trobat bé. Correcte.
2: No està mal, la cançó.
0: Guai, guai, està bé.
2: Va, més, més. A l'apartat clàssic d'avui, és que aquesta no la podia deixar passar, em direu, bueno, és molt clàssic així, conegut així. Però és que és el grandíssim George Michael i la seva Freedom 90. És que clar, és que clar.

0: Però aquesta cançó no era de l'Aretha Franklin o així?
1: Bueno, és, agafa d'aquí d'allà el germà que diu... Bueno, és l'any 90 just i vaig a reivindicar, voler reivindicar la llibertat enfront de la pressió de la indústria musical i no sé què.
0: Bueno, okay. Bueno, votem-la, Oriol.
2: Home, és molt bona. Sí, la pandereta més ben posada a la història. Jo li poso un 9.
0: Ol!
1: No, és un 9, és un 9, sí senyor. Sí,
3: puc canviar la nota?
4: No, ara ja no.
3: Un 7.
0: 7, Najet.
4: Jo un 8.
0: 8.
1: Bé, és molt bona.
0: I un 6, m'ha tocat 0.
3: No li ha agradat?
0: No.
1: Que difícil és tocar un i no tocar l'altre. Que malament que ha sonat això, també.
3: Amb una bala materna 4 és difícil.
1: Ja. Bueno, va, acabem aquesta secció d'avui. Això no és una recomanació.
0: Que se t'està fent llarg.
1: És que, no, se m'està fent llarguíssim.
2: Però t'ho estàs passant bé. Has començat amb molta energia i ja estàs...
1: És que, bueno, no sé què dir-vos, nois. És que no sé com us prendreu les coses.
3: No t'obliguem a venir, eh?
4: Acabem.
1: Primera i última secció de l'Àlex Huguet avui. No, aviam. Anem a pujar el hype, d'acord, per la setmana que ve. Concert d'Ocas, gràcies. Gràcies. Plans, apunta-la. Concert d'Ocas Grasses, la setmana que ve, en aquest mateix programa dèieu, no sé, el hype està una mica, que la gent no sap, ara li està fent mandres...
2: No, pues
1: anem a pujar aquest hype de la gent, d'acord? I a més aquesta cançó que es diu Serem ocells, que va sonar molt, sobretot a les protestes del 2019, no del 2017 en aquest cas, però per tema de llibertat, els presos polítics van dir que no hi haurà gàbies per tants ocells. Vinga, va, posem-la.

0: a un clàssic toques grasses. Anem a votar-lo, Oriol.
1: Està bé, però no me la posaria, allò. Vaig a posar-me la del Gavi i els ocells.
2: No, no. La Gavi i els ocells.
3: No, no és la teva cançó,
1: no,
3: diguéssim, no, Oriol.
1: Un 6 i mig.
3: 6 i mig.
4: Hosti, no.
3: Però bé, està molt bé, 6
4: i mig. Un 7 i mig. No és de les que més m'agrada, però sí. Un 7 i mig està bé.
3: Bé, bé, Marc, bé.
2: Jo un 8.
0: 8.
2: Sí.
3: Va. No és prefe d'oques, aquesta?
2: N'hi ha de moltes sí. Més prefes.
3: Estic d'acord, estic d'acord.
2: Sí.
0: Sí. Per mi és una bona cançó, sin más, un 6.
4: Hòstia.
3: Hòstia, bona cançó, sin más, un 6, eh?
4: Hòstia, està estricte avui, eh?
3: No sé com ha quedat avui la cosa, però...
0: A mi oques grasses m'agraden moltes altres, per entendre'ns.
4: Sí, sí, sí.
3: Però aquesta era pel tema. Pel no, tema de llibertat, de llibertat.
4: Que no és culpa teva.
3: M'heu d'entendre, no?
0: Però, Àlex, què? És culpa. Si tu no poses cançons, teva. Nosaltres votem.
1: No és una crítica, ho fem molt bé. Menys lo d'oques gràcies. La resta està tot molt
3: no,
1: bé.
3: No, si bueno. Les pífies de la setmana ja les teniu, ja està. Ara el Marc ja les recopila, ja fa tot.
0: La mitjana de la nota de l'Àlex Huguet avui és...
2: 7,22.
3: Moltes gràcies, nois. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé la resta de la setmana, Àlex.
3: Adéu-siau.
5: Al matí, la mare que el va parir. Veus a la...

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Andorra. 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Què tal?
5: Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bona tarda.
4: Bona nit.
5: Arriba el moment.
4: Una de les cançons.
5: Posem en marxa.
6: De dilluns a divendres a les 6, al matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc

0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0. El matí i la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
1: La Fira d'Indians de Begur.
2: Ah, vale. És xulo, això.
1: Sí, és la 21ena
3: edició.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

Ja sabem que no t'agrada matinar. Però això no ho pots triar. El matí la mare que el va parir i comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu la mítica Ritmo, Black Eyed Peas i J Balvin, refent el mític tema de Corona de l'any 95. Hola, Pili!
1: Hola, hola!
0: Hola, hola, hola! Felicitats pels 50 anys, Pili!
1: Moltes gràcies!
0: De part del Joan Manuel, el teu marit, els teus dos fills.
2: Correcte! I,
1: moltes gràcies!
0: No és Joan Manuel Serrat, oi, el marit, Iris?
1: No, no,
0: Pili?
1: No.
0: No, vale, vale.
2: El seu és Joan Manuel
1: Passat.
0: Vale, diu, no canta tant. Et feliciten pel 50, diu que els portes molt bé, que t'estimen molt i volen que com a mínim en compleixi 50 més al seu costat, vale?
1: Moltes gràcies. Jo també t'estimo molt.
0: Una abraçada ben forta. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé, Pili. Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca. Adéu, adéu. Són les 9:54 minuts. De seguida vos regalem la tassa del matí i la mare que el va parir. Però avui al matí la mare que el va parir hem après una cosa sobre els botons de les camises. Escolteu, no. Què ens expliques avui, Naixet?
3: Doncs mira, una cosa que ara ho podrem comprovar, perquè jo crec que ja no passa, i és perquè els botons de les camises i de la roba,
4: sí.
3: Els d'home i els de dona estaven en cantons diferents.
4: Ah, sí, és veritat, això.
0: Jo tota la raó diferent.
3: Sí. Ai, sí.
0: He dit tota la raó diferent.
3: Sí, com bueno, vulguis, però ja ho he
0: fet. Tota la raó.
4: Sí,
3: ara, jo crec que només els tenim a la dreta, ho hem comprovat ara a la redacció, jo crec que tothom els portem a la dreta.
4: Al centre.
3: Al centre, no, bueno,
4: centre, no. Centre dret,
3: no,
4: centre...
3: no funciona al centre.
4: No, no, no, pas d'acord, Marc? Ah, no, bueno. No, al centre.
0: Funciona amb els texans? És que és l'únic botó que tinc.
3: Aquí no, on el tens tu? Quina hora?
4: La casa.
3: També, eh?
4: Què passa avui?
0: Què collons es passa? Estem fatal? Que ens hem drogat?
4: No passen lictus.
0: A lo millor és un gas que ens droga, no ho sé. Però els texans, jo els tinc a la meva esquerra, a la vostra dreta, per
3: entendre. Ah, sí? Jo el tinc a la dreta.
4: Jo tinc a la dreta, també, el botó.
0: Jo no, però jo el tinc igual que tu. No,
3: no, però no és on tens el forat, on tens el botó.
0: El botó, a la dreta.
3: Ah, vale, llavors la tot és a la dreta. Però abans,
4: vostè,
3: els president? Botons de...
4: Jo és que vaig amb traje, perdona.
3: Ah, clar, no té botó. Les camises d'home, els botons acostumaven a estar a la dreta i els traus a l'esquerra. I els de dona al revés, botons a l'esquerra i els traus a la dreta.
4: Ah.
3: I això era perquè els homes, la majoria eren dretans, sí. I tenir els botons a la dreta els facilitava descordar-se la roba, mentre amb l'altra podien tenir la mà ocupada amb alguna arma, amb alguna espasa.
4: Quina feinada.
3: Una cosa com molt salvatge.
4: Ai,
3: en el cas de les dones, moltes dones no es vestien soles, sobretot les més riques,
4: sí.
3: No, que els ajudaven les serventes.
0: Ostres,
3: i com que es trobaven doncs, de cara a la dona, doncs posaven els botons a l'esquerra, llavors els hi facilitava acordar-los amb la mà dreta.
0: Boníssim, no,
3: sí,
0: això?
3: I també doncs, està relacionat amb la lactància d'aguantar el teu bebè amb el braç esquerre, deixant la mà dreta per obrir la roba per donar-li el pit.
0: Ah, que, ah molt carai! Bé, molt, bé. Molt bé.
3: Una feinada.
0: El que un se'n sabenta a aquesta hora.
4: Però a mi em flipa l'home que no podia esperar a matar algú a descordar-te la cap un moment.
3: Per què te l'has de descordar? Pregunto jo.
4: No, no, perquè ja se sap.
3: Has d'ensenyar pit, eh?
0: Exacte, la sang del de la guilla t'ha
3: d'esquitxar
0: el pit.
4: Molt interessant.
3: A veure.
4: Sí, home, no? I els pescadors anaven amb un ponxo de lli. Diu molt de Catalunya que fa 9 anys estaríem parlant d'una cosa i ara estem parlant de quin cantó van els botons de la camisa.
5: Marc, ho prefereixo.
6: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
7: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
6: Ràdio Flashback Andorra. Flashback Andorra.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de successos i de l'home de 47 anys que estava desaparegut des de dissabte, que va ser localitzat ahir sense vida a la zona de l'Aldosa de la Massana. Va ser cap a 3:15 de la tarda quan es va localitzar el cos. En el dispositiu de recerca hi van participar especialistes canins dels bombers i de policia, juntament amb altres efectius. Aparentment no s'han detectat indicis de criminalitat. Anem a altres temes. El govern i el sector de la importació i distribució de carburants han acordat aplicar des d'avui dijous noves rebaixes en els preus. En el cas del gasoil, la reducció serà de 15 cèntims per litre a l'octubre i de 8 cèntims al novembre. Per les gasolines, el descompte serà de 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Les quantitats acordades coincideixen amb les rebaixes aprovades per Espanya. En termes financers, Andorra va tancar ahir dimecres una emissió de 500 milions d'euros de deute públic sostenible als mercats internacionals. La demanda dels inversors ha arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l'import ofert, segons va explicar ahir mateix el ministre de Finances, Ramon Lladós. L'operació té un termini de 3 anys i un cupó del 3,8%. Els recursos no es destinaran a finançar nou dèficit, sinó a afrontar el venciment, al febrer de l'any que ve, dels 500 milions d'euros emesos al 2022. A Andorra la Vella, el cens electoral s'ha situat provisionalment en 9.236 persones amb dret a vot a 30 de setembre de 2026. L'actualització representa 65 electors més respecte al març. En comparació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, la capital ha incorporat 452 electors, fet que suposa un increment del 5,1%. I la Massana posa en marxa avui mateix la 19a edició de les jornades de cuina de tardor dins de la Massana Fogons. Hi participen 21 establiments de la parròquia, 4 més que l'edició anterior. De l'1 d'octubre al 1 de novembre, els restaurants oferiran menús i plats especials vinculats als sabors de tardor amb presència de productes locals, de proximitat i de temporada.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: el seu mític ja Animal. Bon dia i benvingudes, benvinguts a l'última hora del matí, la mare que el va parir d'avui dijous. Bon dia, nit.
1: Hola, bon dia.
0: Oh, hola, hola, quin nom més bonic, eh? Nit.
2: Maco,
0: oh,
1: moltes gràcies.
0: Maco perquè sí. Escolta, felicitat de la Nati, de la Gemma, que et feliciten, et desitgen que passis un aniversari fantàstic, tot i que fa poc que us coneixeu, t'han agafat molt carinyo i ja no saben què fer sense les teves rialles. Ai. I el teu bon humor al despatx, eh? Diuen...
1: Moltes gràcies, jo igual amb elles, les estimo moltíssim.
0: Escolta'm, nit, que diuen que aquest any et porti moltes coses bones i una... boda aviat.
2: Què dius?
1: Oh, ui, esperem que sí.
2: Esperem que sí.
0: Depèn una mica de tu, també, no?
1: Bueno, jo estic esperant que m'ho demani.
0: Ah, carai.
2: No t'ho he demanat encara?
3: Qui és l'encantat?
1: No, no.
2: Però tens sospites que això està al caure.
1: No, però bueno, farem 10 anys, ja. Ja toca.
0: Bueno, mira, si no, escolta, agafa't el... Ves a la web de Flashback, agafa't el...

0: Bueno, que ja veurem.
1: Eres una Carla Pérez. Perquè
2: també em sembla que era un caso maia.
1: És com tu, Carlos.
3: Sí, sí. No.
1: Que se hace la dura, que sea el otro que venga.
0: Però perd el cul per casar-se.
3: No, ja. Jo no soc mago el duro, jo.
1: No, conmigo por lo menos.
3: No, jo soc molt sincer, sempre t'he sigut molt sincer. No mago el duro de nada.
1: Des de la dureza.
3: Bueno, porque te gusta, hombre.
1: Un poco sí.
3: Veus? Una abraçada, nit, que vagi bé.
2: Merci, que vagi molt bé.
3: I sort. Adéu,
2: bon dia.
3: Exacte, que tinguis sort amb aquesta petició de boda.
0: Ai, ai, ai.
3: Anem a la tassa. Arreglarem la tassa del matí, la mare que el va parir, a la persona que encerti què busca el Marc o a qui busca el Marc. A través del WhatsApp, 628-414-029. Escolteu aquesta petita història. La història d'avui és aquesta.
0: Perdia el cap per protegir allò que molts s'entestaven en perdre. Era un tipus dur, molt dur, d'aquells robustos per fora, però ben buit per dins. La millor notícia del dia arribava si no havia de treballar. Sempre atent, però tan impassible que ni tan sols el vent el despentinava. Això sí, gràcies a ell, veiem astronautes sense haver d'anar a la Lluna. Què busquem avui?
3: Que difícil, noi. A veure, va.
0: No és fàcil.
4: Doncs mira,
3: respostes incorrectes de la gent.
4: Tenim gent que diu a veure si és un telescopi, si és una urna, si és una pilota, si és un totxo, si és Artur Mas.
3: Ara fem... Ah, Artur Mas.
0: Ai, no és Artur Mas.
3: No, però també té el tupé, no?
5: Home, i tant.
3: Aquest tupé que no el despentina ningú,
0: això
3: eh?
0: Això sí, això
5: ara
0: sí.
5: Ara ja una mica més mústic, però sí. Encara hi ha.
0: Perd el cap per protegir allò que molts s'entesten en perdre. És un tipus dur, buit per dins, millor que no treballi per tothom. Sempre atent, però impassible perquè ni el vent el despentina i converteix a qualsevol persona en un petit astronauta.
4: Hi ha gent que diu, a veure, si és la policia nacional, no. Si és...
3: Roba, un tipus de vestit.
0: És un artilugi.
4: Una bala, la pluja, la bascal...
3: Ah!
0: No.
3: Ah, val. Ah.
4: Tenim guanyador, eh?
3: Ah! Val.
4: Molt bé.
3: No sé, que no sigui una armadura.
0: Gairebé, és l'armadura del segle XXI. Els cavallers abans anaven amb armadura sencera, ara, doncs, es va amb una...
3: El casc!
0: El casc!
3: El casc, el casc, clar. Clar, és veritat.
0: Perquè ha sortit el nou codi aquest de circulació, que l'han renovat, i ara els patinets hauran d'anar tothom amb casc, i els menors de 15 anys no el poden conduir, el patinet, d'acord?
3: Ostres!
0: I entre altres mesures.
3: Molt bé.
5: Mira, em pots punxar l'àudio de l'ordinador? Perquè us posaré en banda sonora per aplicar-vos la curiositat i tot, eh?
3: A veure,
5: fixa-t'hi. Mira, sí que sona, sí. Us explicaré la història de Kenneth Castle, que era un soldat americà que el 6 de juny de 1944 doncs, havia de desembarcar a Omaha Beach.
0: Dia D.
5: No era un dia fàcil.
0: No, és el millor dia de la història, no?
5: I allò que el tio surt del vaixell gros, el petit, que són aquelles barques que veu a la pel·lícula del soldador Ryan, que ja anaven una mica a la piconadora, no?
0: Sí.
5: I el tio perd el casc.
0: Hòstia bona.
5: És l'únic que va sense casc i diu, bueno, les possibilitats de sobreviure són pràcticament nules. I just quan està a punt d'arribar a la platja, un soldat desconegut li diu, "You might need this." Potser necessites això.
3: Ah?
5: I li dona el seu casc, li posa amb ell.
0: Hòstia. I l'altre?
5: Com que aquí ens estem jugant la vida, l'altre pràcticament li diu que gràcies i se'l queda
0: posat.
5: Pocs minuts després, una bala li va directe al casc i salva la vida gràcies a aquest casc misteriós d'un soldat desconegut que li havia posat minuts abans.
4: Hola.
5: Ell conserva aquest casc tota la seva vida i l'any 2000 acaba arribant al National Museum of Nova Orleans aquest casc amb el forat.
3: Amb el forat,
5: que li va salvar la vida i encara avui mai s'ha sabut qui va ser el soldat. Ell tampoc ha estat capaç de saber el nom d'aquesta persona que va desembarcar sense casc per posar-li el casc amb ell.
3: I que probablement potser va morir.
5: No ho sabem. No sabem ni qui és, ni per què ho va fer, ni com va acabar, però va encertar que aquella persona, sense aquell casc, hagués mort pocs minuts després.
3: Quina història, tu, Déu-n'hi-do, molt bé. Perfecte, qui s'endú la tassa del matí i la mare que el va parir?
4: L'Eric.
3: Eric, enhorabona!
6: El matí i la mare

0: prop.
1: Mira, va, la recomanació del dia, o una d'elles, és que feu com vaig fer jo l'altre dia, vaig anar a la plaça de Vic i em vaig trobar allà, que no sabia que existia, perquè crec que és de les noves que han posat, o dels nous que han posat, de restaurant El Racó, pizzeria mediterrània. Més que res, perquè, a part de pizzas, fan moltes altres coses. Jo, per exemple, vaig menjar un pastrami espectacular, però fan arrossos, carns, peixos, pasta... Bueno, i les pizzas, què dir? Pizzeries El Racó, aneu-hi i seguiu-los a Instagram. De debò, eh? Boníssim. I no ho dic per dir, ho dic perquè vaig anar boníssim.
2: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
1: Miley, a Flashback.
3: Let's go.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Anna Mena, Lola Índigo. Aquí teniu aquesta cançó absolutament extraordinària. Des de Ràdio Flashback, si entreu, per cert, a la web de Flashback o a la nostra aplicació, ja podeu trobar penjats els millors moments d'avui, del matí, la mare que el va parir.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Com, per exemple, queda prohibit anar amb moto amb xancletes, s'ha de deixar 5 metres de distància als ciclistes, però el que no entenc és que serà obligatori portar casc per tots els que vagin amb patinet. Més que res, perquè veient com van, per portar casc primer s'ha de tenir una mica de cap, noi.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Doncs va, podeu recuperar els millors moments del programa a la web i a l'app. I ara el que recuperem nosaltres és una cançó de fa 11 anys, molt bona. Tot qualitat per Lush Lives, Gerard Larson.

0: Moving to the Sun, una de les grans cançons ara mateix de Ràdio Flashback, més que res perquè és el nostre número 1 de la llista més important de Catalunya. Bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Com estàs? Què tal?
1: Molt bé, aquí al treball.
0: Vale, vale, així m'agrada. Soc el Carles Pérez, et felicito en directe des de Ràdio Flashback, que em diuen que fas 27 anys, oi?
1: Sí, sí.
0: Bé, perfecte. Doncs ho faig a part del Marçal, que et dona les gràcies per continuar al seu costat i per estimar-lo tant com l'estimes, despertar i adormir-se cada dia amb tu. Diu que li dona piles necessàries per aguantar el dia a dia. Ets el millor que li ha passat mai i que t'estima molt, vale?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Carla,
1: un petonet a tots.
0: Petonet, que tinguis un gran dia. Felicitats.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu. Guitarres, per inaugurar aquesta cançó de Ginestar amb la col·laboració de Nil Moliner, ni més ni menys. Això es diu Amb qui estaràs? Sona Flashback. Bon dia.

0: I va, jo! L'en Bad Bunny, des del Va Parir de Flashback, en aquesta recta final del programa. Hola, Gemma!
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt bé.
0: Si m'agrada, 46, no? En cauen ja...
1: 46 palos, ja.
0: Home, ja. Escolta, et saludem de part del Raül, de l'Ariadna, que et feliciten, que et desitgen que passis un dia molt maco, que siguis molt feliç. Diuen que t'estimen moltíssim i esperen celebrar molts més aniversaris al teu costat. Diu, i ara toca celebrar-ho, que el dia 4 us n'aneu, no?
1: Sí, ens n'anem a celebrar els 46.
0: Vinga, cap a Cracòvia tots plegats, eh?
1: Cracòvia, cap allà que anem.
0: Una abraçada ben forta des de Flashback, Gemma, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Adéu, família. Adéu.
0: Recte final del matí, la mare que el va parir, amb gorra neta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding Outside, una del 2014. L'última cançó que sona avui al matí, la mare que el va parir. I ja només en resta atorgar la medalla del dia. Per ai, qui ai, serà ai, la medalla ai. Del dia?
1: A
0: per
1: a
0: qui
1: ai,
0: serà
1: ai,
0: la medalla
1: del dia?
0: Per la Najet, bravo!
2: Oh,
0: la Najet, perquè és una assassina, i atenció, perquè avui a quarts de vuit del matí m'ha matat a 10 persones. Escolteu.
2: Llavors, el Carles Porta ja està vinculat perquè anirà explicant tota la investigació que va fer durant tots aquells anys amb Thor, 13 cases i 13 morts.
0: Sí.
2: Doncs ell...
0: Bueno, no, 13 morts no, eh?
2: 3 morts. No,
0: vale, vale, anava a dir, hòstia, un mort per casa ja seria molt.
2: No, no.
0: Has matat a 10 persones, avui no passa res.
2: Tenia sentit, 13 i 13, a cada casa.
3: A mort per casa. Sí,
2: sí. Cadascú que la seva.
0: Així nosaltres tocava el 2. Gràcies, Najet. Fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu, Marc Casanovas.
3: Adéu.
0: Adéu, Dalmau.
3: Adéu.
0: Adéu. Us ha parlat en Carles Pérez. Demà més a les 6. I recordeu sempre que...
4: Sou tots molt macos.
0: Adéu-siau.
5: Flashback. Són les 11.

0: Soda Quevedo i també d'Elvis Crespo és La Graciosa i és la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits de dijous.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: A les 11 i 5 minuts d'aquest matí de dijous deixem marxar els companys del matí i la mare que va parir. Demà hi tornen, com sempre, puntuals a les 6 del matí. Arrencant aquesta nova hora, el so de Figaflaues, també d'Olivia Rodrigo, el so d'Àlex Warren, que per cert té nova cançó, o Lil Nas X, per recuperar el That's What They Want. Abans de tots ells, els Catarres, diumenge sense drama. Bon dia!
2: Amb Jordi Blancs. Flashback. Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
1: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
0: Cuida't. Cuida'ls. Amb Creant Assegurances Vida.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Andorra. 96.0.

0: Flashback.
1: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Els èxits primer a Flashback.

0: Parlem de si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranquil·les, ja no és urgent.
1: Figaflauas a la fresca. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia d'aquest dijous. Anem a fer un cop d'ull a la llista, en aquest cas, amb una nova entrada, a la 38, hi trobareu a Olivia Rodrigo, a la part baixa, però és la seva primera setmana a la llista, amb Stupid Song.

La veu de Teddy Swims, Mr. Know It All. A pràcticament dos quarts de 12 del migdia. Lil Nas X amb That's What I Want, per exemple, un Alex Warren que ja va debutar a la nostra antena amb Ordinary i que ara, evidentment, doncs, en suma una de nova. Ja la té al palmarès i també la té dins la llista de flashback. Es diu Fever Dream. Alex Warren.

S'ha de Bibi Rexha, New Religion. Proposta indispensable per entendre musicalment parlant un 2026 que ja ens hem plantat el mes d'octubre. Poca broma. Camilla 3 quarts de 12 a Mariana Grande. Hey, Dad, I Made You Love Me. Hey, it's...

El so de Ugel, Jamaican Bam Bam. Una altra producció que arriba des de França a 3/4 tocats a 12 del migdia. Atenció perquè ja sabeu que Aitana té nova cançó, després de Superestrella també n'hem conegut una altra. Per cert, Taylor Swift també demana pas, demana torn amb Cruel Summer, però com us deia abans, aquests últims dies Aitana ha passejat per Barcelona, en aquest cas als escenaris de la Ciutat Comtal, i aquesta cançó, evidentment, no hi ha faltat, es diu Connexió Psíquica. Sona Flashback, bon dia.

La veu de Damiano David, Born with a Broken Heart. Ens apropem a les 12 en punt del migdia, de la mà de James Blunt. Té nova cançó, és aquesta que es diu Taste Like Summer.

0: L'èxit de la setmana entra al top 10 de la llista i té aquest tracte de privilegi respecte a la resta de cançons. Això que sona de fons es diu Animal, signat per Katsai. Passen 4 minuts pràcticament de les 12 del migdia d'aquest dijous, primer dia de mes, 1 d'octubre, preparats per rebre el so d'Another amb Talk Do You, o per exemple Karol G i Bruno Mars, que s'han unit en un mateix projecte pel so d'Estil. Abans!
1: Amb Jordi Blancs.
0: Des de Stranger Things, End of Beginning, de Joe, aquesta mateixa dels Amics de les Arts, que sona de fons. Són 20 anys de trajectòria, entre elles també aquesta cançó, Segurament t'estimo. No crec que...

0: Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Andorra 96.0.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
2: Andorra. 96.0.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Ràdio Flashback.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Ràdio Flashback.
4: Un amigo nuevo en un área. Pésame la cara, gafas no es.

Proposta d'Anodar, també 54 Ultra, acompanyant el Talk to You a l'antena de Flashback. Passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia, de seguida de Chainsmokers i també Coldplay abans a la llista. La pujada forta, 8 llocs amunt, poca broma, número 30 per aquesta balada entre Karol G i Bruno Mars, que es diu Still. Don't...

Smith també va aterrar la nostra antena amb cançons com aquesta, Stay If You Wanna Dance. Pràcticament dos quarts d'una del migdia, com sempre, flashback al costat de la música de casa. Música en català, en aquest cas, per part d'un Mike Halis que es presenta a la nostra antena. Atenció a la novetat, es diu Ballo sense tu. Benvinguts i bon dia, bon dijous.

0: La bona relació entre Anna Mena i Lola Índigo les va portar a col·laborar plegades i, en aquest cas, a fer aquesta cançó que es diu Patito A. Tant sempre que s'ho solta Can Bonàries al port del vermut de Llucià Ferrer, perquè ja sabeu que enguany Bonària porta el seu granet de sorra directe al vermut de Flashback i ho fa compartint el seu producte de primera qualitat amb la Food Truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. La gran pregunta és: com podreu degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs teniu dues opcions: apuntant-vos al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que t'indicarem cada setmana, i que podràs aconseguir aquest val que després podràs bescanviar per aquesta hamburguesa, la Food Truck de Bonària, per quedar a l'espai del vermut de Flashback. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària és patrocinador del vermut de Llucià Ferrer.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.

0: La veu de Shakira i també de Burna Boy. El so de Dai Dai. Atenció perquè el proper divendres, 9 d'octubre, a 6 de la tarda, podeu viure un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista. Amb Flashy Ice Cream teniu una oportunitat única per conèixer-los i gaudir la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells i podreu preguntar el que vulgueu per acabar. Tocaran els seus èxits en directe, com sempre. Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari. Veniu a veure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Apunteu la data al proper 9 d'octubre, 6 de la tarda, a La Maquinista. I de fons, el so de Brou. Atenció, que això es diu De Colors.

Quatre setmanes al capdamunt d'una llista en són moltes i això és el que ha aconseguit aquest 2026 K-Pop Demon Hunters. És el so de Golden, que ens apropa a la 1 en punt del migdia, també la veu de Miley, Bass Persuades. Let's go.

0: so de Quevedo i també d'Elvis Crespo, parlem del so de la Graciosa. Xate pa acá, diu Elvis Crespo. Te veo la Graciosa. Si això quan em tornin a donar vacances en aquesta casa. De moment no pinta, de moment no pinta.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Però escolta'm, que tot pot canviar, que no hi ha problema. Jo estic obert a negociar sense cap mena de dubte. Jenny de Blackpink és qui posa la veu cantant aquesta cançó que signa Tame Impala. Estem parlant del so de Dràcula. Benvinguts a Flashback.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flashback Andorra. Només èxits.
2: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
3: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback Andorra 96.0.
4: Ràdio Flashback.
2: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
5: En futbol, la selecció andorrana va perdre 3-0 contra Lituània en un amistós disputat en plena finestra de la Nations League. Coldo Álvarez va aprofitar el partit per fer proves i repartir minuts amb un 11 força renovat, en què només Izquierdo i Jordi Aláez van repetir titularitat respecte al duel anterior. Els tricolors van encaixar 2 gols abans de la mitja hora i no van poder generar perill davant del conjunt lituà. La selecció tornarà a la competició oficial dissabte contra Malta, en la quarta jornada de la UEFA Nations League. En esquí, Cande Moreno torna a posar-se els esquís després de la greu lesió que va patir arran de la caiguda als Jocs Olímpics d'hivern de Cortina d'Ampezzo. L'esquiadora de la Federació Andorrana d'Esquí viatja avui ja cap a Xile, juntament amb Iria Medina i Clàudia García, acompanyades per Ivonne Mintegui. I la torxa dels Special Olímpics va recórrer ahir els carrers d'Andorra la Vella, acompanyada d'esportistes

0: del país en una jornada centrada també en la reivindicació per la inclusió. Andorra és l'única parada fora de Catalunya del recorregut previ als Jocs d'Especials Olímpics de Tarragona 2026 i recupera així el vincle amb la competició després de l'experiència compartida amb la Seu d'Urgell l'any 2018. Els Jocs se celebraran del 9 al 12 d'octubre i reuniran 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual de 10 països europeus.
1: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
1: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. 96.0.

La veu és de Nil Moliner, aquesta la coneixeu de sobres. Es diu Tu cuerpo en braille i sona a través de l'antena de Flashback. Preparats per rebre? A Oques Grasses queden ja, doncs mira, només 9 dies perquè diguin adeu. El proper dia 10 d'octubre és el darrer dia que podrem gaudir d'Oques Grasses en directe. Per tant, de seguida comencen ja els concerts al... a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb tota la pena. De seguida, In the Night. Abans, Taylor Swift, des de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Bon dia.

La veu d'Imael Angel empasta perfectament amb la producció que prèviament ja havia fet el productor francès Ugel. Amb Ultranaté també al seu costat. Això és el Movimiento de Sun, pràcticament dos quarts de dues. Arriba Olivia Rodrigo, arriba Flashback Drop Dead.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que estamos activados. Al sol de 31 fam i també de Flashy Ice Cream, d'Orayakis. Apaga la luz, que estamos activados. Atenció, perquè el divendres 9 d'octubre els tindrem a les 6 de la tarda en un nou intimit flashback a Westfield, La Maquinista. Flashy Ice Cream en directe. Teniu una oportunitat única per conèixer-los i per gaudir de la seva música de ben a prop. Hem de parlar amb ells i podreu preguntar el que vulgueu i per acabar, doncs, evidentment, alguna cançó que altra caurà. Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari que trobareu. Allà podreu confirmar l'assistència. Veniu a viure Flashy Ice Cream en directe de ben a prop en un nou intimate de flashback a Westfield, La Maquinista. Això serà el proper divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda. Tota la informació a flashback.cat.
2: Això és un èxit. Flashback.
1: De seguida, Florida, Good Feeling. Anem a buscar una cançó del 2011. D'aquelles que, evidentment, no haurien de marxar mai. Abans, Bruno Mars és l'encarregat d'agafar el relleu amb això que es diu I Just Might. Benvinguts, bon dijous.

Teddy Swims atravessa un moment molt dolç. Aquest es diu Mr. Know It All, una de les cançons que trobareu a través de flashback.cat a la llista de les que podeu votar i que podeu fer que s'enalteri l'ordre abans del proper diumenge a la següent edició de la llista. Actualitzarem, com sempre, les 45 posicions més importants del moment i proclamarem, si és que n'hi ha d'haver, un nou número 1. Flashback.cat, allà ho trobareu tot plegat. També a la part baixa hi trobareu la més nova d'Olivia Dean. És aquesta que es diu So Easy to Fall in Love.

0: Coachy, Anxiety, aquesta cançó que viu una segona vida després de que Gotye i Kimbra ja ens la fessin conèixer en el seu dia.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: El Dad Son Body de Just To Know queda enrere, ara en aquest cas reversionat com Anxiety, per donar la benvinguda a Melody, a DJ Goya, que és qui posa la producció, i un Jason Derulo Estelar que posa la veu, això que es diu Michiko. A partir

0: Al matí la mare que el va parir.
1: Catalunya! Avui entren en vigor noves normes de circulació, com per exemple queda prohibit anar amb moto amb xancletes, s'ha de deixar 5 metres de distància als ciclistes, però el que no entenc és que serà obligatori portar casc per tots els que vagin en patinet. Més que res, perquè veient com van, per portar casc primer s'ha de tenir una mica de cap.
0: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Les teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe de Flashback.
2: Són les dues, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair assumirà els vols regulars a l'aeroport Andorra-La Seu a partir del dia 1 de gener. La nova operativa permetrà connectar amb París, Lió, Nantes i Niça, a més de mantenir les rutes de Madrid i Palma. París-Orly disposarà de dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes tindrà dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues. S'incorporaran només a l'estiu aquestes. Madrid i Palma mantindran l'esquema actual, però cadascuna sumarà una freqüència més. La companyia i el govern encara han de concretar els dies de les connexions. L'ampliació de dues a sis rutes també anirà acompanyada de treballs per millorar l'aeroport amb les administracions catalana i espanyola. Com a primera referència s'ha avançat un dels preus previstos de 79 euros per persona i trajecte per volar a París. Anem a altres temes. La variació interanual estimada de l'índex de preus al consum del mes de setembre se situa en el 4,5% segons el Departament d'Estadística. Si la dada es confirma, la inflació haurà baixat 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I l'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient s'ha posicionat en contra del projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa a Arinsal i s'ha afegit a les veus que reclamen aturar-ne la construcció. APAPMA critica el que considera una disneyització de les muntanyes i defensa que aquests espais no necessiten nous artificis per tenir valor. L'entitat també alerta de riscos de construir a gran altitud i planteja que es valorin alternatives al projecte. I meteorologia ha activat un avís groc per tempestes entre les 3 de la tarda i les 9 d'aquest vespre davant la possibilitat de precipitacions localment intenses. L'arribada d'aire més fred en altura ha de generar inestabilitat amb algun xàfec a primera hora de la tarda i una represa de les precipitacions a mitja tarda i al vespre, quan també hi pot haver activitat elèctrica. Meteorologia recomana extremar precaució en les activitats exposades als riscos meteorològics, especialment a les zones pròximes a rius i cursos d'aigua.
0: Flashback. This is my station.
3: Freqüència d'èxits.
0: Andorra, 96.0.
3: Escaldes Engordany, En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino,

0: GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

0: Your husband is coming.
1: Tu no pateixis que your husband is coming. Arribarà. Tard o d'hora, però arribarà. Ray, what is my husband a flashback? És el número de l'escena llatina del moment, la nova aposta de Karol G, al costat, entre d'altres, de Russovski. Baby, wow, hi ha por una flashback. Doja Cat.

Productors d'Amsterdam, en no d'ara amb aquesta cançó que ha estat èxit aquest darrer estiu i encara li queda corda. Flashback Talk to You. I ara l'esperada col·laboració dels germans Serra Solses, Ginestar, amb Nil Moliner a Flashback. Aquesta es diu Amb qui estaràs.

0: col·laboració de Bizarrap i Daddy Yankee, que tant s'ha fet escoltar ja des de la primavera a Flashback. Atenció, el divendres 9 d'octubre, 6 de la tarda, viu un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista amb Flash i Ice Cream. Tens una oportunitat única de conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells, els podreu preguntar el que vulgueu i per acabar tocaran els seus èxits en directe. Si no t'ho vols perdre, entra a flashback.cat i omple el formulari d'assistència Flash i Ice Cream a l'Intimate Flashback. A Westfield, La Maquinista. El divendres 9 d'octubre tenim Ed Sheeran a punt per apropar-nos a les 3. Abans, Sienna, Spiro. Aquesta britànica que, pel que fa a l'estil, està a cavall entre Adele
1: amb Xavi Dalmau
0: i Amy Winehouse. La seva nova proposta es diu Great Expectation, a Flashback.

0: La cançó del Mundial de Futbol. Això ha sigut Dai Dai, Shakira, flashback amb Burnaboy. La cançó que s'ha fet eterna ja des de la primavera i ha ocupat el número 1 de la llista global d'arreu del món durant moltes setmanes. Obrint de vora 3 i 3 minuts, aquí una estona el so disco de Purple Disco Machine.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Un número que es diu Hypnotized, abans Hate, That I Made You Love Me, el retorn a flashback de Ariana Grande. Bona tarda.

esperem. Prost! Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom. Andorra. 96.0.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Flashback.
1: Hola, Flashback, aquí Rosalía. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

Madavals des del Lux. Fantàstic últim àlbum de la Rosalia, La Perla, Flashback. Anem de festa, amb partida de ping-pong inclosa. Flashback, Miqui Núñez, un altre cop.

Remescla de Mont DJ, la col·laboració de la Sou per la històrica del Sopa de Cabra Camins. Somnis i promeses. A Flashback, només èxits, 3:15 de 4. Fever Dream. Preparada Lady Gaga, duet abans Alex Warren.

Teddy Swims té novetats que deixarà anar en ben pocs dies. Mr. Know It All és el seu últim èxit a Flashback. Tres quarts tocats de quatre. Tenim a punt el duet de Kid Laroi amb Justin Bieber. Abans, una més del Cuarto Azul d'Aitana. Flashback, connexió psíquica.

És el primer èxit de Banda Neon, banda que aquest darrer estiu també ha tret el nas a Flashback. A rima de rumba catalana amb Búhos. Aquest és de l'estiu del passat 25, això es diu Guapíssima. Banda Neon a Flashback, anem camí de les 4 de la tarda, d'aquí una estona. Duet d'èxit anys enrere de Ana Mena i Rocco Han, A un paso de la luna. Abans es diu Shane Michael Boss. 21 anys té la criatura i és una icona de l'escena pop indie adolescent a nivell global. Nom artístic, Somber. El Flashback en tenim la nova. Xavi Dalmau. Això es diu My Body Isn't Ready. Amb Somber, camí de les 4, i a les 4 una edició més del Feedback. Adeu, fins demà.

0: Aviam, si em podeu posar...
1: M'agradaria
2: delicat.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
4: Sí! Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al, Feedback, com estàs, Cristina?
5: Jo molt bé, i tu, què tal?
4: Jo, feliç d'estar aquí
5: sí.
4: i de posar-vos les cançons. Per què? Doncs perquè a partir d'ara comença el Feedback, des d'ara fins a les 8, 6:28, 4:14, 0:29, i perquè continuem regalant el val de 200 euros, perquè aneu a Jack Bets a gastar-vos amb el que us vingui de gust. Mm-hmm. M'ajuda per comprar un matalàs, una tauleta de nit, roba de, llit, aquests llençols que ja demanen canvi, també.
5: Sí, sí, sí.
4: Que són transparents, doncs els podeu canviar perquè tenen llençols de primeríssima qualitat, amb cotó del bo, eh?
5: No, amb de 800 fils, es diu,
4: que,
5: no?
4: Sí, aquest, aquest. Que no és cotó amb barreja d'altres coses. No, no, cotó 100%. I també tenim l'àpat per dues persones per anar al Racó, qualsevol dels restaurants del Racó, a Pizzeria Mediterrània. Avui amb una pregunta que jo no la sabia, eh? Aquesta no la sabia. Sí.
5: La pregunta és, quin és el número de la mala sort a Itàlia? Opció A, 13. Mm-hmm. Opció B, 23.
4: Sí.
5: Opció C, 17. 6:28, 4:14, 0:29. Ens demaneu una cançó i ens dieu o bé que voleu participar al sorteig dels 200 euros a Jack Bets, o bé que també podeu voleu participar al Racó Pizzeria Mediterrània.
4: Sempre amb dedicatòria, eh?
5: Sí.
4: 13, 23 o 17. Quin creieu que és? Ens ho envieu.
6: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
7: Hey, this is

0: Aquest era Nil Moliner, a punt per donar pas a Joan Dausà. I mala duixa, en Papi, posa-la al disc, que tenim aquesta nota.
1: Hola, Zaqueus, bona tarda. Com va? Doncs res, jo soc l'Òscar, truco de...
2: Òscar.
1: Des de l'Hospitalet. I volia dedicar la cançó de Papi posa el disc, o més coneguda com Julieta desmullada la samarreta,
0: sí,
1: a la meva petita Julieta, vale? Que té 9 anys, sí, i que me l'estimo molt, però molt, però molt.
2: Quan?
1: Vale?
0: No, ara
1: i voldria participar en tots dos concursos, vale? Tant el de Jetpet, el dels 200 euros, sí, com el de... El de l'àpat. I la meva resposta és el 17.
0: 17.
1: Val. Vale, el número de la mala sort en Itàlia és el 17.
0: Molt bé.
2: Podria ser que sí, podria ser que no.
0: No ho sabem.
2: Ho direm al final del programa. Peus a les...

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. Cap de setmana amb doble vermut a Barcelona. Aquest dissabte des del nou mercat de Montserrat a Nou Barris. Un mercat modern, sostenible i amb molta vida. Per fi rebrem una convidada que és tota una institució, l'escriptora Ampar Moliner, una observadora mordaç amb una mirada única. La Riota i els Carnins s'encarregaran de saltar-se totes les línies vermelles amb humor. I diumenge tornem al Port Olímpic des de la privilegiada vista del restaurant El Tribut amb l'actor Joel Joan, que arriba amb nova proposta al teatre Bons i Dolents i amb Escape Room 2 a punt d'entrar als cinemes. I coneixerem les tendències de tardor amb la secció Al Dente de Maria Almenar. Dissabte i diumenge de 12 a 2 en directe a Flashback, el vermut de Llucia Ferrer. Amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges d'Intramont, Galetes Tries, Hey Dude i Can Durant. Andorra.
2: 96.0.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Andorra. Andorra. 96.0.
9: 1, 2, 1.

0: Aquesta és la Sabrina Carpenter, la cançó que es diu Manchar, que ho diem aquesta setmana, que tindrà el seu primer gran paper protagonista al cine al costat de Tom Holland en aquest biopic que fan sobre la parella, famosa parella de ball, entre Fred Astaire i Ginger Rogers. La Sabrina serà la Ginger i Tom Holland serà Fred Astaire. Això, una pel·lícula, es començarà a rodar segurament a finals d'aquest any, principis del 2027. Bé, anem a... Ui, feia temps que no escoltàvem aquesta, eh?
1: Moltíssim.
0: 18's, Iconic.
1: Diu, bones, voldria dedicar als meus compis, que fa dies que no sento, la cançó d'Iconic, de 18's, i participa al concurs del restaurant. El número de la mala sort és el 17. I a Apple, que passeu una gran tarda, de part de l'Ester.
0: Molt bé, doncs si us animeu també podeu participar al 628 414 029.

0: La gran, la norma Olivia Rodrigo, la cançó d'Estiu Pitzón, número 38 a la llista, el 628-414-029, que avui us estem regalant moltes coses. Una d'elles és aquest àpat per anar al racó, avui contestant a una pregunta relacionada, evidentment, amb Itàlia, pizzeries al racó, restaurants i pizzeries. Quin és el número de la mala sort a Itàlia? Us donem tres opcions, 13, 23 o 17. I si voleu també us ho podem dir en italià, Cristina.
1: Ui, a veure, aquí m'estàs pillant, eh?
0: El 13 seria el...
1: 13.
0: 13.
1: El 23 és 23.
0: Tu pots dir un andalús o un italià?
1: Exacte, li hem posat la traducció 23, més andalusa, que 23. Ens ha semblat més divertida. 23, amb la que aspira al final de la paraula, i 17, que seria... 17. Ens ho dieu, 628-414-029, 13, 23 o 17. Feu-me cas, que heu de fer cas a la vostra intuïció.
0: Sí, feu-li cas, que és important.
1: Perquè jo tampoc ho sabia. O sigui, ahir vas fer-me la pregunta, vas dir-me...
0: Ho vaig buscar.
1: Val, Cristina, quin és el número de la mala sort? I... per descarte la treus, la resposta correcta. Per
0: tu
1: tant,
0: veus que n'hi ha un aquí que si t'ho preguntem segurament no serà aquest.
1: Serà aquest, evidentment. I després hi ha un altre número que és molt maco.
0: Sí, com
1: per ser de la mala sort que dius, ja.
0: Escolteu, anem per Maluma i Shakira?
1: Anem per Maluma i
0: tu
1: Shakira.
0: Tu creus que tu vas a Shakira aquest dissabte, no?
1: Sí, exacte, el dia 3.
0: No sé, hi ha col·laboracions, no? Suposo que hi ha gent que puja a l'escenari i tal,
1: Entenc que sí, jo estic desitjant que pugi Alejandro Sanz, però si no puja Alejandro Sanz, també
0: Maluma
1: no estarà malament.
0: A cantar agua.
1: Agua i chantaje, també.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.

0: moltes gràcies pel vostre programa. Bona tarda, Feedback. M'agradaria dedicar a participar al concurs que tingueu la resposta correcta. El número 1 de la mala sort a Itàlia és el 17 i dedico la cançó de La Morocha a tots els oients. Molt. Gràcies.
1: Doncs cançó posada al 628-414-029.
0: Energia de La Morocha. Per tant, no sabíem si era Energia de Doctor Prats o La Morocha de Lucra. Per tant, hem posat La Morocha. Sí. Espero que... Bueno. Que també t'agradi.
1: Les dues estan bé. Ens envieu dedicatòries al WhatsApp ara. Atenció a aquesta cançó de Kelly Saïa. Es diu He perdut el nord.

0: està al final d'aquesta cançó, sí. El rellotger, el Twitch, mans en l'aire, està molt bé.
1: Em faré Twitch, sí.
0: És el jubilar-me, que no sé si la gent ja té Twitch o ja ha passat de moda, no, això del Twitch?
1: Sí, no? Una mica, ara que en parles, diria que sí.
0: Sí, no? Abans tothom, ah, t'has de fer Twitch perquè és la nova televisió, a partir d'ara tot estarà Twitch.
1: I no, la veritat no ha evolucionat gaire més enllà. Evidentment, es continua utilitzant, però...
0: Les coses van i venen i algunes marxen
1: i no tornen. Una mica més nínxol, potser, de jugadors de videojoc, que no és el nostre cas.
0: No, rates, no seria això,
1: No.
0: Cristina. Anem a escoltar la dedicatòria. És que m'agrada molt aquesta expressió. Sí. No, rates.
2: Hola, bona tarda. M'agradaria participar en el concurs dels 200 euros. El número de la mala sort d'Itàlia és el 17.
1: Val.
2: I llavors... ja m'agradaria que em posés una cançó dels Oques Grasses, de que sigui, perquè totes m'agraden. Val? Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Bona tarda a tots. Bona
1: igualment, tarda. Que vagi molt bé.
0: Bé, no tots els que juguen heu sort, Vull dir, això que quedi clar, no ens envieu ara missatges i correus. No, però algun sí. Hi ha un determinat sector...
1: Que tampoc és dolent, però...
0: No, i ara, cap problema. Bé. Cadascú fot el que vulgui. A veure, anem a escoltar Sin Aspiro en Great Expectations, perquè jo, en fi, al cap jugo, per tant, també soc com una mica niño rata. Anem a escoltar, com us deia, Sin Aspiro, la cançó de Great Expectations, i pràcticament ja arribem a les 5 de la tarda.

0: Has provat d'escoltar Flashback als túnels del Cadí, Vallvidrera, Valldoreix, el Garraf? Fes-ho i veuràs la llum durant tot el túnel.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Catalunya! Avui entren en vigor noves normes de circulació, com per exemple, queda prohibit anar amb moto amb xancletes, s'ha de deixar 5 metres de distància als ciclistes, però el que no entenc és que serà obligatori portar casc per tots els que vagin en patinet. Més que res, perquè veient com van, per portar casc, primer s'ha de tenir una mica de cap.
1: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: Jamaican Bam Bam, que per cert, Cristina, aquí una estona escoltarem la nova al costat de Igel i també David Guetta, que es diu Shine.
1: Ah, val.
0: Jo crec que
1: a veure
0: a tu t'agradarà i a vosaltres.
1: Segur.
0: Jo crec
1: no
0: que també.
1: Gens.
0: Perquè està molt animada i està molt bé. Igel d'aquí una estona la posarem, ara acabem d'escoltar Jamaican Bam Bam, i que sapigueu també que aquesta setmana regalem un val de 200 euros perquè aneu a Jack Betts perquè us el gasteu amb el que us vingui de gust, és a dir, amb l'ajuda de comprar un matalàs, amb un somier, un, jo què sé, un roba de nit, a roba de llençols i cobrellit i tot plegat, o, per exemple, també una tauleta de nit. Tot el que tenen la gent de Jack Betts relacionat amb el món del dormir, ho tenen ells, i podeu gastar-vos aquests 200 euros amb qualsevol cosa.
1: Jo aniria directament a la botiga de Jack Betts, començaria a estirar els diferents matalassos i diria, mira, aquest.
0: Em quedo
1: i
0: aquest.
1: Els donaria el meu val de 200 euros.
0: Sí.
1: Ei, aquí m'hi baixes 200 euros i cap a casa.
0: Resta amb això.
1: Sí, no hi dubtaria gens. Per tant, 628-414-029 si voleu aquests 200 euros de Jack Betts.
0: I també recordeu que us estem regalant àpats per anar al Racó a provar les seves fantàstiques pizzas a qualsevol dels restaurants que tenen repartits arreu del país, que no en són pocs. I el que heu de fer, doncs, és enviar-nos una dedicatòria, 628-414-029, avui contestant aquesta pregunta relacionada amb Itàlia, i és quin és el número de la mala sort a aquest país.
1: L'opció A, el 13.
0: Sí.
1: Opció B, el número 23. Opció B, C, el número 17. Ens ho dieu? 628?
0: 13... Digues. No, digues tu, per favor.
1: No, tu primer.
0: 13, 23 o 17?
1: 628-414-029.
0: A un d'aquests ho és. Ens ho envieu i podeu participar i guanyar aquest àpat fantàstic perquè aneu a dinar o sopar al Racó.
1: Ens heu de demanar una cançó,
0: sí,
1: també.
0: Important.
1: No dieu 17.
0: Com aquesta que voleu, la graciosa, a partir de la 5 en punt.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Júlia. Voldria ficar la cançó de Graciosa, i li dedicaria a la Lia. Vale? M'agradaria que la fiquéssiu sobre les 5.
1: Perfecte.
2: Adéu.
0: Adéu. Recordeu, 628-414-029.

0: Aquest és Bruno Mars, la cançó que es diu On My Soul, que forma part del disc de Romantic. Mira, d'aquí una estona el tornarem a posar amb Risky Roll.
1: Apa, sí? Avui sí, hem afegit cançons de Hugel i David Guetta, que l'escoltarem més endavant, i també aquest Risky Roll de Bruno Mars.
0: La casa és gran, Cristina. Que faci falta.
1: Clar que sí.
0: El que faci falta.
1: Per aquests farem... dos sempre hi ha lloc.
0: La de Igel jo crec que us agrada molt, el Shine, eh? És Igel, French Montana i David Guetta.
1: Val.
0: Jo crec que està molt bé.
1: L'escoltarem.
0: Després ja el posarem. Ara deixem estar Bruno Mars, que també el tornem a posar amb Risky Roll d'aquí una estona, perquè ara arriben Buhos.
2: Hola, Flashback. Soc la Mia i m'agradaria dedicar la cançó de La nit està que crema a la meva germana Rita,
0: sí,
2: que li agrada molt aquest tipus de cançons.
0: Sí,
2: adéu, Flashback. Ai, m'agradaria participar a tots els concursos i sortejos que féssiu avui.
1: Val.
2: Adéu, Flashback.
0: Recordeu que pel racó ens heu de dir quin és el número de mala sort a Itàlia, restaurants, pizzeries al racó, quin número doncs, els hi porta mala llet als italians, el 13, el 23 o el 17. Un d'aquests és el 13, 23 o 17.

0: Viviu un nou Intimate de Flashback amb Flashy Ice Cream a Westfield La Maquinista.
1: Apaga la llum, que està molt activat.
0: Una oportunitat única per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop.
2: Parlarem amb ells, podreu preguntar el que vulgueu i per acabar tocaran els seus èxits en directe.
3: Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència.
0: Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista.
4: Andorra
5: 96.0.
6: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta en totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
12: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
11: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: Lady Gaga i Doechii des del Diables Vesteix de Prada 2. El tema que és el Runway. Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 6 de la tarda. Atenció perquè arriben... Mira, abans escoltàvem, no sé si és aquesta la dedicatòria, que deia que és una de les millors cançons d'aquest 2026 en
1: aquest país. Sí, precisament és aquesta. Sí.
0: No sé si la millor, jo crec que una de les millors...
1: Ah, no ho deia, aquesta.
0: Doncs era una altra, que ho deia, que no m'he escoltat, que deia... M'agrada molt la col·laboració entre Ginestar i Nil Moliner. Amb qui està?
1: Que és la millor cançó de l'any, a sobre és nova i diu que la lletra és espectacular.
0: Doncs mira,
1: sí que és veritat perquè...
0: estic d'acord.
1: Molt bé.
2: Bona tarda, Flyback. Jo voldria demanar la nova cançó de Nil Moliner amb Ginestar i dedicar-se-la a tots els cotxes que estem paradíssims a la ronda, perquè es nota que avui dèiem pluges, perquè hi ha molts més cotxes de lo normal. Per fer-nos una miqueta més lleu a tots i totes el viatge. I vull participar a tots els concursos. Crec que el número de la mala sort d'Itàlia és el 17.
1: Val.
2: I això. Bona tarda. Gràcies.
0: 17.
1: 17.
0: 17.
1: 23.
0: 23. El 13, el 23, el 17.
1: Quin és el número?
0: 23 o Tredici?
1: Número de la mala sort, eh?

Demana la teva cançó al WhatsApp del Feedback. 628 414 029. Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: volia demanar la cançó de Watermelon Sugar i el número de la mala sort d'Itàlia és el 17. Gràcies.
1: Molt bé, apuntat el teu número 17, eh? Escolteu, Apero l'Esprits presenta el vermut de Llucià Ferrer, cap de setmana amb doble vermut a la ciutat de Barcelona. Dissabte, des del nou mercat de Montserrat a Nou Barris, rebem per fi a tota una institució. Empar Moliner i també tindrem l'humor sense línies vermelles de la Riota i Òscar Nin.
2: Diumenge, tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut amb Joel Joan, que presenta Bons i Dolents i Escape Room 2. I descobrirem també les tendències de tardor amb la Maria Almenar. Dissabte i diumenge de 12 a 2 en directe a Flashback al vermut de Llucià Ferrer amb el suport de Bonària i la col·laboració d'Aperol Spritz, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, K-Beaut i Can Duran.
1: No sé què es portarà aquesta tardor, ho saps? Haurem d'escoltar la Maria.
2: Haurem d'escoltar-la, perquè aquí la Mendes no és...
1: No, bueno, tampoc. Per tant... Si algú sap, ja més o menys ho intueix, que es portarà...
2: Pantaló llarg. I jaqueta.
1: A vegades tornen... No llancem mai res de l'armari, eh? Perquè tot torna,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, tot torna.
1: Ai, és que ara
2: mentre no tornin els pitillos... No.
1: Bueno, dona-li temps.
2: No,
1: la roba aquesta que et va grossa, oversize.
2: Sí.
1: No, això ja no es porta, perquè ara es porta tot estret, eslim i tal.
2: No, sisplau.
1: Tot torna, eh? Guardo.
2: No, preferim la roba que sigui oversize que no pas.
1: Que sigui còmode, no tan estret, no ens agrada,
2: no,
1: eh? Ens agrada una cosa ampla. Bé, si algú sap a quin color tornarà, doncs aquesta tardor que ens ho digui. Que què? Que rius?
2: No, la cançó que ve ara.
1: Ah, de colors. Brou, sí.
2: Sí.
1: Ah, pel color que tornarà. Que
2: sí, no sé, estaves dient això i mira, m'ha fet gràcia.
1: Que ens ho digui Brou, a veure què torna.
3: Hola, Flashback. Jo voldria demanar la cançó de colors, que sí. Ara no recordo de qui és.
1: Brou.
3: I la volia dedicar a la meva parella i als meus fills. Sobretot al meu fill gran, que li encanta la música i li agrada aquesta cançó. I voldria participar als dos concursos, el de menjar de gos i el de l'àpat.
2: Sí.
3: I diria que la resposta correcta és el 17. Vinga, moltes gràcies, bona tarda.
1: Ha dit menjar de gos, que sí.
2: Ai, ha dit menjar de gos.
1: Jo crec que ha dit menjar de gos.
2: Si regalem menjar de gos, no en regalem, eh?
1: Regalem menjar per humans al racó, sí, i després un val de 200 euros per anar a Jack Vets, eh? Però gossos...
2: De moment no.
1: Aquesta setmana no.

0: a Lil Nas X amb Industry Baby, que sapigueu que el cantant ha anunciat que demà tornarà amb nou tema, World's Greatest, i recordem que Lil Nas X portava un temps retirat de la música després d'un incident que va tenir amb la policia a Los Angeles i que el va portar després a rebre tractament de rehabilitació. I, a més, també va explicar que pateix un trastorn bipolar i necessitava, doncs, agafar-se un temps per descansar i, sobretot, també per assimilar-ho, eh? Benvingut, doncs, demà Lil Nas X amb World Greatest, que l'escoltarem, evidentment, a veure què ofereix.
1: A veure què tal, a veure què t'espera.
0: Dit això, arriba Cora amb Perduts tu i jo, a tres quarts ja tocats de 6 d'aquesta tarda.
2: Hola, Flashback, sóc la Berta i m'agradaria demanar la cançó de Perduts tu i jo. I la resposta de la pregunta que feu és el número 17, que és el número de mala sort a Itàlia. I també m'agradaria participar a tots els concursos que tingueu oberts. Adéu, moltes gràcies.
1: Adéu, Berta.
0: Dicha 7, eh?
1: Dicha 7.

0: 628 414 029. Recordeu que tenim en marxa el concurs de restaurant La Racó, que ara us explicarem, però abans escoltem la dedicatòria.
1: Hola, sóc Carina d'Hospitalet.
2: Hola.
1: I volia entrar en els concursos aquests que teniu tan macos.
0: Ara, ara.
1: La resposta al concurs és el número 17. I volia dedicar una cançó al meu fill, que és del Mamaduixa, que a ell li encanta i és la millor gent del planeta.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: A tu.
2: Adéu.
0: Doncs recordeu, àpats per anar al racó, contestant a la pregunta quin és el número de la mala sort a Itàlia. Tres opcions, 13, 23 o 17. I ens envieu també, juntament amb la resposta, una dedicatòria i podreu anar a qualsevol dels restaurants que tenen el racó repartits arreu del país.
2: Vols fer un repàs de tots?
0: Per favor.
2: Val, mira, comencem per Girona, anem cap a baix. En trobem a Palamós, a Platja d'Aro, sí, a Girona i a Vic. Després, seguim cap a baix i trobem Terrassa, Sabadell, a Barcelona hi ha quatre, acaben d'obrir un a Gaudí, a tocar de la Sagrada Família.
0: Aquest estiu l'han obert, eh?
2: Per tant, també hi haurem d'anar-hi. I a part d'aquest de Gaudí, tenim Urquinaona, Rambla i a Sarrià. Altres, Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, i diria que no me'n deixo cap ni un,
0: ja sabeu. Jo crec que els hem dit tots ja. Si us interessa, dedicatòries i responeu la pregunta.

0: Ana Mena i Lola Índigo, la cançó del Petito a les 6 i 4 minuts. Amb ganes que ens envieu, ens seguiu enviant dedicatòries i cançons al nostre WhatsApp i podeu participar també en el Val de 200 euros de Jack Bets i també en l'àpat per anar al racó. També ens demaneu, doctor Prats, amb energia, que tenim una nota de veu.
1: Diu, no, hola, bona tarda. Un text, sí. Hola, bona tarda. Som la Júlia i la Natàlia i ens agradaria escoltar la cançó d'energia de doctor Prats. La resposta correcta a la pregunta d'avui és el número 17 i voldríem participar a tots els sortejos. Moltes gràcies i petonets. Energia.

0: Aquesta és la cançó d'Aitana, que també forma part del seu disc El Cuarto Azul, juntament, per exemple, també, evidentment, amb Superestrella. Què, t'agrada aquesta, Cristina?
1: Sí,
0: aquesta
1: sí,
0: la cantes, eh?
1: No, sí, aquesta m'agrada, és molt guai, és molt guai.
0: M'agrada al final, a mi, d'aquesta.
1: I els coros.
0: Sí, això m'agrada.
1: Sí.
0: Això està bé, això m'agrada, això m'agrada. Bé, escolteu, anem a posar la dedicatòria que ens demaneu. Diria que una cançó animada, que ja veureu què us posarem, eh?
1: D'iguala, sóc la Nuri i volia...

0: en un hotel, no sé si ve la planta, no sé si arribàvem a la 17, eh?
1: Clar, hi ha molts carrers que no tenen aquí, diria que hi ha molts que no tenen el número 13. I hi ha molts hotels...
0: I plantes d'ascensors. Ascensors que no tenen el número 13 perquè la planta 13 no existeix.
1: Exacte. I les habitacions, la 300 passa de la 12 a la 14.
0: Sí,
1: 13 no hi ha.
0: És veritat,
1: això. És veritat. En fi, volia dedicar qualsevol cançó que porti bon rotllo amb una tarda ennuvolada i plujosa com la d'avui. Salut per tothom.
0: Molt bé, mira...
1: A veure, Nuri, et posarem...
0: Ho hem dit abans, eh? Ho hem dit abans. Que estrenaríem la nova d'Igel, en David Guetta i French Montana, que es diu Shine, després del Jamaican Bam Bam i del Moving to the Sun. Jo crec que aquest us agradarà. Jo l'he escoltat, mira, no, l'he escoltat per primer cop avui i dic, aquesta hem de posar el feedback, eh?
1: Sí.
0: Ah, això ha de sonar.
1: Apa, mira, mira com comença.
0: Naira, un rotllet que és bo.
1: Us esteu movent ja,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ja em moc, eh? Mira el peu. Mira.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Prost!
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
5: Andorra. 96.0.

0: Aquesta és la Sia, la coneixeu tots, amb la cançó de Chandelier. El que potser no sabeu, perquè és notícia avui, que la cantant s'ha venut la meitat del seu catàleg de cançons per, atenció, 180 milions de dòlars. La meitat. És a dir, encara n'hi queda l'altra, eh?
1: Ostres, és que és molt fort. Hi ha alguns que no arribarem mai a guanyar aquesta xifra.
0: No.
1: Alguns, vull dir, la majoria de la població del món.
0: 99,9.
1: Concretament, a un fons de gestió musical amb seu a Suècia. Suècia, de què ens sona, Suècia?
0: Suècia,
1: doncs,
0: Ikea.
1: Està fundada per un dels membres d'ABBA. Aquesta empresa podrà utilitzar les cançons, però no la seva imatge ni el seu nom. I es calcula que aproximadament les cançons que ha venut generen uns 18.000 milions...
0: No, 18 milions.
1: Ai, sí, 18 milions, perdó, l'any. I també hi trobaríem entre el catàleg artistes com, per exemple, Tina Turner o Iron Maiden, entre altres.
0: Déu-n'hi-do, 180 milions. A més, pel que sembla, també s'ha conegut avui, que sí, estaria preparant una gira, un espectacle per anar de gira, jo crec que de cara a l'any vinent, segur, per diferents ciutats. No sabem ni ciutats, ni projecte, ni res, perquè tot està encara a les beceroles, eh? Però, bueno...
1: Les beceroles.
0: M'encanta. Aquesta paraula m'encanta.
1: Estan les beceroles.
0: Fem-la servir més, a les beceroles. Quan un projecte, una idea és molt inicial, m'encanta dir-la.
1: Sí, sí, sí.
0: Les beceroles. Bé, doncs això, 180 milions i potser vindrà l'any que ve, si al final es fa, solidifica aquest projecte, vindrà per Barcelona a presentar les seves cançons. A veure, va, anem a escoltar els tiets, que tenim dues dedicatòries amb Era això.
2: Bon matí, i m'agradaria dedicar la cançó de Era això a la meva mare, i també m'agradaria participar a tots els sortejos que tingueu. Moltes gràcies, Flashback.
1: Adéu, Martí.
3: Hola, Flashback, sóc l'Anna. M'agradaria dedicar alguna cançó animada de Diets a la meva professora de català, sí, perquè fa una setmana vam fer un examen,
0: sí,
3: i encara no la va corregir.
0: Què
3: i potser així s'anima una mica i els corregits més ràpid. I també participar en els concursos de la pizzeria,
1: sí,
3: que crec que el número de mala sort dels italians és el 17,
1: sí,
3: i també en el concurs dels matalassos, coixins, etc.
0: Molt bé.
3: Bueno, al lloc de 200 euros. Gràcies, adéu.
0: Però fer de català que no has corregit els exàmens.
1: Afanyem-nos, és broma.
0: Ara aquesta,
1: no.
0: aquesta gent vol la nota. Pobre, vés a saber per què no ho ha fet.
1: És que quina incertesa, eh?
0: Sí,
1: de veritat.
0: Sí, una abraçada molt forta.
1: Quan trigàvem molt a corregir exàmens era com va.
0: Sempre pensava, segur que ha anat malament.
1: Ara hem crescut una mica i entenem.
0: Perfecte, entenem més a la profe que no als alumnes.
1: Totalment, sí, sí.

0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bé, escolteu, si submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona.
1: L'univers de Gaudí sota el mar en una projecció immersiva plena de llum i de color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com. aquariumbcn.com. Viu el nou Aquàrium de Barcelona.
0: Doncs ja ho saps, aquariumbcn.com. I ara, gorra neta, la cançó es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: tarda, Flashback. M'agradaria participar al concurs que teniu actiu. La resposta correcta és el número 17. I voldria, ens demana, o bé, oques grasses, diu que dilluns anirem a Montjuïc a acomiadar-nos d'ells,
1: sí.
0: O també la possibilitat de posar la Fúmiga, un altre grup que ho deixa. Dedica a tots aquells que ens estem quedant orfes de la música, entre Charango, Zo i ara ells dos.
1: És veritat, i Saxeni també n'ha anunciat que pleguen, però jo crec que n'arriben més grups, arriben per darrere, en van arribant, i jo crec que també ens agradaran molt. I nosaltres aquí, evidentment, a Flashback estarem molt atents a totes les novetats, a les noves fornades de grups que van arribant. Gràcies per la dedicatòria, al 628-414-029. I també, atenció, perquè demà fem el sorteig, regalem aquest val de 200 euros perquè aneu a Jackbets. Mira, el podeu regalar, us el podeu comprar i podeu, mira, comprar coixins, un matalàs, el complement que us falta per l'habitació, la tauleta de nit,
0: el canapé, les bases del llit,
1: que faci falta.
0: El somier, el que sigui, exacte, coixins. Bé, 628-414-029, ens demaneu una cançó i ens dieu ei, que jo vull els 200 euros de Jackbets. I nosaltres, doncs, us apuntem al sorteig.
1: Sí, amb dedicatòria, també. I ara, mira, anem a posar Bruno Mars.
0: Va.
1: Perquè abans ho deia, que avui posàvem una de les cançons que foren part del de Romàtic, hem posat Oh My Soul, I Just Might, i ara toca Risk It All.
2: Bona tarda, sóc la Cristina. I jo aquesta tarda volia demanar alguna cançó del Bruno Mars per les meves filles, que han començat meravellosament els seus cursos i estic superorgullosa. I, de pas, això, demanar participar als concursos del racó, perquè encara recordo les meravelloses amanides de quan van començar a Platja d'Aro, de maduixes i palmitos i tal, i tot això. I encara avui vaig amb la meva família i sempre tenen un tracte exquisit amb
1: això
2: tots els clients.
1: Són molt
2: i un
1: educats.
2: Menjar fabulós. I per altra banda, em vindria molt bé el tema del Jackbets, perquè la filla les filles es fan grans i necessito canviar somier i matalàs.
0: Perfecte.
1: Apuntada, Risk It All de Bruno Mars. I tal. És que aquest home...
0: Que només podria ser Bruno Mars.
1: Aquí ara les trompetetes... Falten unes baraques, ja veureu. I a mi em recorda la cançó... No ho és, però té un fragment de El My Way, de Frank Sinatra.
0: Sí, a mi també em recorda.
1: Un record, evidentment.
0: A la tornada, sí.
1: Ja veureu. Escolteu, Risk It All, Bruno Mars.

0: que va arribar, eh? L'1 d'octubre del 2020 va arribar aquesta cançó que formava part del disc Future Nostalgia, per mi, un dels millors, per no dir el millor, de Dua Lipa, eh?
1: Perquè, mira, entre altres, és que trobem cada tamasso dels grans, ara. Cada tamarro, cada tamacle.
0: Tamasso.
1: Com, per exemple, Don't Start Now,
0: uf.
1: Physical, Break My Heart, o jo crec que la meva preferida de Dua Lipa, que és Love Again.
0: Love Again, també m'agrada. A mi Physical m'agrada, eh?
1: Sí, home.
0: Physical,
1: és que quina no ens agrada Dua Lipa, sí. Aquest és el debat.
0: Totes.
1: Et pot no agradar una cançó de Dua Lipa?
0: Jo crec que no, crec que hauria d'estar prohibit.
1: Sí.
0: Hauries d'anar a la presó. No, és que no m'agrada Dua Lipa.
1: Perdona.
0: Vinga, cap a Cambrians.
1: Cambrians. Un dia vaig equivocar-me i vaig acabar davant de la porta de la presó.
0: No. Perdona.
1: Estava a la carretera perquè treballava un lloc de prop de tocar, vaig equivocar-me i vaig acabar la porta de la presó i dic, ui, crec que aquí no era. Tots els caminos lleven a Roma.
0: Puc entrar? No, si queda gent, el que vol és sortir, no entrar. Déu-n'hi-do, Cristina.
1: No, divertit, com a
0: sí,
1: anècdota.
0: Sí,
1: bé,
0: sí.
1: Anem a escoltar Taylor Swift.
0: Fa tant tu, això.
1: No, amb el cotxe.
0: Fa tant, Cristina.
1: Tan tranquil·la. Entre la memòria i la meva orientació. Tinc una orientació, però a vegades em despisto una mica. Amb camins que he fet 50 vegades. No passa res.
0: Mira, escolteu la cançó i posem la dedicatòria al final.
1: Val,
0: perquè estem
1: bé.
0: Parlant de Taylor Swift. I knew it, I knew you.

nou gran noio de Toy Story perquè m'encanta i participar en el sorteig. Soc la Greta. Ciao! Flashback. Són les 7.

0: Igel, amb Moving to the Sun, 7 de la tarda i 3 minuts. Recordeu que és important que estem regalant cada dia un àpat perquè us aneu al racó a provar la seva extraordinària, fantàstica i exquisita carta de productes, des de pizzas, carns, amanides, bé, delicatessa ens tenen aquesta gent, amb un munt de restaurants repartits arreu del país. I què heu de fer? Doncs mira, primer de tot, a pensar quina cançó voleu dedicar. Si no, és que no me'n recordo com es deia. Te'n vas a flashback.cat, te'n vas a la llista, que tenim tota la llista de cançons allà, i com a mínim les més recents les trobaràs. Si és una potser una mica més antiga, cap problema. També ens la pots dir. I ens envies un àudio. Però també ens has de contestar aquesta pregunta.
1: La pregunta és, quin és el número de la mala sort a Itàlia? Opció A, el número 13. Opció B, el número 23.
0: 23.
1: Opció C, el número 17.
0: 17.
1: 17. El 13, el 23 o el 17. Ens ho dieu al 628-414-029. Aquest número no ens hem atrevit a traduir-lo, eh? 628.
0: Quan dius 23, veig un andalús, eh?
1: 23.
0: Allà... 23. A Roma, davant del Coliseu, 23.
1: Clar que sí. 23.
0: Bé, doncs ja ho sabeu, 13, 23 o 17, ens ho dieu, eh? Per favor, contesteu, a veure quin creieu que és el número de la mala sort a Itàlia.
1: Avui ens han portat una pizza des del racó, que des d'aquí moltíssimes gràcies.
0: Cada dia ens porten pizzas, Cristina.
1: Ens porten pizzas, però tornem a dir-ho, moltíssimes gràcies. Sí. I bé, avui també espectacular, ens han portat una que portava... Pere.
0: Uf, que bona que
1: gorgonzola, era, no sé si era gorgonzola o formatge blau.
0: Roquefort.
1: I nous.
0: Sí, espectacular.
1: Per plorar. Buah. També. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Estan boníssimes, és que estan molt bones i per això volem que vosaltres també les proveu i guanyeu aquests àpats per anar al racó perquè estan increïbles. 628-414-029, recordeu, 13, 23 o 17. Va, anem per Figaflauas.
2: Hola, Radio Flashback. Mira, com que fa un dia així molt tristot i gris i fa molta pena que s'hagi acabat l'estiu, m'agradaria demanar la música, la cançó, que no s'acabi l'estiu. I participar també en el sorteig, perquè necessitem canviar un matalàs i ens anirien superbé aquests 200 euros.
0: Prou ja de calor, eh? Ja està.
1: Una mica de fred ja.
0: Una mica i força fred. Volem força fred. Que faci...
1: Està a Sibèria.
0: Molta fred.
1: Aquí
0: molta fred.
1: No, que no faci tanta, va.
0: Home!
1: Tanta no,
0: sí,
1: tanta no cal.
0: Una
1: miqueta sí, sí, però no... Com si estiguéssim a Alaska.
0: Bueno, mira... Ah.

0: Has tret de 21 Pilots, que diria que avui també fa anys que es van començar. Diria que fa 18 anys que va començar 21 Pilots.
1: M'has pillat, no tinc ni idea.
0: Diria que sí.
1: Ara m'ho miro.
0: Jo crec que sí. Vinga, anem a escoltar Banda Neon amb el...

0: per superstició, però la 17, em va quedar el dubte de dir algo passa amb la fila 17, amb aquesta companyia, amb aquest país, no ho sé, però no m'haig de recordar mai més i no vaig mirar-ho. I mira, m'heu resolt el dubte vosaltres.
1: Molt bé.
0: D'acord? Pues eso, com a mínim els dos avions de l'Itàlia que jo vaig agafar aquest estiu per anar de vacances no tenien la fila 17, tampoc. Vale? Vinga, una salutació.
1: A tu, gràcies.
2: Adeu.
1: Home, és bo saber-ho perquè tu, clar, tu potser et penses que és el número 13.
2: Ja,
1: i de cop i volta dius, hòstia, aquests italians que raros que no foten el 17 aquí. Per què ho faran?
2: Però el 13 en canvi a tot arreu.
1: Sí, mira, no sé per què.
2: Ja sabem per què és.
1: A veure, va, anem a escoltar Banda Neon, com us deia, amb el ventilador, que tenim una nota.
3: Hola, Flashback. Us volia demanar la cançó del ventilador, que sé que no fa molta calor, però bueno. I li dedico al meu germà, que té molts estudis. Ah, i el número de la mà de sort és el 17.
1: Ho ha dit entre emprenyat i convençut,
2: rancor, eh? Sí, és el 17.
1: És el 17.
2: Alguna cosa li ha passat amb el 17.

0: Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0. Radio Flashback.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber...

0: perquè això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Aquestes eren les que ja amb la cançó Animal, que tenim una nota de veu. Escolteu.
1: Hola, Flashback. Em dic Ariadna i volia demanar la cançó d'Animal, de Cat's Eyes, i dedicar-li a Flashback.
0: Sí, gràcies.
1: Que sou una ràdio que m'agrada molt.
0: Ai,
1: que... I que el número de la mala sort d'Itàlia, la resposta, és 17. Adéu, que vagi bé.
2: Adéu, que vagi molt bé. Gràcies per la dedicatòria. I també tenim aquesta altra.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Som la Jana
4: i la Martina.
3: I ara mateix estem anant cap a patinatge.
4: I voldríem dedicar la cançó d'Animal als nostres amics,
3: l'Alba i en Pau.
4: I també els altres de la nostra classe, que som de l'escola Soliment i som de Vilafant.
3: Adéu, Flashback!
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Molt bé, deixem les Katzai perquè arriben Karol G, Jude Line i Rusowski.
5: Hola, som la Farnés
6: i la Ollane.
5: I estem anant de Girona a la Roca per entrenar. Per això volem que poseu una cançó marxosa per així agafar l'entren amb molta energia.
6: Gràcies.
2: Adéu. Adéu, que vagi molt bé l'entrenament.
0: No sé què entreneu, però jo crec que aquesta cançó us anirà bé, eh?

0: These beautiful things that I've got.
1: Hola, Flashback. Em dic Jaume.
2: Hola,
1: i volia
2: Jaume,
1: que poséssiu la cançó de Beautiful Things. Adeu.
3: Adeu, Jaume.
2: Adéu, Jaume.
3: Adéu.
2: A vegades costa, acabar d'enviar. No saps ben bé quin botó has de tocar. Si et vas tocar i se va sentir la fressa de fons. Jaume, una abraçada molt forta. Posada Beautiful Things perquè continuem. I ara arriba Joan Dausà i Mama Duixa.
4: La Flashback. Què em podríeu posar la cançó de Julieta del Mama Duixa? I li dedicaria als meus pares,
2: sí.
4: I perquè el meu pare m'està escoltant des del restaurant de la Piccola Noa, que és el nostre restaurant,
2: sí,
4: aquí a Lleida,
2: sí.
4: I bueno, m'agradaria que me la posessiu. Clar. Adeu.
2: Et fa il·lusió, i tant que sí.
5: Es posa a punxar una DJ que ho peta molt fort.
6: Hola, soc Joan Dausà.
7: Hola, Flashback.

0: Diu, bona tarda, voldria demanar qualsevol cançó de Saxeni, si és possible, i també participar al concurs de Jack Betts i el del racó. La resposta correcta a la pregunta és el número 17. Gràcies.
1: Mira, ho sabrem d'aquí poc, si és la bona o no. Mira,
0: ho resolem ja.
1: Ho vols resoldre ja?
0: Sí, si vols, sí, perquè després farem la dada i per no acumular gaire informació.
1: Doncs vinga, diem-ho ja.
0: Alhora, el número de la mala sort no és el 13, com aquí, tampoc és el 23 un número massa com bonic, no?
1: Sí,
0: perquè sigui un número de la mala sort.
1: És gros,
0: sinó que és el 17, perquè en números romans és X, B, pal, pal.
1: Palito, palito.
0: Palito, palito. Que anagrama, l'anagrama de la paraula llatina, és vixit. És a dir, he viscut.
1: Per tant, vol dir
0: que estàs mort. Sí. He viscut, estàs mort.
1: No ho sabia, aquest significat.
0: Jo tampoc ho sabia.
1: No tenia ni idea, però m'ha fet gràcia perquè... Clar, entre l'anagrama i tot això de viscut, doncs volen dir que mala sort, perquè vol dir que estàs mort ja aquí, eh?
0: Sí, sí, sí. Per tant...
1: Està bé.
0: Ni a l'avió la fila 17, ni als hotels l'habitació 17, ni res, els italians.
1: Per cert, Saxeni, que han anunciat que pleguen, eh? Que fan una aturada indefinida.
0: Parem-ho ja. L'ha fumigat, Saxeni,
1: jo,
0: quin és?
1: No? Prou, parem. Anem a escoltar James Blunt amb Taste Like Summer.
2: Hola, Flashback, soc l'Aina i m'agradaria dedicar la cançó nova de James Blunt a la meva família i participar al sorteig del racó. I crec que el número de la mala sort d'Itàlia és el 17.
1: Efectivament.
2: Adéu.
0: Molt bé.

0: M'agradaria dedicar una cançó de la Rosalía, perquè sí, li agrada molt i perquè són animades i ara mateix ho necessita, el meu pare, vale? Perquè ara està perfecte a l'hospital i tot el que sigui pujar-li l'ànim, doncs endavant.
1: Molt bé, gràcies per la dedicatòria. Ens demanava doncs aquesta cançó de despetxa de Rosalía. I ja escoltem una altra que ens demana, i amb ella acabem, Imagine Dragons.
2: Bona tarda, Flashback.
3: Hola.
2: Escolteu, podeu ficar, sisplau, alguna cançó de l'Imagine Dragons, que fa mil que no escolto una. Mm-hmm. I tinc aquí el mediador FD que li agrada i participa en els temps del Matalès. El necessitem. Tinc aquí el senyoret que creix com si li, per la nit li donés algú. Així que seria genial el canvi. Molts pernets i mil gràcies. Adéu.
1: Bueno, a mig adolescent li agrada Imagine Dragons, per tant...
3: És una victòria.
1: Hem fet feina aquí.
3: Sí.
1: I acabem amb la dada musical del dia, i és que, mireu, el piano que Freddie Mercury va gravar les parts de Bohemian Rhapsody, cançó que estem escoltant de fons, va ser el mateix que va fer servir Paul McCartney per gravar Hey Jude dels Beatles. Per tant, tenia bones vibres,
3: sí,
1: aquest piano.
3: Sí, sí, sí.
1: I que jo crec que...
3: Inspirava, jo també, d'inspiració.
1: Aquesta setmana sortia que
3: el venien.
1: Posaven a subhasta.
3: Sí.
1: A subhasta el piano aquest. Apa, fins demà, adéu.
3: Apa, adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dijous 1 d'octubre. Obrim les portes del backstage de Flashback. Avui, que com cada dijous, tenim la visita d'en Marc Llibre. Abans, Andrea Romera, què tal avui?
2: Avui estic molt bé, estic bastant descansada, estic contenta, vinc amb bona cara.
1: Bueno, avui serà d'aquells dies on hauràs esmorzat pallasso.
2: Per tu sempre és un mal dia. Quan estic cansada, dic tonteries. Quan estic contenta, també.
1: Has de pensar que aquest duo còmic funciona a base d'això, de dies bons i de dies dolents.
2: Tu com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé.
2: Mai expliques res, sempre no, jo explico la meva vida.
1: Sempre t'ho pregunto tu.
2: Doncs m'alegro que estiguis bé, perquè d'aquí una estona no ho estaràs, oi. Ja que és dijous, dia de barallar-nos a l'Stop of a Cringe, així que aneu preparant el WhatsApp al 628 414 029.
1: A més, avui també descobrirem la curiositat del dia amb en Marc Llibre i parlarem d'Aitana el Safareig.
2: I com sempre, la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, el so de Cat Sai, aquesta que es diu Animal. Benvinguts!

0: cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passen 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que aquest any, a l'Spotify Wrapped, el resum de Spotify, o com m'agrada dir-li a mi, el kebab de Spotify, perquè el rap és una mica un kebab. El durum.
2: Ai, tens ganes de durum, ara,
1: ja,
2: no?
1: Ja hi som. Bueno, és que tu tens ganes de durum tot el dia, Andrea.
2: Jo sí.
1: Doncs això, a Spotify Rap no us sortiran les cançons infantils.
2: Molt bé!
1: Atenció, perquè Spotify ha anunciat que ara no podreu posar l'excusa dels vostres fills o les vostres filles. Si sempre dèieu que els petits de la casa us alteraven els gustos musicals, doncs ara podreu recuperar la vostra identitat.
2: Saps què passa? Que això només passa amb les cançons infantils. Però suposo que amb tota la banda sonora de les K-pop Demon Hunters,
1: sí,
2: això no passarà, per exemple, perquè la meva neboda ha estat obsessionada durant tot l'any, que són cançons boníssimes, però que no serien fidels al que jo escolto, no, normalment.
1: Vols llegir l'últim paràgraf del...
2: Ai...
1: Què diu, a veure?
2: Cançons de Frozen, el soundtrack de les K-pop Demon Hunter ja no et sortiran a les destacades.
1: No patiu, perquè les K-pop Demon Hunters, Frozen, totes aquestes pel·lícules també són considerades bandes sonores infantils i, per tant, podreu desactivar aquesta opció. Us explico una mica. Spotify ha tret la funció per excloure la música infantil i familiar del vostre perfil de gustos. Què vol dir això? Que si desactiveu això, les cançons que escoltes amb els més petits de la casa, doncs, deixaran de sortir-te. Tant al resum de Spotify com també a les recomanades. Sabeu que setmanalment, per exemple, doncs Spotify et diu, mira, et fa unes estadístiques de la setmana passada,
2: sí,
1: segons el teu nivell d'escolta, et diu quants minuts i tal, i també et diu, doncs, o et prepara una playlist amb les més escoltades de la teva setmana anterior. Doncs aquestes recomanacions ja no hi sortiran les cançons infantils.
2: Però em sembla molt interessant l'opció aquesta, que ets tu qui pots triar si vols que hi apareixin o no, perquè, per exemple, en el cas de Golden, aquesta cançó,
1: sí,
2: potser del milió d'escoltes que tinc jo al meu perfil de Spotify, mig milió són de la meva neboda, però l'altre mig milió són meves, perquè a mi m'agrada molt també aquesta cançó. Llavors hi ha una mica com de... que hem col·laborat les dues, saps?
1: Clar.
2: I potser jo vull mantenir-ho.
1: Aquí, si no, potser el que s'hauria de fer, i ara ja li llancem la idea a Spotify...
2: @Spotify, apunti, paper i boli.
1: És, per exemple, cada vegada que escoltes una cançó, o tenir l'opció de posar el perfil de la persona que està escoltant, no?, una mica, perquè així sí que serien dades més fidedignes, però,
2: sí.
1: En fi... Aquí jo el que destacaria és que aquestes cançons, a banda de ser infantils i tot el que tu vulguis, són boníssimes.
2: Exacte.
1: Potser Baby Shark sí que et taladra una mica més el cervell.
2: Sí.
1: Però tant la banda sonora de Frozen com les K-pop Demon Hunters és el que tu deies. Molt probablement el fill o la filla haurà tingut part de culpa que surti a les més escoltades,
2: sí,
1: però jo crec que els pares, de vegades, fan aquell trajecte en cotxe. No hi ha la criatura a la cadireta del darrere... I de cop, oi, mira, ens salta Frozen, va, no la passarem, perquè 100%. Ja ens agrada.
2: 100%, i quan surts de festa i et posen Golden de les K-pop Demon Hunters, jo sóc la primera, primera fila, saltant i cantant.
1: No m'esperava de tu, veus?
2: Perquè, a mi.
1: Perquè ets bastant crític amb les cançons que sonen de festa.
2: Però, si a mi m'encanta aquesta cançó, si ja m'has vist aquí intentant fer aquell agut que no em surt mai.
1: mira això. Si us sembla, anem a fer una enquesta ràpida. Pares i mares de Catalunya, 628-414-029. Anem a veure els hàbits de consum. Quan sona una cançó d'aquestes que el vostre fill o filla us ha ficat ja dins del cervell, què feu? La passeu i dieu, va, home, va? O sou dels que la deixeu sonar i encara fins i tot la balleu?
2: Jo crec que hi haurà de tot, una mica.
1: Anem a veure què ens dieu al WhatsApp. Va, 628-414-029. Primera enquesta del dia. Què
2: de
1: passa?
2: De moment va guanyant escoltar-la.
0: Cada dia, quan es fa de nit,
1: Backstage a Flashback. Mira, aquesta jo estic segur que no la passa ningú.
3: Nueva York!
2: Home!
1: És que això no passarà mai de moda, eh? Bad Bunny sona Nueva York al Backstage a Flashback, les 8:10. Benvinguts i benvingudes, bona nit.

0: Molt bé.
1: Sí,
0: No tenia res a fer i ja dic, mira, vinc aquí perquè a casa s'està malament.
1: Ben, ets d'aquests, que no pot estar a casa.
0: Aquest tipus.
1: Ojo que està arribant bigotet a Can Llibre.
0: Sí, estem està de pràctiques.
1: Val.
0: En període de proves. I veurem com funciona, si treballa bé, igual li fem contracte d'un temps.
1: Molt bé, t'ho acabo de veure ara, indefinit, no?
0: Indefinit.
1: I ja veurem.
2: Molt bé,
1: molt bé.
2: No m'havies fixat.
1: Sí, sí, jo t'acabo de veure ara i dic, mira'l.
0: És que tu no em mires.
2: Mare de Déu, ja comencem.
1: Uau, avui vindrà el meu equip, en Marc Llibre, l'Esto que fa crins. Escolteu, abans d'anar a la cançó amagada, que aquesta hora sempre és el que fem, anem a escoltar algunes notes de veu al 628-414-029, perquè estem rebent ja les primeres notes de veu, comentant el tema aquest que dèiem, que ara Spotify doncs, et permetrà treure les cançons infantils. També us dic, no les hem escoltat, eh? Ens arrisquem avui a veure què sona.
3: Bona tarda, Flashback.
1: Hola.
3: Mira, jo encara no tinc fills.
1: Val.
3: De moment. Però em passo moltes hores a carretera.
1: Sí.
3: I fent viatges i tot això per feina o per gust. I moltes vegades encara sí em poso música Disney o música infantil per la carretera. Vaig sol o vaig acompanyat. O sigui que a vegades sempre és el millor, la Disney.
1: Home, és que clar, escolta'm.
0: Home.
1: Uns camins aquí per carretera i una bona estona per carretera et sona això i t'anima, 100%.
2: Li dono la raó, perquè a més el cotxe és aquell moment quan estàs sol on et pots permetre cantar en veu alta,
1: cridant fins i tot,
2: i no hi ha ningú que et jutgi. I et sents que cantes bé a vegades.
1: Bueno, això tu.
2: Vosaltres no?
1: Jo mai crec que canto bé, per això canto molt poques vegades i només quan estic sol.
2: Que avorrits que sou.
0: No som conscients de les nostres limitacions.
1: Se'n diu sentit del ridícul, no? A vegades... Què més ens diuen al WhatsApp? A veure...
4: Hola, guapos.
1: Hola. Doncs
4: pues mira, quan, quan surt una cançó d'aquestes,
1: sí.
4: Si estic sola jo la canto, però si estic amb els meus fills la cantem com si fos un... com si no hi hagués un demà.
1: Mira.
4: I estic parlant de que tinc un adolescent de 17 i l'altre de 14. I no es va la vida en ello. Adéu, petó.
1: Adéu. Aquestes cançons no hi entenen d'edats. Les teves nebodes te l'han taladrada, aquesta, eh?
0: Les K-pop, sí, sí, ara ja han passat a la Aitana, s'estan fent
1: adolescents. Ah, sí?
0: Però això va golpejar molt fort a casa meva, sí, sí.
2: Però és molt bona, aquesta cançó, eh?
0: Sí, és objectivament bona.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. En fi, doncs, algunes de les opinions anaven ben encaminats, ja ho creiem, això, que quan sonen aquestes cançons, encara que siguin infantils, crec que absolutament tothom les canta. Passa un minut d'un quart de nou del vespre, anem a la cançó amagada.
5: La cançó amagada.
1: És moment de la cançó amagada perquè hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
1: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, el fragment al revés d'avui, fa així. Jo crec que avui...
2: Què?
0: És fàcil,
1: eh? Que sí?
2: Creus que sí?
0: La sé fins i tot jo.
1: Segona pista, Andrea. Com diu la traducció?
2: Nadó. Busquem una excusa per veure'ns. Només has d'indicar-me l'hora que el lloc jo ja el tinc.
1: 628-414-029. Marc Llibre posa una cara de no saber... d'estar més perdut ara amb aquesta pista.
0: No.
1: Què ens estan dient els oients al WhatsApp?
2: A veure, alguns missatges ja. Mira, veig una persona que diu que és l'Ala de Mike Towers.
1: No és Mike Towers?
2: No. I hi ha un altre que ens diu que és Vagabundo de Sebastián Yatra.
1: No, de moment no. Podeu seguir provant el 628-414-029. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Ui, doncs em sembla més difícil el lent, eh?
1: Sí?
2: Sí, crec que sí.
1: La resposta de seguida al Backstage de Flashback.
5: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com.
6: aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a Flash Andorra.

0: pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 346464.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Flashback Andorra.

0: sona Flashback és un èxit. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I en Marc Llibre, un quart i mig de nou del vespre, el backstage de Flashback ens toca resoldre la cançó amagada d'avui. Abans les pistes, el tall al revés feia així.
2: És que no era tan fàcil,
1: no,
2: eh, crec.
1: No, potser vocalitza més amb el tall al revés que amb la cançó normal.
2: Això és veritat.
1: Com deia la traducció al català?
2: Nadó, busquem una excusa per veure'ns. Només has d'indicar-me l'hora, que el lloc jo ja el tinc.
1: 628 414 029. Què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
2: Molts encerts avui al WhatsApp.
3: Hola, Flashback!
1: Hola!
3: Soc la Marina i la cançó que està amagada, que està sonant, és Baby Hello, de Rauw Alejandro i Bizarrap.
1: Molt bé.
3: I diu així. Baby Hello, en ta historia que soy tenana, estaba sol el que quería bellaquear y prende. Gracias, Flashback!
1: Gracias, Flashback! Ha sigut com si el Pep de Figaflaues ens envies una nota de veu. Gracias, Flashback!
2: Però cantava molt bé la Marina, no?
1: Marina, has començat un pèl vergonyosa, però hem notat que hi havia molt bona veu aquí, eh?
2: La Marina sortia de classe de cant.
1: Sí, sí.
4: No? Bona tarda, guapos. Hola. La cançó d'avui és Baby Hello, de Rauw Alejandro. I sona tal que així.
1: Va, va.
5: Baby Hello.
1: Oh, sorpresa.
5: Fue toda tu historia, na, na, na, na, na, na.
4: Ole, ole.
1: M'encanta com s'animen ells mateixos, eh?
2: No, i m'encanta que vulguin participar els adults, però els hi faci vergonya cantar, llavors posen els seus fills obligats a
1: enxufant
2: cantar cançons.
1: Enxufant els nens, sí, sí, sí. Molt bé.
6: Hola, Flashback.
1: Hola.
6: És Baby Hello, de Rauw Alejandro.
5: Baby Hello.
1: Mira.
5: I que estava sola, que subita tu flor. I que estava sola, que la nia perdia en cap.
2: Ja està, molt bé.
1: Pot ser que en aquest cas hagi estat al revés?
2: Sí, sí, sí.
1: Oi que ha cantat la mare i sembla, era la filla,
2: sí.
1: Semblava que
2: sembla que han obligat a la mare, que tampoc no se sabia ben bé la cançó.
1: Però ho ha donat tot, eh?
2: Sí, sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Una última.
7: Hola, Flashback.
1: Hola.
7: Soc la Maria i la cançó amagada d'avui és Baby Hello, de Rauw Alejandro. Baby Hello.
5: Hello.
7: Baby
5: Hello. Bueno, la sabíem regular.
1: Els duets a mi m'encanten, eh? Quan de
2: sí, sí.
1: Cop apareix una segona veu i
2: quan
1: pam.
2: Quan són sorpresa.
1: Sí, sí. Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, el so de Rauw Alejandro a la producció Bizarrap.
2: Per cert, no sé si ho saps, però es diu que Rauw Alejandro ha estat pare aquest estiu.
1: Sí.
2: Amb una nova relació.
1: Però si això ho vas explicar aquí al backstage, no?
2: No, perquè ens va enganxar l'estiu, no vaig poder-ho explicar.
1: Bueno, com molt de sorpresa.
2: Sí.
1: I que la gent feia comptes i era en plan, potser feia...
2: No feia poc,
1: sí,
2: que ho havia deixat amb Rosalía.
1: No feia gaire que ho havien deixat amb Rosalía.
2: No, crec que s'hagués solapat, no,
1: no
2: crec, espero i desitjo, però sí que feia poc.
8: La policia de la paternitat, no?
1: Una mica així, una mica així. Anem a escoltar aquesta cançó, va. Baby Hello, Rauw Alejandro, Bizarrap, el número 1 de la llista de fa 3 anys, de l'any 2023. La cançó amagada d'avui.

0: 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Dos minutets i ens plantem a 9:15 del vespre. Sou al backstage de Flashback, ja també incorporat a la tertúlia en Marc Llibre. I és moment de posar-nos seriosos i serioses. Per molt que la mateixa frase, Marc Llibre i seriositat, sí,
2: no encaixi.
1: Al backstage tractem l'actualitat perquè us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Una notícia que m'ha fet molt feliç.
3: Ja ho sé, ja.
1: Me l'has passada tu aquest migdia i he pensat... De fet, no l'havia vista.
3: Em sorprèn que no l'hagis vista.
1: No l'havia vist.
3: Perquè ets com el fan número 1 d'aquesta persona.
1: Sí. Doncs resulta que els Javis i Carles Porta preparen una nova sèrie inspirada en el misteri de Thor. A veure... Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis pels amics, estan preparant una nova sèrie per HBO Max basada en el misteri de Thor, aquest mític poble del Pirineu de Lleida, que...
3: Els Sants, el Palanca i tota aquella història.
1: Aglutina...
4: Els Tranques i Barranques
3: de Catalunya.
1: Sí, que aglutina és la història aquella que bueno, ens posa en un mateix espai, doncs, desaparicions, assassinats... en fi, és una cosa espectacular.
4: Sí, sí. Està molt guapo, el contraband, sí. Andorra, està molt...
1: Sí.
3: I aquell poble que es va fer tan viral arrel d'aquest cas i dels podcasts...
4: Que estaran contentíssims de
1: que els anem fent propaganda, sí.
3: Ja, és veritat, no els agradarà gens, no, la sèrie aquesta...
1: Absolutament no. La gràcia aquí és que Carles Porta, que porta dècades investigant el cas, ja en va fer la sèrie documental, Thor, sí, que l'hem vist a tots, no? Doncs ara també participarà en el projecte. Tindrem d'una banda els Javis, que hi posaran la ficció, i Carles Porta hi posarà doncs, la base una mica científica i els seus 30 anys que porta d'obsessió pràcticament amb el tema de Thor. La sèrie recuperarà els fets dels anys 90 i es convertirà en un drama de misteri i suspens i també doncs, això, un drama humà. I a més, mola perquè els guionistes seran Fran Araujo i Eduard Sola, tots dos que han guanyat Goyes, sí, i per tant pot ser una cosa
4: Eduard
1: molt guapa.
4: Sola, que després, quan guanyi algun premi, ens fotrà una tabarra
1: impressionant. També és veritat, dels xameus, sí.
4: Aquí només hi ha un problema. Aquesta sèrie es farà en català o en castellà?
1: Aquest és el tema. Jo, aquí una va comentar, jo suposo que això serà en castellà.
4: HBO
1: Max
4: sí,
1: i tal.
4: Sí, els Gavis, sí.
1: I segona cosa, haurem de veure fins a quin punt hi ha dramatització en excés o segueix una mica... toca una mica de veritat, perquè aquí Carles Porta ha sigut molt fidedigne amb la sèrie que ens ha portat. Si ara en fan aquesta segona sèrie, veurem si és tan real o tan semblant a la realitat o no.
3: Jo confio molt en els Javis, i més veient les ressenyes de La Bola Negra, que per cert no l'he vist a la pel·lícula, però... És un tema delicat, la homosexualitat durant la Guerra Civil, i pel que diu la crítica està molt ben tractat dins de la pel·lícula. Llavors espero que en el cas d'aquesta sèrie de Thor es tracti amb la mateixa responsabilitat i amb la mateixa sensibilitat. Ho haurem de veure.
4: Jo més que en els Javis confio en HBO.
1: Ah, mira.
4: És segell de qualitat, val, sempre.
1: Jo diré que confio en Carles Porta i així tothom confia en algú.
4: Confiança repartida.

0: Atenció, perquè un parc de bombers de Madrid es viralitza perquè continua la festa després d'un dels concerts de Shakira. Ah.
1: Que divertit, no?
0: La festa de l'espuma, podríem dir.
1: Doncs perquè em sembla molt guai.
0: Ha sigut literalment això, han agafat un parc de bombers a Madrid, han obert les portes del garatge, literalment, i han començat a fer sonar les sirenes, a posar la música a tot drap i fins i tot en alguns moments a tirar l'aigua aquesta vaporitzada que tenen, que al final sembla realment com espuma. Sí que és cert que la cosa s'ha anat omplint de molta i molta gent, cada vegada eren més en allà, i al final doncs han hagut d'aturar la festa i han dit, nois, que hem de marxar, que tenim un servei, han tancat les portes i al final després algun camió sí que ha anat sortint. Però la veritat és que escolteu el sarau perquè la tenien ben muntada, ja veureu. I ara aquí ve el final, mireu. Tenemos que irnos, lo sentimos mucho.
2: Home, és l'hòstia, menys que siguis el tio que se li està cremant la casa al carrer del costat, que aleshores dius, home, poder.
0: Tal qual.
1: Però em sembla un planasso, la setmana que ve que hi ha els concerts d'oques aquí a l'Estadi Olímpic, sí. Es podrien enrotllar els bombers, no?, i anar a fer alguna coseta allà.
2: I els Mossos, i vinga.
0: Arroba bombers, a veure què fem, va.
3: Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
0: I atenció amb aquesta, perquè han detingut el cap antidroga de la Guàrdia Civil a Segòvia en una operació relacionada amb el tràfic d'estupefaents.
1: O sigui, s'ha detingut a ell mateix?
0: No, l'han detingut perquè ell mateix tancava els ulls i, ui, aquí està tot bé, aquí no està passant res.
1: Clar. És molt fort, això, eh?
0: Sembla, això sí, que està tret de HBO i que aquesta sèrie l'han fet els Javis, però no. El responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia ha estat detingut juntament en una operació relacionada amb el tràfic de drogues. Fins aquí ja és fort, però el tema és que aquest mateix sergent ja havia estat detingut fa 9 anys per delictes relacionats amb el narcotràfic.
1: I per què continua treballant d'això? Que algú m'ho expliqui.
2: Podríem haver sospitat una mica. Jo ho entenc, perquè tu treballes per la policia, la teva feina és detenir gent que ven droga i, clar, estàs molt en contacte amb aquesta gent i te n'adones que guanyen més diners que tu.
0: Exacte, mira, és veritat.
2: I hi ha un moment que dius...
0: Ai, se m'escapa la mà, clar, no?, una mica.
1: S'acaben fent amics, sí.
0: L'operació l'han portada, com dèiem, des de Madrid, als serveis centrals de la Guàrdia Civil, perquè des de Segòvia deien, aquí no està passant res, clar. Si el cap estava implicat. I juntament amb ell, doncs, han detingut a 3 persones més que no són agents, d'acord? Per tant, l'únic agent, l'únic policia era ell.
1: Però és que, a més, clar, ell sabia molt bé el que es podia fer i el que no es podia fer, perquè sabia les dinàmiques dins del departament aquest d'estupefaents de la policia.
0: Estem parlant que era una persona que ho controlava tot. Potser era el mateix... Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: Pablito.
0: En fi, veurem si acaba tornant a exercir, perquè ja hem vist que fa 9 anys va estar detingut, ara l'han tornat a detenir i a enxampar. Jo crec que d'aquí 8 o 9 anys tornaran a detenir-lo.
1: És un bucle, això, eh?
0: Us ho explicarem al backstage, doncs.
4: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Passen 5 minuts de 8:45 del vespre, de seguida hi anem amb la curiositat del dia perquè pugueu fardar amb els vostres amics i amigues. Abans, una cançó que us vam recomanar i que ja sona a Flashback. Adela, Ain't in LA.

0: més èxits.
1: Només èxits!
0: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I en Marc Llibre, 2:15 de nou.
3: La curiositat me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo.
2: Els dijous ja sabem que escolteu el Backstage per entretenir-vos, com sempre.
4: Sí.
2: Aquest duo dinàmic, aquest duo còmic que diu el nostre cap. Doncs aquí està el servei de l'entreteniment, però també per aprendre, perquè cada dijous en Marc Llibre ens explica la curiositat del dia.
5: Per això he vingut, per això sóc una font de coneixement.
4: I una enciclopèdia amb potes.
5: Ah, exacte, la llibripèdia.
4: Enganxa molt,
2: Li podem dir així a la secció.
5: Sí?
2: Llibrepèdia.
5: La llibrepèdia?
2: Llibrepèdia.
5: El que hauríem ja és d'establir-ho, perquè sí que cada dia em foto un lío. Bueno, aquesta és una secció que us servirà per tenir el coneixement necessari per combatre la incomoditat que provoca una conversa d'ascensor o el típic sobretaula amb un cunyat.
2: Ens encanta, sí, sí.
5: Està bé. La curiositat del dia d'avui és el per què el teclat està tan malament ordenat. Com ja sabreu, yonquis de la tecnologia, el teclat del mòbil, ordinador, tauleta, comença amb les lletres Q, W, E, R, T, Y.
2: De fet, és el nom que té.
5: El QWERTY.
2: El teclat QWERTY.
4: Primera cosa que descobreixo.
2: En sèrio? Hòstia, doncs no s'ha après, Andrea.
5: Aquesta secció anirà tan bé.
2: Val, vull dir. Marc Llibre, podem fer una cosa, si vols? Acabem aquí la secció.
0: Backstage, a Flashback.
5: No, però haurem de saber el per què d'això, no?
4: Sou tan rates.
5: La pregunta lògica que es fa tothom és per què no van posar les lletres en ordre alfabètic.
4: Clar.
5: A, B, C, D, F, és el més lògic, no? Doncs resulta que el teclat QWERTY va néixer amb les primeres màquines d'escriure i aquestes màquines tenien un problema. Si escrivies massa ràpid, alguna de les peces metàl·liques que colpejaven el paper es podien enganxar entre elles.
2: Exacte, i sortien dues peces, no?
5: Exacte. Així que els fabricants van començar a modificar la distribució de les lletres per protegir la màquina.
4: Val. Pareu de mirar-me a mi. Bueno, si
2: no, perquè...
5: T'ho estem explicant a tu.
2: Sí. O sigui, si recordeu, no sé si heu escrit mai amb màquines d'escriure,
5: no, però ho he vist,
2: quan apretaves una tecla, s'activava com una palanca, tu tenies el paper a davant, i aquesta palanca el que feia era, pam, tacar amb tinta, doncs, el paper, no?
4: Però tu perquè... O sigui, has escrit molt, tu, en màquines d'escriure, si tens 30 anys.
2: La meva àvia tenia una màquina d'escriure i jo vaig fer un curs...
4: I tu jugaves una mica.
2: Sí, però vaig fer un curs de mecanografia on em van explicar tot això, tio.
4: Oh, wow.
2: A cinquè de primària.
4: És una caixa de sorpreses,
2: per aprendre, tu, eh? O sigui, per aprendre a escriure amb el teclat, em van ensenyar això, sí, sí.
5: Un que sap molt del tema i l'altre que no sap res.
4: La setmana que ve porta alguna cosa del meu camp de coneixement.
2: Estem als dos extrems.
5: El sol i la lluna.
2: Avui, sí, sí.
5: Bueno, el més curiós és que avui en dia escrivim en ordinadors, tauletes i mòbils, no hi ha peces metàl·liques que es puguin enganxar, no hi ha cap mecanisme que necessiti aquella distribució.
2: Sí.
5: I tot i així, més d'un segle després, seguim escrivint amb el mateix teclat que va néixer per resoldre el problema d'una màquina del segle XIX.
2: Tota la raó.
5: És a dir, vam canviar la màquina, vam canviar la tecnologia, vam canviar la manera d'escriure, però ningú es va atrevir a moure la Q de la primera posició d'aquest sistema ordenat analfabèticament.
2: És veritat.
5: Perquè és així.
2: Analfabèticament perquè està ordenat com el cul.
5: I aquest és probablement la cosa més poderosa del QWERTY. No és que sigui el millor teclat, simplement és el teclat que tothom coneixia. I com ja sabeu, i diuen, más vale malo conocido que bueno por conocer.
2: Tota la raó. Clar, tu imagina't a la gent que ha fet mecanografia com jo, o a la gent que ha escrit amb màquines d'escriure que durant tant de temps ha patit, ara canviaria el teclat.
5: No,
2: qui
5: no,
2: és
5: no.
2: El llest que li canvia el teclat?
5: No,
2: és impossible, ara.
5: Si una cosa funciona,
2: clar,
5: no la canvis.
4: Totalment. I a la gent que no hem fet un curs de mecanografia i que no sabem res d'això i ho acabem d'aprendre tot ara mateix, tampoc no ens canvieu el teclat.
2: No, evidentment,
4: doncs
2: evidentment.
4: Doncs deixeu enrere, sisplau.
5: I ara sobre, això, un ascensor amb algun veí, no sé què dir-li. Escolta, tu sabies el teclat?
2: Quan trigaràs, Andrea, a explicar aquesta història?
4: Doncs ara, quan baixem per l'ascensor, quan sortim d'aquí a les 11, quan ens trobem el Valentín a baix, que
2: sí,
4: és
2: el
4: porter, li explicaré això.
2: Molt bé.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al Backstage de Flashback.
2: Pràcticament 3:15 del vespre. De seguida ens barallarem al Stop of a Cringe. Prepareu el WhatsApp 628 414 029. Abans, col·laboració de luxe, Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs?

0: al backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I també en Marc Llibre, 3 quarts tocats de 9 del vespre. Va, anem a barallar-nos.

0: Al Backstage a Flashback obrim aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: L'Andrés Romera i jo hem fet un treball previ de periodisme d'investigació a la redacció, hem descobert quines discrepàncies tenim, que no són poques, i vosaltres sou els encarregats de desempatar. En Marc Llibre ja sabeu que també hi diu la seva.
2: Home.
0: Obrim l'Stop Off, fa cringe l'espai on parlem d'un tema. Un diu que allò està bé, que s'ha de seguir fent, i l'altre té claríssim que aquella actitud fa vergonya aliena. Dieu-hi la vostra, desempateu, participeu amb notes de veu al 628-414-029.
1: I avui què?
0: Avui decidim si Stop Off fa cringe beure el suc de l'iogurt.
2: Bo. Se viene el lío.
0: Després de la curiositat, després d'una cosa tan intel·lectual,
2: no? Hi ha de tot, entreteniment, sí. Informació, ara baralles... Ara,
0: però baralles sobre el suc de iogurt,
2: no, imagina. És una fuma.
0: Aquest programa, vull dir...
2: Caga'm sentit.
0: Intenta definir-lo. No pots?
2: No, no pots.
0: No pots? Escolta'l i sabràs què es fa.
2: Ara.
1: Però som tan divertits.
0: Tan divertits, sí. Un duo còmic. Escolta, Andrea Roy...
1: Anem a explicar-ho del duo còmic, és perquè ens ho va dir el nostre jefe.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ens va dir vosaltres que sou un duo còmic.
0: Sí, perquè li havia arribat algú que li havia dit que li feien molta gràcia.
1: Sí.
0: I va dir, a partir d'ara ens diu duo còmic. I amb en Marc fem un trio.
2: Molt bé, no, sí, tant.
1: Còmic, còmic.
0: Sí, còmic. Andrea Romera, què? Tu creus que és top o que fa cringe veure el suc del iogurt? Aquell suquet que queda a sobre, quan destapes, pam, trobes el primer que trobes.
1: A mi m'encanta veure el suc del iogurt. És un petit aperitiu abans de menjar el iogurt. Llavors hi ha dues opcions.
2: Els preliminars.
0: Sí, és les olivetes i les patates, sí, sí, sí, del plat
1: opcions.
0: Principal.
1: Obrir el iogurt i beure't el suquet, mm-hmm, i després menjar el iogurt, o aprofitar el suquet per remenar el iogurt en plan batidora, no? Llavors sacseges així el, sí, iogurt, i gràcies a aquest suquet queda molt més líquid tot. Llavors et pots beure el iogurt sencer.
0: Quan barreges el iogurt, ho fas amb la tapa treta o amb la tapa posada?
2: I ja pas tapa?
1: A vegades sí.
2: Sí?
1: A vegades sí, perquè queden...
0: Equip de llapar tapa sempre.
2: Sí, eh?
1: Però la,
2: sí,
1: del iogurt també.
0: Sí.
1: Perquè... Un moment, no! Doncs la
2: dels collons, home.
0: Quina altra tapa llepes, tu?
1: La tapa de les natilles o la dels petits suïts.
2: La del cartró.
1: A veure.
0: Cada cop cobra una caixa, l'Andrea llepa la tapa.
1: Podeu escoltar.
2: Sí,
1: la tapa de les natilles o la tapa dels petits suïts queda més tacada. La del iogurt només queden com quatre gotetes de líquids.
0: Aquí tens raó. Aquí tens, sí, raó.
1: I si vosaltres ara defensareu que no us beveu el suc del iogurt, em sembla d'hipòcrites a sobre allà per la tapa. Ara els arguments que em donareu no em semblaran vàlids.
0: No, però sí, no te'n semblaran mai els vàlids.
1: Si llapeu el suc que es queda enganxat a la tapa, ara em justificareu que no us beveu el suquet que queda a sobre del iogurt?
0: No, a la tapa queda iogurt, Andrea. Queden restes de iogurt.
2: Líquid, és diferent.
0: Exacte, no fotem, no és el mateix. Per començar, si tant t'agrada beure't el iogurt, doncs hi ha una cosa que es diu iogurt begut. Tan fàcil com això, vull dir, ja et ve fet, i escolta'm, jo de petit això, el Danonino...
1: Sí.
0: Buah, increïble. Sí.
1: Però tu has de jutjar el tipus de menjar que menges. I a mi m'agrada el iogurt normal i beure el suc.
0: Sí, 100%, tu fes el que vulguis. Jo,
1: val.
0: Escoltem, però no jutgem. Però em sembla fatal.
2: Una cosa, és exactament la premissa contrària...
0: D'aquest joc. No, a mi em sembla... O sigui, què representa aquell suc? És una cosa que sobra per mi. Llavors el que faig és obrir, llepo tapa, llenço tapa, llenço el suquet a la pica i em menjo el iogurt. Per què la natilla no porta suquet?
1: No ho sé, perquè no treballo en una fàbrica de iogurts.
0: Doncs mira, preguntem-ho als iogurteros i iogurteres del Backstage, però jo crec que allò li sobra, el iogurt. És una cosa que resta.
1: Si li sobrés, no ho posarien. Si ho posen, és per algun motiu, no?
0: No, jo no crec que ho posin. O sigui, deu quedar allà perquè porta uns dies a la nevera, el iogurt, m'explico?
1: Doncs si està allà, és perquè t'ho mengis. Si no, no hi seria. Si no, amb tots els anys que fa que existeixen els iogurts, haguessin trobat la manera de que aquell suquet no quedés allà.
0: No ho sé, jo trobo que allò no m'acaba de convèncer. Què hi penses? Què penses, Marc Llibre?
2: Jo estic amb el frigol, a mi que el líquid em recorda moltíssimes coses i cap d'elles, en el meu cas, és comestible. Aleshores, no.
0: És que a més és com...
2: Hi ha patapa, sí, eh? Aquí sí que
0: aquí trobarem. Aquí trobarem, no?
2: Però el liquidillo no.
0: Aquí hi ha dos equips, l'equip de líquid sí, l'equip de líquid no. 628-414-029, dieu-nos si es topa fa cringe veure's el suc del iogurt, aquell que queda a només obrir la tapa. Però llavors hem descobert que estem d'acord en una cosa.
1: Sí, eh?
0: Sí. O sigui, avui ho hem de celebrar.
1: Sí, sisplau.
0: Avui els tres integrants del Backstage estem d'acord en una cosa, i és que tots tres posem sucre al iogurt natural. Aquella mica de sucre al iogurt natural ens agrada perquè és crunchy.
2: Mica ho has dit tu.
0: Crunchy.
2: Molta sucre.
0: Vosaltres sou de molt?
2: Molt.
0: Ah, jo no, eh?
1: Perdó, però menjar el iogurt natural sol, sense sucre o sense fruita, per mi és de psicòpata.
2: Tu has de notar el grumoll del sucre.
1: Té aquell gust així com ranci, si no.
0: Ah, no us agrada això? A mi m'encanta, eh?
1: El gust ranci?
0: Gust del iogurt sol. Jo m'he begut, menjat iogurts sols.
2: Però i aleshores per què li fiques sucre? No, perquè sí, encara està més bo.
0: M'agrada molt més, però hi ha hagut dies que jo què sé, no tinc sucre a casa o tal.
2: Jo m'ho puc menjar.
0: Sí, cap problema.
1: Sí, és un gust de, com si estigués en mal estat.
0: Clar, però llavors a tu, per exemple, el formatge no et deu agradar massa.
1: No, és el mateix.
2: No,
0: és un làctic i va per allà la cosa, saps?
1: No, és gens el mateix.
0: Sí, fermentats no t'acaben d'agradar.
1: No m'agrada el iogurt sense sucre.
2: Jo estic amb tu, Andrea. Crec que el gust del iogurt natural sí que sembla que estigui en mal estat.
1: Sembla que estigui podrit. Sí, que allò no t'ho pots menjar.
0: Ah, vaja, no sé, aquí estic sol, doncs vaja. Ja
2: hem
0: trobat una discre...
2: Sí. Estem d'acord els tres i
0: acabem barallant-nos, sempre estem igual, en fi. Va, doncs, WhatsApp obert, 628-414-029, notes de veu al Backstage de Flashback. És top o fa cringe veure aquell suquet del iogurt? I, per altra banda, si el iogurt natural us agrada sol o no, si també sou de l'equip de posar-hi una mica de sucre, o una mica o molt de sucre,
2: sí, sucre, sí.
0: Per al tema de que és crunchy, que i encara és més bo.
1: Avui temàtica iogurts, m'estava fent una gana.
0: No estaria malament ara, pam, un pack de iogurts aquí que ens l'enviessin, eh?
1: Hi ha moltes marques a Catalunya.
0: Si Passeig de Gràcia, 55, novena planta, gràcies.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Fent camí a les 9 del vespre al Backstage de Flashback, 628-414-029. De seguida us escoltem al WhatsApp. Abans arriba Bruno Mars i aquesta que es diu On My Soul. Són al Backstage.

0: El so positiu de Bruno Mars, On My Soul, al backstage. 5 minutets i les 9 del vespre. De seguida us escoltem al WhatsApp. Abans us hem de recordar que Però Esprits presenta el vermut de Llucià Ferrer. Aquest cap de setmana, ració doble de vermut, perquè dissabte els tindrem al nou mercat de Montserrat, a Nou Barris, amb l'Empar Moliner, amb la Riota, amb en Marc Llibre per allà. Home, al vermut també.
1: Els millors.
0: Home, us feia... Teníeu ganes, de tornar
1: sí,
0: al vermut?
1: Sí, portàvem 2 mesos de vacances.
0: Carai, tu.
2: Hosti, que bé, no?
0: Us tracta bé en Llucià. I també hi serà l'Òscar Nin.
2: I diumenge tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut amb Joel Joan, que presenta Bons i Dolents, i Escape Room 2. I descobrirem, a més, les tendències de tardor amb la Maria Almanà. Dissabte i diumenge de 12 a 2 en directe flashback al vermut de Llucià Ferrer.
0: Amb el suport de Bonare, la col·laboració de Perol Sprit, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran. Aquest dissabte no teniu... Dissabte i diumenge, aquest cap de setmana, no teniu excusa per no escoltar el vermut de flashback.
3: Al WhatsApp de Backstage mai et deixarem enllegit. Envia la teva nota de veu al 628-414-029.
0: Vinga, va, 4 minutets i les 9 del vespre arriben Mai Halis, amb aquesta que es diu Ballo sense tu, el seu debut a flashback. De seguida, anem al WhatsApp.

0: My Halis i aquesta que es diu Ballo sense tu, 2 minuts i les 9.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre i l'Stop of a Cringe.

0: Obert al backstage de Flashback, 6-28-4-14-0-29. Avui al backstage, avui al Estopo fa cringe. Us estem preguntant això, si Estopo fa cringe, beure suc de iogurt, el suquet aquell de iogurt, si us agrada, si us el beveu o si no.
1: Anem al WhatsApp.
0: Vinga.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: A veure, beure's el suquet del iogurt és top.
0: Ah, sí?
2: És a dir, si te'l posen és per alguna cosa, jo estic totalment a favor. No és que no es pugui treure o que... Vull dir, si està allà és per menjar-se'l. Això és com la gent que no llepa els caps de les gambes.
0: Ah.
2: És a dir, s'ha de menjar tot, el menjar no es llença. I és més, si li fiques sucre quan està el suquet i li poses sucre per allà, és guai veure
1: sí.
2: com es desfà amb el suquet. Na, el suc es beu.
1: És veritat això, perquè tu poses el sucre allà i si no li treus el suc, veus com es va enfonsant el sucre i com la muntanya de sucre que queda al centre, l'aigua va pujant així cap a dalt, com si pugés la marea.
3: Ja. Quina experiència.
0: Sí. Tu que vens d'un dia cansat de la feina i tal, et poses a mirar el sucre i relaxes.
3: No, estic d'acord amb el cap de la gamba.
0: Com si meditessis. A veure.
3: La comparació no és bona, vull dir...
0: Tu això... no et menges el cap de la gamba. Tu el xucles.
3: Jo el xuclo, no. I això del iogurt és bo a nivell de propietats, el líquid del iogurt.
0: Uh-huh.
3: Però no és el més bo de gust, no? El que està més bo és el sabor.
0: En canvi, el cap de la gamba és potser el més bo, tu
3: clar,
0: dius?
3: Clar, exacte.
1: Sabeu que jo no llepo el cap de la gamba.
3: perquè t'agrada el més dolent del producte.
1: Sí, sempre, no?
0: Bueno, perquè en lloc del cap de la gamba tu agafes i t'esperes els postres a llepar el iogurt.
1: A posar-li sucre del iogurt, i veure com puja, clar.
4: Hola, Flashback, soc l'Ariadna.
0: Hola,
4: Ariadna. I jo penso que és top veure's el suc del iogurt. O sigui, allí és on estan totes les bactèries que fan que estiguem en forma i estiguem bé.
0: Ah.
4: I a part, jo penso que a mi el iogurt amb sucre no me'l puc menjar perquè el vomito.
0: Oi.
4: I pues, a mi, jo sempre m'han donat a casa i a l'escola, sempre m'han donat iogurt natural i pues, a mi m'encanta. O sigui, a mi me dones un iogurt amb sucre
0: sí.
4: i no puc menjar-me'l. O sigui, me dones ganes de vomitar-lo només de pensar. O sigui, que jo prefereixo el iogurt natural.
0: Carai. Adéu. Adéu.
1: És veritat que a les escoles ara es posen els iogurts sense sucre, crec. Els iogurts naturals. Aquells que nosaltres hem dit que tenen gust a podrit, doncs crec que ara els nens els mengen així.
0: El tema és que havia sortit un estudi, no fa massa, diria, que deia que el sucre aquell que posaven als iogurts no era bo, o alguna història així.
3: És possible.
0: Que era com un additiu, no? I llavors molta gent ha deixat de comprar aquests iogurts ensucrats.
1: Si hagués de deixar de menjar tots aquells productes que no estan bons, en el meu cas, no podria menjar res.
0: No, és que tu veus el suc del iogurt. Vull dir, això, anem a parlar-ne. Però la gent està defensant, sembla,
1: De moment vaig guanyant,
0: vas guanyant.
1: O sigui que no us poseu tampoc gaire xulillos,
0: també us diré una cosa, l'Andrea és la que controla el WhatsApp, per tant, és la que controla el relat,
1: És que ets un manipulador, de veritat,
3: tens tot el filtre,
0: Un manipulador? Has començat per les millors notes de veu.
1: No, encara en tinc de millors.
0: Vinga, va.
5: Mireu, hola, bona tarda.
0: Hola.
5: Em dic Marta, i jo no sabia què dius. En aquesta vegada no dona raó a ningú.
0: Ah.
5: Jo crec que sóc de les que quan obro el iogurt una miqueta del sucet el llenço i me'l menjo. Però també si el barregés tampoc passaria res, perquè és el suero del iogurt, vitamines i coses bones. I jo amb una dieta, una algunes d'aquestes de la meva vida, em vaig acostumar a prendre el cafè amb llet i el iogurt sense sucre. Llavors jo no puc amb un iogurt amb sucre, me'l prenc sense sucre. Alguna vegada hi tiro una mica de mel o alguna fruiteta de normal, tal qual. Pues nada, no em puc posicionar, ho sento.
0: No passa res, Marta.
5: Felicitats pel programa, us escolto cada dia un petonet.
0: Gràcies, estimada. T'he de dir una cosa.
3: Ens el contem nosaltres, no, aquest punt? Sí.
1: A mi em sap greu perquè he dit psicòpata la gent que menja el iogurt sense sucre i ara resulta que és tothom.
0: O sigui, t'acabes acostumant 100% i hi ha hagut èpoques això que no tenia sucre perquè no em volia tenir a casa i... de conya, el iogurt és molt bo, sense sucre, el trobo realment bo, però per altra banda, això que ha dit...
1: La mel i les fruites i així.
0: La mel, i queda tan bé en el iogurt.
3: I la fruita també,
0: O sigui, quan et tires, és el que dèiem abans, quan et tires el iogurt a dins d'un bol, et passes el joc, perquè hi tires fruita...
3: Això, una mica de raïm...
0: O una mica de fruits secs, o granola... Bueno, increïble.
1: Una pregunta, quan tireu el iogurt dins d'un bol, li traieu el suc abans?
0: Sí, clar.
3: Sí, clar.
1: Ai, mare de Déu.
6: Hola, bona tarda.
0: Hola.
6: Em dic Marga. El iogurt porta aquest líquid perquè és el suero millor de la llet. És com si quan els bebès mamen, pues el mamen primer els calostros, que és el que té més vitamina, menys grasa i més vitamina. O sigui, això és el millor del iogurt.
0: Ah, i qui ho diu, això? Quina és la base científica d'aquesta?
3: Ni idea.
0: Ah, no, no, quin estudi
3: ho diu?
0: Jo no
3: soc un bebè.
0: Ara t'anava a dir, jo he crescut una mica, ja, amb 30 anys ja no es menja com els nens petits, eh?
1: Una cosa, no us piqueu. Si jo estic
3: jo
1: com un roure.
3: Jo tinc pèls als ous, ja.
0: Ens piquem.
1: I vosaltres
0: sou
1: uns dèbils.
0: Ens piquem perquè l'ordre dels àudios avui
3: és
0: o sigui, perquè aquí escoltem els àudios mentre sonen les cançons per no posar barbaritats a l'antena. I avui l'Andrea està manipulant el relat d'una manera increïble.
1: És mentida.
0: Increïble.
1: És mentida.
0: L'ordre?
1: És mentida.
0: Ja està, no hi ha més WhatsApp.
1: No, hi ha un altre. Però és,
3: sí, però és igual, si és la dictadura del líquid del iogurt.
0: És increïble.
1: El voleu escoltar o no?
7: Bon dia. Jo sóc dels que llenço el suquet. Sí que m'havien comentat, i després ho he comprovat amb altres fonts, que el suquet aquest precisament és on es guarda la proteïna de més alta qualitat. O el sèrum de llet o alguna cosa així que havia sentit.
0: El sèrum,
7: O sigui, proteïnes d'alta qualitat, minerals essencials, hi ha calci, hi ha fòsfor, etc. Això us ho dirà algú que estigui per aquí dins d'aquest món. Gràcies, bon programa, adéu.
0: Doncs sí, ja ens ho han explicat.
3: Sí, però quedem-nos amb el principi, que és que el llença, no? Per tant, un punt.
1: M'heu estat criticant, dient-me de tot manipuladora, i ara us he posat una nota de veu que us donava la raó a vosaltres. Crec que em mereixo un perdó i mereixo que us mengeu les vostres paraules.
0: Però un moment, Andrea, n'hi ha moltes més que ens donen la raó i no les estàs posant, no passa absolutament res. Després diràs que no s'escolten bé i tal, allò que fas tu, però ja està.
1: Per
0: gent cert de Catalunya que llença el suc del iogurt.
3: Aquí estem.
0: 6,28, 4,14, 0,29. Què esteu, amagats a sota la tapa del iogurt o què? Sortiu?
3: 5 euros a cadascú.
0: Sortiu?
1: No, sí, val comprar, eh? Tenim una persona que sembla que és experta en iogurts al WhatsApp i ens diu: el que anomeneu suc són soques de ferment, generalment soques de Streptococcus i Thermophilus. Normalment és segur i s'utilitza per donar gust i textura. Si no ets al·lèrgic ni intolerant, en general no està malament menjar-ho, però millor llançar-ho. Així que una mica de diversitat d'opinions. Hi ha gent que diu que el suquet aquest és la millor part, la que té més proteïna, però aquí ens diuen que és millor llançar-ho.
0: T'he de dir una cosa,
1: no sé què creure'm ja.
0: Amb les paraules que ha utilitzat, jo em crec aquesta persona.
3: És que t'anava a dir, jo no sé si teniu una audiència molt culta o uns patilleros, però... O sigui, si era molta imaginació o molta cultura general.
0: A l'Australopithecus li anava molt bé, el Yogurtecus Liquidum.
3: Jo cada dijous que vinc aquí al·lucino més.
1: No, sisplau, si algú treballa a una fàbrica de iogurts, ara ens quedem amb el dubte que ens expliqui una mica això, però que ens adjunti un carnet de iogurter o alguna cosa per demostrar que és veritat i que no s'ho està inventant.
0: On treballes, no? A la Central Lecher Asturiana. Va, 628 414 029, debat obert, eh? Us beveu el suc del iogurt o no? És top o fa cringe beure's el suc del iogurt? I poseu sucre o no? 628 414 029, de seguida us escoltem.
8: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Les 9 i 7 arriben els tiets amb aquesta proposta que es diu Era això, i molta atenció, perquè seran a l'última gran festa de l'any al Palau Sant Jordi, el dia 23 de desembre, amb cançons com aquesta. Perduts a una...

0: prop.
1: El so dels tiets i aquesta que es diu Era això. Teniu les entrades per l'última gran festa de l'any a clippersmusic.org.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits!
2: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I també en Marc Llibre, ja ho sabeu, 628-414-029. Avui estem debatent si és top o fa cringe llançar els... Bueno, beure's el suc del iogurt, d'acord?
4: Aquell suquet que queda, aquella primera capa líquida.
1: 628-414-029, a veure a quin equip esteu. De seguida hi anem, de seguida us escoltem. Abans, el millor moment del dia.
4: Per fi arriba el millor moment del dia, que és el moment del safareig, el backstage de Flashback. I avui ens toca parlar d'Aitana. Feia molt que no parlàvem d'Aitana. El que passa és que Aitana ens ha obert les portes del vestidor de la seva gira Cuarto Azul.

0: Vestidor de tres plantes de la superestrella preferida del backstage?
1: Sí, una mica és això, eh? Aitana i la seva estilista, Alba Melendo, han gravat un vídeo amb Vogue. És un vídeo que es va publicar fa una setmana més o menys i ens expliquen totes les curiositats dels outfits que està fent servir Aitana en la seva gira Quarto Azul.
0: T'he de dir que està fent una cosa que m'agrada molt Aitana amb aquesta gira, que és que ens està ensenyant bastants el que es diu behind the scenes,
1: sí,
0: no? A coses que passen que la gent normalment no veu.
2: Clar.
0: I això és una manera molt xula d'apropar l'artista al fan, perquè a tots ens agrada i ens encurioseix.
2: Ho necessitàvem.
0: Clar, saber què passa entre bambalines i ho estan fent i ho estan fent bastant bé.
1: Sí, ja ho va fer amb el vídeo aquell amb el Plex, que van fer com 24 hores amb Aitana durant la seva gira i ara ens està obrint el seu armari, literalment.
0: En aquest vídeo també es veu com, per exemple, doncs, fa els canvis de vestuari molt ràpid o com no para de cantar. A tu t'agrada això, Marc Llura?
2: M'encanta. Sí. Sembla... Com oblidar aquell vídeo amb el Plex?
0: En fi, va, què ens explica Aitana?
1: En aquest cas, per exemple, ens expliquen que són 50 looks els de la gira Quarto Azul, 50 looks dissenyats a mesura i, a més, amb una estètica que imita els pijames de llançaria, cosa que encaixa molt amb aquest univers d'habitació, no?, de Quarto Azul.
3: Es una inspiración que nos daba todo ese mundo al final de Cuarto Azul, de estar dentro de un cuarto, de que todo es como muy de lencería, de seda. Todas las tonalidades son muy parecidas, como una gama cromática muy, muy pensada.
4: Son 50 looks hechos a medida, bien elegidos, pues materiales, colores. Es un proceso muy pues exhaustivo, pero que luego es súper, ¿sabes?, gratificante.
5: Y es que si esto es tan mal que me lleven...
0: 50 modelets. Déu-n'hi-do, eh?
1: I fets a mida, eh? Un per un.
0: Sí, sí, totalment. Déu-n'hi-do.
1: Aquesta noia que hem sentit després d'Aitana, que Aitana sí que té una veu molt característica, però aquesta segona veu és la d'Alma Alba Melendo, que ja hem dit que és la seva estilista, i també és l'estilista de Bat Yal, eh?
2: Home,
1: o sigui, és una estilista molt famosa i que treballa moltíssim amb molts artistes. Llavors, la seva feina consisteix en ajudar a idear una mica l'estètica dels looks, buscar els dissenyadors que confeccionaran els vestits, o sigui, ella pensa, val, tenim aquesta idea. Quin dissenyador encaix

0: looks, que dius, hòstia, això és molt de carrer i tal,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Però aquella marca concreta que a tots ens ve del cap, doncs, hi ha posat també la seva petjada allà i ha dissenyat aquell vestit.
2: Sí, en aquest vídeo més ens mostren el procés de confecció d'aquests vestits. Comencen amb els esbossos, després trien els dissenys definitius, prenen mesures i els envien als dissenyadors perquè ho facin realitat,
0: el
2: no?
0: El que feia la meva àvia amb les meves disfresses de carnaval.
2: Sí.
0: Literalment, vull dir això.
2: Totalment. I Aitana ens explica una anècdota molt divertida sobre
0: això. A veure, escoltem-ho.
3: Me dijeron hace poco y me hizo mucha gracia que le llaman a veces los diseñadores para decirles que se han equivocado con las tallas porque yo soy pequeñita, pero tengo curvas. Y es verdad que, bueno, pues a mí me gusta mi culo, la verdad. Entonces les llaman y les dicen, oye, os habéis equivocado con las medidas del culo porque no tiene sentido como con la cintura o algo así. Y me lo contaban y, joder, yo, vamos, me digo, me sube la autoestima mogollón. És que a mi també m'agrada molt el seu cul i m'encantaria tenir-lo.
0: Sí, sí. Vull dir...
2: És raro que opineu vosaltres, llavors.
0: No, passem...
2: Us evito aquest mal tràngol.
0: Passem al tema, però sí que és veritat.
2: M'agrada molt a mi.
1: Sí, ja has vist que estic callat, jo.
0: Clar. Però, ostres, aviam, sent objectius, vull dir, al final, Aitana destaca el cul d'Aitana. Llavors, què vols fer-hi? I els dissenyadors és això, deuen anotar una cintura molt, molt primeta, però llavors les mides de les curves del cul els deuen sorprendre.
1: Jo no t'ajudaré.
0: No estem dient res fora d'allò, crec.
2: Però és així. De fet, en aquest vídeo de Vogue apareix una de les dissenyadores que ha confeccionat alguns dels looks d'Aitana
0: sí.
2: I ensenya el maniquí que fa servir per fer els vestits d'Aitana. És un maniquí convencional, no? El típic maniquí blanc, així, amb aquelles corbes i tal. Però
1: culazo.
2: Té una pròtesi al cul que li han afegit per poder fer els vestits per Aitana a mida abans que ella se'ls posi.
0: Ostres, déu-n'hi-do.
2: O sigui, té com una mena de pròtesi a les... natges.
0: Sí, sí, sí.
2: I després els malucs, també.
1: Ah, molt bé.
0: Natges Ferrés.
2: Per fer... per fer el cul d'Aitana.
0: Ah.
2: No, ara de debò, ara fora bromes, perquè Aitana fa una reflexió que a mi em sembla molt interessant sobre el tema d'estar constantment prenent-te mesures i estar constantment veient el teu cos.
3: Cuando te haces tantas pruebas de vestuario, estás desnuda, ¿sabes? Es como que te ves mucho, te prueban muchas cosas, te miden todo el tiempo. Si en algún momento de tu vida estás un poco insegura o estás... Es como de toparte todo el tiempo de frente con eso y es demasiados días, ¿sabes? Y a veces como que... Yo he vivido temporadas en las que me he rayado un poco, de decir, ostras, no quiero estar todo el día probándome cosas o viendo si tal. Acabas entendiendo que es tu trabajo y que tú tienes que estar como sano de aquí dentro, ¿sabes?
4: Porque todavía te quiero.
0: Home, clar, entenc que es deu fer més palesa encara, doncs, si t'engreixes una mica, si t'han medit fa 2 setmanes, doncs, si hi ha algun canvi, el notaràs molt més ràpidament que no una persona a la qual la medeixen una vegada a la vida pel seu vestit de casament, m'explico?
2: Sí, sí.
1: Jo que no m'he despullat mai, jo no m'entero de què em passa.
0: No, eh? No,
1: no, no. No em tanco els ulls quan despullo.
0: No t'agrada veure?
1: No m'agrada veure, és molt desagradable.
0: No et poses les mans així a la cintura davant del mirall i dius...
1: No hi ha mirall ni al lavabo.
2: No, però el tema de veure's és molt interessant perquè és una cosa que no pensem o no ens plantegem. En el meu cas, per exemple, que he fet dansa i he ballat durant molts anys a la meva vida...
0: Sí, dansa Kuduro.
2: És un esport...
1: Wow.
2: És un esport on estàs tot el dia davant d'un mirall
0: tota
2: i depèn del tipus de dansa amb roba molt ajustada. Llavors, a diferència d'altres esports, com per exemple el futbol, el bàsquet o el que sigui, tu no et veus, tu simplement estàs jugant, estàs fent el teu esport, el teu esforç físic, però no t'estàs veient tota l'estona, t'estàs mirant els braços,
0: tota
2: les cames, totes les parts del cos, i el fet d'estar exposat a tu mateix davant d'un mirall durant tantes hores, i en el cas d'Aitana, no només veient-se, sinó també mesurant-se el cos, et pot generar moltíssimes inseguretats i em sembla molt bé que faci aquesta reflexió i que ens ensenyi que les superestrelles com ella també tenen inseguretats.
0: Doncs tota la raó. Sí, sí.
1: El futbol no et veus si t'has engreixat, però ja t'ho diu l'entrenador, que et fot a la banqueta.
0: Això, no, sí, i això també és veritat. El futbol d'elit els estan pesant a cada entrenament.
1: Sí. De fet, ara hi ha un debat amb Vinícius Júnior,
0: sí,
1: que és que diuen que està un pèl passat de lo que teòricament... Claro.
0: Que, de fet, diuen que no és ell.
1: Bueno,
0: no sé si has vist aquesta teoria.
1: Sí, sí. Diuen que l'ha abduït un ovni.
0: Ho vam explicar ahir, és increïble. Sí, sí.
1: Doncs això, que també hi ha a l'esport d'elit, també...
0: Sí, totalment. Bueno, gent que està molt, molt exposada, com dèiem. Passant 3 minutets d'un 15:45 de la nit, al backstage de Flashback, podeu seguir-nos enviant notes de veu, 628-414-029. Stop o fa cringe, ara tornem a...
1: Ah, sí, ara...
0: Saps? Vull dir, pam, pam, pam, pam, pam. Stop o fa cringe, veure...

0: El suc del iogurt. Una petita pausa i de seguida us escoltem.
1: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Andorra.
2: 96.0.
1: Flashback. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
3: No sé, sí.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: En aquest backstage, entra tothom. Potser aquest és el problema.

0: el so de Nodar 54 Ultra i aquesta que es diu Talk to You al backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre, 5 minuts i 2 quarts de 10.

0: Vinga, que avui al Backstage de Flashback ens estem barallant i vosaltres hi dieu també la vostra, el Estopo fa cringe. 628-414-029. El tema de debat és molt profund. Estopo fa cringe veure's el suc de l'iogurt. Nosaltres li seguirem dient suc de l'iogurt.
1: Seguirem així fins a la mort.
0: Aquella capa fina que queda sobre de l'iogurt. I podeu dir la vostra al WhatsApp, 628-414-029.
2: Hola, bona nit.
0: Hola.
2: Què tal? Doncs jo el primer que faig quan obro un iogurt és llençar el suc.
0: Mira.
2: I si és de sabors, doncs res, me'l menjo.
0: Val.
2: I si és natural, a més de que el compro ensucrat, li poso sucre. Com a mínim 2-3 culleradetes d'aquestes de cafè. Perquè això d'anar-t'ho remenant i menjar i sentir el crec-crec del sucre és impressionant.
3: Sí.
2: Apa, bona nit a tothom.
0: Aquí estarem d'acord, eh?
1: No, les dues estem davant d'una autèntica sàvia, no? De la vida, una persona que sap el que s'ha de fer a la vida.
0: Pas número 1, un iogurt natural, obrir-lo i llançar el suc.
1: Pas número 2, fotre-li sucre, que no es noti ni el iogurt.
3: Li recomano aquesta oient que no llenci, i us ho recomano també vosaltres, que no llenceu el suc per veure aquella muntanyeta de sucre com va pujant la marea fins a dalt de tot i després barrejar-ho.
1: Vale. Ho apunto un moment?
0: No, és que mira, espera. És una experiència similar a aquesta.
3: Sí. Sí que ho és.
0: Tu veus, en aquella capa fina de líquid, com el sucre mica en mica es va desfent. I al teu cap sona aquesta cançó.
3: Però després...
0: Que no, tranquil·la! No tranquil·la!
3: Escolta'm! És que és una metàfora del que és la situació, perquè després aquesta tranquil·litat es trenca quan comences a barrejar i comença a sortir el sucre de fora del iogurt. I és un moment superincòmode, perquè se't comencen a atacar els dits de sucre, que s'ha quedat enganxifós amb aquell liquidet, i se't queden tots els dits enganxifosos amb trossos de sucre. És molt desagradable.
0: Estàs fatal del cap, Andrea Romera.
1: Ai, jo m'estic adormint, eh?
0: Més notes de veu, va.
4: Bona nit. Doncs mireu, que sapigueu que jo sóc guia turística i faig visites a una granja d'ovelles i ens expliquen que precisament això, el líquid aquest, el sèrum, s'utilitza en pacients que estan en tractament en quimioteràpia perquè té moltíssimes proteïnes i és boníssim.
3: Vaig, sobre de proteïnes, nois.
1: Qui li explica, les ovelles?
0: Has estat callat. Tot l'àudio pensant en això. Jo m'imagino una ovella al teu cafè.
5: Bona nit, Flashback.
0: Hola.
5: Doncs jo llenço el suquet.
0: Clar que sí, home.
5: A més, vaig treballar una temporada a l'empresa Pastoreig fent iogurts. I realment el suquet aquest és quan el iogurt s'aposenta a l'envàs.
0: El recipient, sí.
5: Que queda una mica de suquet. Vull dir, el suquet aquest no porta res, ni calostros ni nada. Vull dir que és un suquillo que es fa a l'aposentar-se lo que és el iogurt. Hola, bona tarda.
0: I t'ho diu una pastoreta.
1: No, ah, no.
0: Què?
3: No.
0: Ara què? No, ara, ara què? No, no.
1: Què?
3: Un moment.
1: Què?
3: Ha volgut
0: cridar.
3: No t'ho feguis. I que és molt en l'intent.
1: Perdoneu.
3: He de dir que aquesta oient no ha adjuntat el carnet de iogurtera, per tant, posarem en dubte les seves paraules, que hem posat en dubte les paraules de tota la gent que ens ha donat lliçons sobre el suquet de iogurt.
1: Despreciava molt fort el líquid, eh?
0: Sí.
1: És un líquid que...
0: Sí. Cal remarcar que aquesta opinió que has donat, ens has posat en el teu sac, posaràs en dubte. Jo, les paraules dels oients me les crec, Andrea. Tu fes el que vulguis.
3: Llavors tu creus tot. Els que han dit que era bo, els que han dit que era dolent, aquesta oient que ha dit que és indiferent...
0: Jo agafo totes les opinions i llavors em creu la meva.
3: I la teva és?
0: El suc de iogurt és una puta merda.
6: Bona nit, Backstage.
3: Hola.
6: Mira, en el meu cas sempre m'agradava veure el suc del principi. Fins que un dia una broma d'un amic va dir imagina't si es bava d'un treballador i des de llavors... No hi ha manera, tu.
0: Podem preguntar-li? Enviar-li un WhatsApp a la noia que treballava al Pastoret?
1: Clar, la Pastoreta.
0: La Pastoreta.
1: Com ho gestionaven? Portaven mascaretes?
0: No, preguntem-li. Enviar-li un WhatsApp, Andrea. Escolta'm, ens acaben de dir que pot ser una mica de saliva dels treballadors.
1: Clar.
0: Com ho fèieu, això?
1: Per això
0: el despreciava tant.
1: Clar, per això dius, és que no porta res.
3: Va signar un contracte de confidencialitat que li van dir, tu digues que no porta res, però mai revelis que és baba de treballador.
0: El secret real, no? En fi, debat molt interessant avui al backstage de Flashback, trobo, eh?
1: Que estem canviant el món.
0: Sí. Si us ha quedat alguna cosa a dir, 628-414-029 i de seguida ho comentem. Què passa?
3: Què portem? Des de les 8 parlant d'això, ben bé una hora i mitja i encara no ens ha quedat clar què és el suc de iogurt, si és bo, si és dolent per la salut. Llavors jo me'l continuaré bevent i vosaltres
0: endavant.
3: El continuareu llançant, no?
0: Exacte. Totalment. I continuarem sent tan amics al backstage de Flashback.
1: Bueno, això
3: sí.
7: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: No conec persones més picades que vosaltres, els dos al mateix moment.
1: És que a mi m'enfada aquesta secció.
0: Sí, eh?
1: Sí, començo com amb alegria i penso, va, si en veritat me la pela els temes del que parlen, però acabo cabrejat.
0: Ja et veig. Bueno, una mica més i t'ofegues avui, eh?
1: Sí, no. A veure, doneu-me una mica de líquid d'aquest iogurt. Tinc aquí un pollastre aquí.
0: Va, que de seguida et toca, Marc Llibre, treu-te el pollastre del coll, abans arriben els amics de les arts. Segurament t'estimo.

0: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passant 5 minuts de 9:45 de la nit, arriba el vaquero. Bé, més que el vaquero, arriba el nostre xèrif. Com estàs, Marc Llibre?
2: Molt bé, vaqueros. I Índia.
1: M'encanta perquè tu vas dir el primer dia, vas ordenar...
2: Ho vaig exigir.
1: Que l'Andrea fes l'indi cada vegada que diguessis la paraula vaqueros i ho fa, eh?
2: És tan bona treballadora i companya i persona.
3: Moltes gràcies. Està molt bé després de que m'hagis cridat i m'hagis dit de tot fa una estona.
2: És un paper que hem de fer per la secció, però després saps que has dit el rato aquí abraçant...
1: El tio que està més incòmode amb les abraçades del món. T'he de dir una cosa, que és que l'enfadada ens dura 2 minuts, que és el que dura la cançó després de l'Stop of a Cringe.
2: Ja va d'això.
1: Pots fer una cosa, que és colar cada vegada que vulguis vaqueros i a veure si l'Andrea està atenta o no. Saps? Això durant la secció.
3: Es pot fer molest, llavors.
1: Bueno, o no.
3: Parlant d'això, un moment. Vull que quedi dit aquí i que ho escolti tothom. Volem fer un dia una hora de programa amb aquell àudio d'una hora de sons aleatoris de Michael Jackson, que ens vagin sorprenent de tant en tant. Vols que sigui un dijous i així ho vius tu amb nosaltres?
2: Fes-ho dijous, que ja el programa sembla bastant de bojos. I jo crec que encaixarà bé.
1: Quins sons ens poden sonar de cop, Andrea?
3: Per exemple, hi-hi, o xmona, saps?
2: Xmona!
3: Aquest tipus de sons.
2: Uau. No, doncs ara em ve de gust, eh?
1: Clar, però és una hora que tindrem l'àudio reproduint-se, tindrem tota l'estona el canal de l'ordinador pujat i al minut 13 de programa, de cop, pum!
3: Clar, serà sorpresa.
2: No, m'encanta.
1: Ara, durant la publi no podrà estar sonant, això, també diré.
3: Ja ho haurem
1: de perfeccionar una mica.
2: Ja tu treballes, tu. A nosaltres no ens emprenyis. Aviam. Com cada dijous, nosaltres tres, també coneguts com The Three of Backstage, els tres del backstage, aquest petit ranxo ubicat a la precària Flashback City, ens endinsarem un cop més al salvatge internet. I avui ho fem centrant-nos en una de les coses més salvatges que podem trobar en aquesta mena de Far West 2.0. Estic parlant, vaqueros i vaqueres, de la venda d'entrades online. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
1: By now you should have somehow realized what you gotta do. Per cert, deixeu-me fer un petit incís. Marc Llibre acaba de dir vaqueros i vaqueres i no he sentit cap idiot.
3: Ai, no ho he fet, nois. He fallat, la primera, i
2: no
3: ja he fallat.
2: No t'interessa la meva secció, digue-m'ho, Pots marxar, cap problema. Això és,
1: aquest moment, aquesta ordre de cada vegada que digui vaqueros i vaqueres de fer l'índio, és una mica com els grups de WhatsApp. Si has arribat fins aquí, envia'm una emoticona d'un sol.
2: Sí.
1: Una mica això.
2: Va, però igual, com que l'Andrea està aquí, no sé.
1: Està pensant en el suc del iogurt que es fotrà després.
3: Per això m'has mirat quan ha dit això. I he pensat, perquè mira, així s'està parlant el Marc Llibre.
2: Bé, el passat cap de setmana es va posar a la venda les entrades del grup Oasis, una venda d'entrades que va resultar ser una mena d'escape room, del qual per en sortir-te'n havies de superar 3 proves.
1: Val.
2: La primera és registrar-te a la seva web, després rebre un còdic, i la tercera i la més difícil, disposar a final de mes d'entre 200 i 600 euros al teu compte corrent. Cosa gairebé impossible, menys per gent com jo, que sí que els tenia, perquè treballo a Flashback, i els que treballem aquí els diners ens surten pràcticament pel cul. Segur que us ha passat alguna vegada que us heu tirat un pet i us ha sortit un bitllet de 50 amb la cara del gran Germán fent la celebració del Ronaldinho. Si els que traiem aquí ho sabeu.
1: Escolta'm, un moment, acabes de donar una idea magnífica, que estan obrint el Banc Central, crec que és, que està obrint
2: els nous bitllets
1: i pel disseny dels nous bitllets.
2: Anem al gran Germán.
1: El Germán fent el Ronaldinho.
2: El Ronaldinho, tio.
1: I ja ho lliguem amb tot el del programa per les Danets, repetimos, i et veus el suc de les Danets, i és que ho té tot.
3: Què veu hem fet, no, això? Som unes grans ments pensants.
2: Som uns genis. Bueno, tot i així, Oasis ha venut totes les entrades, i això vol dir que el FOMO segueix sent l'arma més poderosa d'aquest planeta.
1: Tota la raó.
2: I que les reconciliacions són un bon negoci que podria convertir-se en una nova tendència.
1: Op.
2: Jo, com sempre, em vull avançar i per això avui us porto algunes propostes de reconciliació entre famosos que crec que es podien vendre i podien funcionar prou bé.
1: Propostes de reconciliació entre famosos? Oh,
2: gent que
1: bona.
2: Gent que fos com els germans Gallagher, va dir, hòstia, una... bueno, dues persones famoses, en aquest cas eren germans, sí, però no té per què ser-ho, que s'han emprenyat per algun motiu, val, i que aquesta reconciliació jo crec que trauria el públic i podríem treure dinerito, que és el que al final...
4: Ojo aquí, que pot ser molt xulo, això, eh?
3: M'encanta, això.
4: Vinga, va, de seguida ens endinsem en aquest Far West d'en Marc Llibre.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
4: Abans dos vaqueros com nosaltres, eh? Joan Dausà i Mamaduixa, en Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: Causar Mamaduixa, Disparant, un altre èxit.
1: Valentina, porta-lo crele.
0: Papi, posa'l al disc, 2:45 de la nit.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits.
2: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre.
4: Com deia abans, el fenomen Oasis ens ha demostrat que les reconciliacions són un bon negoci.
0: Sí.
4: Per això avui porto algunes propostes de reconciliació de personatges famosos de les que se'n podria treure un bon business.
0: Sí, tu el que vols és fer rica a l'altra gent.
4: Jo dono idees, perquè com que jo ja he assumit que seré pobre tota la vida, que com a mínim els altres treguin.
0: Que puguin treure alguna... Vale, sí, m'ha semblat bé.
4: Vull dir, no vull desaprofitar el meu talent per la imaginació, aleshores que el monetitzi algú altre.
0: M'agrada que el treguis, no?, una mica...
4: Sí, sí, és que si no se't fa bola
0: aquí al cap. Que demostris a la gent i tal.
5: Però si algú agafa aquestes idees, tu pots anar a judici amb aquests talls d'àudio que generen, perquè ara ho estàs dient per la ràdio i potser guanyes.
4: Jo no aniré a cap judici, perquè si vaig posar em quedo allà.
0: No!
4: Aleshores
0: intentarem que no hi hagis d'anar, exacte.
4: Aviam, la primera proposta li faig a Walt Disney.
0: A veure
4: si algú li pot fer arribar el congelador en viu a través d'una capsa de calipos o unes gambes de la sirena. El que li proposo al bo d'en Walt és la reconciliació dels dos germans més famosos de la selva africana.
0: Sí.
4: Mufasa i Scar.
5: Home!
0: Oh.
4: Els dos lleons podrien protagonitzar una pel·lícula en la que fossin dos germans que es porten molt bé entre ells, rotllo els Estopa o els de la sèrie Los Serrano. Si volem que la cosa vagi una mica més pujeta de to, no? Perquè ja sabeu que els del Serrano
0: entre tots, no?
4: Com a bojos.
0: Hòstia.
4: Això es vendria molt bé i ens ajudaria tota una generació a superar aquella escena tan traumàtica del rei Lleó amb l'estampida i el barranc i tal.
0: Sí, aquell moment tan trist.
4: Molt trist.
0: Molta llàgrima, eh?
4: Li vam posar fa poc a les meves nebodes.
0: Sí.
4: Uns plors.
5: Home, normal.
0: Ai, pot ser que pengessis un vídeo d'això?
4: Pot ser que
0: te l'envies. O me'l vas enviar?
4: Pot ser que te
0: l'envies. Jo he vist aquest vídeo, sí, sí, i vaig veure les... Pobretes.
4: Drama important.
0: Quin greu, de veritat. Bueno, és que és una pel·li que toca fins i tot els més petits.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Ai, és... Sí, sí.
4: La segona proposta de reconciliació també va una mica relacionada amb el rei Lleó, perquè els seus protagonistes serien Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, els Timon i Pumba catalans. Aquesta reconciliació funcionaria molt bé perquè combinaria les dues coses que més ens agraden als catalans, nostàlgia i derrota.
0: Sí.
4: Jo crec que si això ho fan un any per totes les festes majors de Catalunya, es forrarien.
5: Sí.
0: Tota la raó,
5: els hi farien gegants i capgrossos.
4: Allà abraçades, sí, no? Al palco d'una junta.
0: Clar, i superarien, sens dubte, la tirada que té en Quim Mas Ferrer amb el Foraster.
4: Ara, sí, sí.
0: Serien el Foraster.
4: Seria, sí.
0: Un format així...
4: I en el cas del Puigdemont,
0: tal qual,
4: sobretot. Sí, sí. Bueno,
0: què més?
4: Una altra reconciliació que ho petaria molt és la de Joan Laporta i Leo Messi.
5: Sí.
4: És una cosa que els col·legis catalans necessitem. I amb això crec que ompliries el Camp Nou 49 vegades a 400 euros l'entrada. I així faríem una mica de coixí per quan Lamine Yamal guanyi la pilota d'or i el seu pare ens demani una renovació milionària, que això està al caure.
0: Ah, Lamine Yamal i el seu representant, Jorge Méndez. Que ja els tenim a tots allà...
5: El pare i Lamine estan distanciats, no, últimament?
4: No ho sabem, eh?
5: Últimament no pengen contingut junts, ni no van a jugar ping-pong, ni res d'això.
4: El pare el tenen apartat, em sembla.
0: Sí, és com que allò de la... Bueno, i no ha fet cap declaració a favor de la pilota d'or del seu fill, que m'estranya moltíssim. Sabeu allò de... En el cas de Lamine Yamal, la típica pregunta de triar entre el pare i la mare, jo crec que ha triat bastant l'equip, sí, sí, de la mare, eh?
4: Ha triat bé.
0: Bueno, sí.
5: La mare que va ser portada de la revista Forbes, bueno, amb el seu germà petit, en Kane.
0: És que han guanyat un Best Content Creator de Forbes.
4: Sí, sí, sí.
0: La seva mare i en Kane.
5: És que ens mereixem tots tenir un futbolista a prop perquè tindríem la vida solucionada d'aquesta manera.
4: Està molt bé, eh? O sigui, jo a favor.
0: Ens agrada aquest contingut. Sí,
4: i la Min, jo no crec que estigui distanciat del pare, jo crec que està distanciat una mica de tothom perquè està molt amb la parella, no, ara?
0: Bueno, sí, ara,
5: no,
0: ara estem amb això.
4: Tots els TikToks i tal surten bé, ja. I, bueno,
0: ho sembla una mica. Qui
4: bueno,
0: més?
4: Més, una reconciliació que funcionaria molt bé a nivell televisiu és la dels germans preferits de Sílvia Orriols, els germans Matamoros,
0: oh, la, la, la,
4: Kiko i Coto. Molts anys d'amistat que, si aconseguessin revertir, suposaria un boom televisiu. Jo aquesta reconciliació la faria en format first date.
0: A veure?
4: Muntar-los una cita que es pogués seguir per televisió.
0: Val.
4: Però en aquest cas, en comptes de rebre els Carlos Sobera, els podria rebre Pablo Escobar.
0: Hòstia!
4: Si se sentirien més còmodes, no? I poguessin deixar de banda les discrepàncies. Doncs parant atenció en el que més ens agrada.
0: El que no importa, no?
5: M'encantaria veure aquests dos junts una altra vegada.
4: A mi em cauen bé.
0: Crec que si no hi hagués una bossa sobre la taula servida per Pablo Escobar, no s'ajuntarien.
4: No s'ajuntarien. Bueno, és que s'odien a mort.
0: Molt,
4: sí, s'han dit coses molt greus l'un de l'altre.
0: I els és absolutament igual. Jo al·lucino.
5: Sembla que no els afecti. Ja. Suposo que després de tants anys s'han acostumat ja, no sé.
4: Sí, són una pas, que són uns cínics,
0: també. O no sé si fins... Ara t'anava a dir, no sé fins a quin punt ja ho juguen, això.
4: Clar, és que aquesta gent, ja et dic, és molt cínica, vull dir que...
0: I han fet tele tota la seva vida. Llavors, tu saps que la tele té molta part de mentida.
5: Sí.
0: I que si això els està funcionant i tal, ara també us dic, jo una persona que m'estimo, sóc incapaç de dir-li i de deixar-li anar les bajanades que es diuen per la boca.
4: Això
0: et dic,
4: jo crec que en el cas d'ells...
0: És odi real.
4: És odi real, perquè si no, no pots arribar a aquests graus.
0: No ho sé, la veritat.
4: Televisivament també podria funcionar, he pensat, i l'Ènia i el Labrador, protagonistes del reality Gandia Shore.
0: Sí.
4: Els fans d'aquest reality ens va saber molt greu que es trenqués la relació entre dos autèntics unineuronals que confirmaven allò de Dios los cría y ellos se juntan, no? Realment era exactament això. A mi m'agradava molt i ens van deixar moments històrics, sobretot Ilenia.
5: Sí, aquelles frases que no es poden dir per la ràdio però que tots portem dins el cor, allà dins el cotxe, discutint.
4: Jo pensava que tu eres molt jove per el fenomen Gandia Shore.
5: És que ho era. Jo no sé en quin moment vaig veure aquella sèrie, però sí... Què te passa en la cara, tio? I va, i cau allà, es trenca un dit, la baralla al cotxe...
0: Sabeu que tot això no està dins del meu imaginari?
4: No
5: saps
4: no.
5: El que et perds, Marc Frigola.
0: No.
4: Ostres, tio, quin greu m'ha sapigut, ara.
0: Sí, em sap greu. Sí, em sap greu no poder-vos seguir el rotllo i tal.
4: No, cap problema.
0: Però no.
5: Ja ho he suposat, quan estem parlant de Gandia Shore, ja has posat la música de la Isla de les Tentaciones.
0: És que he buscat Gandia Shore i no hi era aquí dins. I he dit, doncs mira, anem a posar una mica de la Isla per ambientar-ho, això,
5: m'olaria
0: saps?
5: M'olaria molt Ilenia o Labrador a la Isla.
4: Oh! Que un tantés a l'altre, eh?
5: M'encantaria.
0: Jo pensava que anava per aquí el tema de les tentacions i per això et dirà, mira...
4: Ostres, doncs...
5: No, però encaixa.
4: Recupera'l, eh? Tu tampoc havies vist Jersey Shore?
0: No, res. El Shore, res.
4: Au, tio, doncs
0: no.
4: Això és bona merda,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, el Shore és bona merda.
5: Aquí, recomanadíssim.
4: La MTV va fer feina molt, molt bona, eh?
5: I doncs... molt bruta.
4: Sí. Continuem amb l'àmbit televisiu català. Un retrobament que funcionaria molt seria el de Joel Joan i Jordi Sánchez, protagonistes de Plats Bruts. Un retrobament en forma de serial de TV3. Portem 20 anys intentant fer una sèrie a Catalunya que s'apropi al nivell de Plats Bruts i no ho estem aconseguint.
0: Tota la raó.
4: Així que ajuntem-los i... fem-nos feliços.
0: Això era tan...
6: La tanda te dona veneno.
0: És que, clar...
6: Veneno te dona la tanda.
0: És que no sé si això arribarà a algú que sigui capaç de crear una sèrie que hagi arrelat tant en un territori.
4: A més, com que el Joel Joan no para de fer el tarambana i cada cop li van tancant més les portes...
0: Sí, però t'he de dir que li està funcionant, el tema de l'escape room i ara la pel·lícula i tal.
4: Sí, però que aquest ha fet molt bones sèries per TV3, que li doni més poder allà dins, home.
0: Està bastant barallat amb
4: TV3. Sí. I per últim, amb l'àmbit musical, a mi m'agradaria veure la reconciliació entre Andy Lucas. Crec que ja va sent hora que els dos cantants li fiquin nassos i en regalin un retrobament en forma de gira musical. Bé, us agrada algú en especial? M'he deixat alguna?
5: Jo sóc Tim, Ilenia i Labrador.
4: Sí?
5: Ells m'encanten. Però és que a més van tenir subtromes molt interessants després de Gandia Shore. Jo. Sé que no és l'espai per explicar-les, però si voleu quedem un dia, fem un cafè i us ho explico tot sobre ells.
0: Deixem-ho mirar
4: jo
0: i després...
4: Sí, mira tu i doncs fem la quedada.
5: Perfecte.
4: Jo em quedaria amb aquesta que tu dius i a mi un Plats Bruts 2.0.
0: Plats Bruts i Puigdemont i Junqueras.
4: També.
0: Tindríem el debat, a Catalunya. No sé quin retrobament seria més estimat. I per altra banda, crec que aquí també funcionaria molt bé, aquí, a tot arreu, Kiko i Coto.
5: Sí.
0: Seria la cirereta del pastís. En fi, Marc Llibre, alguna cosa t'ha quedat aquí per dir?
4: El tintero, res.
0: Doncs ens escoltem el dijous que ve.
4: Vinga,
0: que
4: vagi bé.
0: Tintero.
4: Adéu, adéu.
0: Adéu, vaquero.
2: Quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Ja ha sortit la graciosa.
5: Ara no he fallat.
7: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
8: Hola, soy Quevedo. Esto

0: És el so de James Blunt i aquesta que es diu Taste Like Summer al backstage, pràcticament les 10 de la nit.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Al backstage tornem a l'escola, ens traslladem a una classe d'història, però parlem dels fets històrics que ens interessen. És a dir, parlem dels moments més icònics de la cultura pop.
0: Us deixo que gaudiu una mica d'aquesta cançó?
2: Sí, perquè ara ho trencarem tot.

0: Sort que tens el micro apagat.
1: Me l'has apagat?
0: Sí.
1: Estava fent playback, eh?
0: Ah, val.
1: Aquesta cançó pot ser top 5 millors cançons de Shakira i està molt infravalorada, trobo, eh?
0: Jo també ho crec. Però si t'hi fixes, la producció es nota molt antiga.
1: Molt. Home, sí. Aquesta cançó és del 98.
0: Mare de Déu, és que es fes ara aquesta cançó, no tindria res a veure.
1: No, és que aquesta setmana ha fet 28 anys de l'àlbum Dónde están los ladrones, de Shakira.
0: Uau!
1: Aquesta cançó està en aquest àlbum. Llavors m'ha semblat que és una bona excusa per repassar aquest moment icònic de la cultura pop.
0: Vinga.
1: Perquè no sé si ho saps, però el títol de l'àlbum, Dónde están los ladrones, no està triat a l'atzar. Està basat en fets reals.
0: Shakira sempre va a les experiències reals, eh?
1: És que els lladres, pels quals pregunta Shakira en aquest títol,
0: sí,
1: d'on estan els ladrones, són lladres que van existir de veritat.
0: Hi havia lladres, ladrones!
1: Per entendre-ho, hem de viatjar l'any 1998.
0: Tu no hi eres, eh?
1: Jo no havia ni nascut.
0: No.
1: Saps allò que diuen que si viatges al passat has d'assegurar-te que el teu jo del passat no et vegi perquè es pot tornar boig?
0: Ah, doncs mira.
1: Jo en aquest cas no tinc cap problema, perquè com que no havia nascut no es tornaria boja a ningú.
0: Pots passar per allà tranquil·la pel 98, que no passaria res.
1: Fotre crits, fer el pipon pel mig de Passeig de Gràcia, que no passaria res.
0: No, Passeig de Gràcia no, però em veuries amb 3 anys si busquessis bé.
1: Ai, petit frigona.
0: 3? No, 2, 2. 2, 98.
1: Llavors, si no, a Mulleres no et reconeixeria.
0: No, evidentment no.
1: A veure, l'any 1998, Shakira tornava de Colòmbia, després d'una gira,
0: sí,
1: i va aterrar a l'aeroport de Bogotà, carregada d'equipatge.
0: Bueno, clar,
1: venia d'una gira.
0: La gira, sí, sí.
1: En una d'aquestes maletes hi havia tota una sèrie de documents i llibretes on hi havia totes les cançons del quart àlbum de Shakira, un àlbum que encara no havia sortit, però Shakira ja estava treballant en aquest àlbum. Durant la gira havia escrit moltes cançons.
0: Clar, això passés avui en dia i el que haurien fet hagués sigut, s'emporten sempre micròfons i tal, gravar-ho en un ordinador. I hagués sigut un drama si haguéssim perdut l'ordinador, per exemple, però en aquest cas estava tot escrit.
1: Clar.
0: En una llibreta. Hi havia les lletres.
1: En llibretes i així, fins i tot ara, podries portar les lletres escrites
0: a l'ordinador, sí, sí,
1: penjar-les al Google Drive i després
0: sí, sí, sí,
1: pots accedir-hi des de qualsevol altre lloc del món, però en aquella època no es podia fer. I clar, Shakira portava molt de temps treballant en aquelles cançons. Però allà mateix, a l'aeroport de Bogotà, uns lladres van robar justament aquella maleta on hi havia les cançons.
0: Uah! Això és pitjor que un artista, que un productor, si se li perdi, li peti el programa on està fent una cançó i no se li guardi, no pugui
1: sí,
0: recuperar
1: sí,
0: res. Buah.
1: Clar, perquè si se't perd, al final queda en el no-res. Però si algú t'ho roba i algú que està tenint accés a aquelles cançons que has escrit, no saps qui és la persona que t'ho ha robat,
0: clar,
1: però potser ho pot vendre un altre artista.
0: Hòstia, tota la raó, tota la raó.
1: Mira, hem recuperat un fragment d'una entrevista a la MTV on Shakira explica justament el que li va passar.
0: L'escoltem.
2: Cuando estaba en un aeropuerto, me robaron una maleta. En una de esas maletas estaban mis canciones. Y no tenía copia, no me acordaba de nada.
0: Wow.
2: Fue traumático. Y estaban todas las canciones, tú sabes, todas sin corregir, todas así. Lo primero que... Las canciones ahí. Días y noches que me acompañaron, todos esos sentimientos. Y yo, pues, completamente traumatizada. El síndrome del robado, ¿no? Depresión, tristeza, bloqueada completamente.
0: El síndrome del robado.
1: Clar, tu imagina't, a més, en aquell moment, el 98, Shakira tenia al voltant de 20 anys.
0: Ostres!
1: Que no és una Shakira
0: madura
1: com la d'avui, que ja té el cul pelat, saps? D'haver treballat tant, que se la sap totes de la indústria,
0: clar,
1: de la música. Era el que anava a ser el seu quart àlbum, però era una persona jove. Jo me'n poso en la seva situació i no sé el que faria. A més, segons va explicar en aquesta entrevista a l'MTV, els lladres mai van aparèixer.
2: Los ladrones nunca aparecieron. En los noticieros de mi país... En todos los noticieros pidiendo que me devolvieran la maletita,
1: claro,
2: que tenía unos documentos muy importantes, pues ahora se van a enterar de que esos documentos se trataban de mis canciones. Nunca nadie se reportó, ofrecí recompensas, todo.
3: ¿Cuánto de recompensa?
2: No sabía cuánto, pero era

0: mare de Déu, quin temacle, tu.
1: Aquesta és boníssima,
0: sí,
1: també.
0: Sí, tant.
1: Clar, Shakira va haver d'afrontar la situació al final i començar tot el seu disc des de zero,
0: mare de
1: perquè
0: Déu.
1: No recordava més res del que havia fet, no recordava les lletres, i ella mateixa, ja ho has sentit, que ha explicat que va patir com una situació d'estrès, no?, de depressió, d'ansietat, com una situació d'estrès posttraumàtic una mica després del robatori.
0: Sí, sí.
1: Ara bé, si no hagués passat això, potser ens haguéssim perdut cançons tan bones com aquesta, Si te vas, que també formava part del disc, o la de Ciega Sordomuda, que hem sentit abans. Al final, ella es va tancar l'estudi durant 9 mesos, va gravar de nou tot l'àlbum, totes les cançons, va tornar a escriure totes les lletres, i finalment, el 29 de setembre del 1998, es va llançar la versió que coneixem avui dia de l'àlbum ¿Dónde están los ladrones?
0: Saps que recordava que li havien robat, però no recordava que era aquest àlbum i tal? Jo sabia que Shakira havia tingut algun problema amb algun robatori i tal. Em flipa la història i també m'al·lucina molt que, o sigui, Ken va fer aquella gent de les cançons. Perquè mai han venut els... O sigui, si tu en una subhasta, ara que ja ha prescrit i tal, ho vens, això té un valor incalculable. Si tu, per exemple, després treus alguna d'aquelles... O potser és alguna cançó que ha sortit i no ho sabem.
1: Clar.
0: Però Shakira se'n recordaria una mica de què va escriure, no?
1: No ho sé. També hi ha la possibilitat que aquests lladres anessin a buscar algun objecte de valor, alguna joia, si saben que Shakira, imaginen, aquesta deu portar uns bolsos de Versace o unes joies de Tiffany's que potser estan en aquesta maleta. Quan van obrir la maleta i van veure que només
0: una
1: hi havia
0: llibreta,
1: potser les van llançar a les escombraries.
0: Doncs totalment, podria ser, en fi, ja sabeu la història d'aquest disc de Shakira, ¿Dónde están los ladrones?, que fa referència a una història real. Li van robar la llibreta amb les cançons. Que fort!

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Fent camí a un quart d'onze de la nit al backstage de Flashback, per sort Aitana no li van robar les lletres, va poder treure Quarto Azul i aquesta hi és a dins. Connexió psíquica al backstage.

0: 11. Backstage. A Flashback. Andorra.
1: 96.0.
0: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: La cançó amb la qual han entrat a la llista, la número 45, aquesta que es diu De Colors.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 5 minuts d'un quart d'11 de la nit, sou al backstage de Flashback i és moment d'obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica i només una mica el que és el backstage del que és la programació habitual de Flashback. I avui parlarem de la nostra benzina.
2: La fantasia.
0: I, no, no. Direu, la música?
2: Ah.
0: No. La fantasia?
2: Tampoc. El conflicte?
0: No, no, no, no, no.
2: El safreig?
0: No, la benzina real, Andrea. I diràs, allò que és tan car que no para de pujar i que seguim pagant sense cremar-ho tot? No, tampoc.
2: I de quina?
0: Doncs el cafè.
2: Home.
0: Avui és el Dia Internacional del Cafè.
2: Sóc addicte, crec, al cafè. Real, crec que tinc un problema.
0: Ens agrada fort el cafè aquí al backstage de Flashback.
2: Sí, sí, sí.
0: Real
2: és
0: que...
2: una addicció real.
0: Aviam, t'he de dir que arriba un punt nosaltres que el podem fer fins a les 5, com a molt estirar a les 6 de la tarda.
2: Sí, és el nostre límit.
0: Perquè llavors ja a la nit, si no, no dormiríem. Però sí que és veritat que durant el dia, els dies sobretot que tenim o reunions o entrevistes que gravem al matí o coses d'aquestes...
2: Aquells dies que comencen a les 8 o 9 del matí acaben a les 11 de la nit.
0: Exacte.
2: Quan acaba el programa.
0: Aquells dies cauen 3 cafès fàcils.
2: Sí, 4.
0: Doncs avui és el Dia Internacional del Cafè i per això us hem preparat una playlist amb cançons relacionades amb el cafè.
2: Molt bé!
0: D'acord? Una mica de mix, perquè al final hi ha molta gent, tants caps, tan barrets, amb el cafè.
2: Sí, sí, sí.
0: No, que el vull curt de cafè, no, que jo el vull... Vull dir, és un món, això del cafè.
2: Tu no li poses sucre, no?
0: No.
2: Jo tampoc.
0: No, no, no, el cafè, si no, no t'agrada.
2: Jo quan vaig treballar, això mateix, en una cafeteria em van dir la gent que li posa sucre al cafè és que no li agrada el cafè.
0: Tal qual és així. Doncs cançons relacionades amb el cafè. La primera, no fa tant que l'escoltem aquí, Flashback, Sabrina Carpenter, Espresso. No, he...

0: de Sabrina Carpenter, que escurra molt les presentacions en directe, i un espresso que... Clar, o sigui, hi ha dos temes. Per mi el cafè, sí? bo és l'espresso. El shot.
1: El shot,
0: o sigui,
1: sí.
0: Si t'agrada el cafè, allò intens i tal, a mi m'encanta. Però em passa una cosa, i és que quan vaig amb amics, quan vaig a una reunió i tal, m'agrada, una reunió, vull dir, amb gent, m'agrada que em duri una mica més el cafè.
1: Clar, és que el shot és com un xarrup, com un xupito de tequila.
0: Clar, llavors dius, què faig ara, la birra ja?
1: Clar, saps? El que mola del cafè és el moment de prendre't el cafè, de tenir-lo una estona a la mà, allà, quan és hivern, que se't vagi escalfant la mà una miqueta, anar fent glopets, quan és estiu, amb gel, que et vagi entrant a poc a poc al cos, que se't vagi refredant. En canvi, fer-te un xarrup en 2 minuts, per gràcia.
0: Tota la raó del món. Jo me'l faig aquí a la ràdio, d'aquest tan dolent de la màquina, que al final, doncs, és el que és la benzina, el que dèiem, no? Pam, et desperta.
1: Que fa servei i ja està.
0: Al matí o després de dinar, quan el prens amb gent i tal, que fem llet.
1: Aquí quan sortim a la terrassa amb els cafetons.
0: Més cançons relacionades amb el cafè, una de Bad Bunny, Café con Ron.

0: La gent no ho ha sentit, però m'has dit m'agrada més la de veritat.
1: Home, és que a mi m'agrada molt més tot el que faci Bad Bunny si m'ho compares amb qualsevol cosa.
0: Aquest és un remix d'un productor que es diu Clan.
1: És bona,
0: que aquesta
1: també.
0: Que posen aquí a l'emissora germana, Flash FM, i ens agrada fort aquesta, però sí, clar, sí, tu volies sí. aquesta.
2: Por la mañana café, por la tarde ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Por la mañana. Clar, por la mañana café, por la tarde ron, diu aquesta. Bueno,
1: si m'ho diu Bad Bunny, jo ho faig.
0: No, no, i, escolta'm, abans del programa, un xarrup
1: de cafè i un de ron.
0: O el fas de cafè, o el fas de ron, o dels dos.
1: El joc de l'impostor. Ah. Ah, sorpresa, a veure quin li toca cadascú.
0: I a les 8:05 la gent ja sabria qui li ha tocat què, eh? Sí, sí. Més cançons. Home, aquesta és mítica. Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café.

0: Sí, sí, sou a Flashback, eh? I està sonant Juan Luis Guerra. Mira, ara us demostraré que sou a Flashback perquè us van posar fins la sacietat aquesta que també parla del cafè.
1: Quina?
0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Ja prou, eh? Record desbloquejat.
1: Aquesta cançó...
0: L'hem arribat a ratllar.
1: Sí, va ser d'aquelles que ens vam obsessionar amb ella. Una mica com Golden, no? Aquelles cançons que per algun motiu ens obsessionen en un determinat moment de la nostra vida i les escoltem en bucle.
0: Totalment, totalment. I per últim, però no menys important, en aquesta playlist també hem volgut posar Els Tiets amb una cançó que dona nom al seu últim disc,
1: sí.
0: Cafè pels més cafeteros.

0: Els teus amics, els tiets, que l'altre dia vam ser amb ells i ens van donar algunes pistes que Fer pels més cafeteros no serà el seu últim àlbum d'aquí molt poc, i és que la primavera està previst que els tiets treguin un nou treball d'estudi.
1: Un àlbum, segons ells, més orgànic,
0: sí,
1: una mica indie i amb
0: més
1: molta
0: guitarres.
1: Guitarra.
0: Sí.
1: A veure què tal.
0: De moment escoltem aquesta, va, Café pels més cafeteros, al backstage.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, recuperant aquest tema Club Beauty and a Beat al backstage.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Un minut i mig per sobre de 11:15 de la nit i és moment d'obrir aquell espai al backstage de Flashback on busquem una excusa per posar-vos cançons xules. No, cançons xules, no. Això és, estava llegint la playlist.
3: Jo veig que tu estàs molt perdut avui, sé que són les 11 gairebé, que estem cansats, però no preocupis perquè estic aquí per salvar-te.
0: No, no.
3: És aquell espai on ens prenem la llicència de recomanar cançons, de fer una mica de prescriptors culturals.
0: Ahà.
3: Llavors, jo aviso...
0: I de fer, perdó, de fer que en Xavi Dalmau s'emprenyi, que és el nostre motiu de ser.
3: Ah, sí, o sigui, en veritat això de que volem recomanar cançons és mentida.
0: No.
3: Volem enfadar en Xavi Dalmau, llavors hem de buscar alguna manera de fer-ho i ens hem inventat aquesta excusa.
0: I fiquem les cançons que ens semblen a nosaltres i així també descobriu novetats. No, o sigui, a banda d'això, que tenim aquest joc amb en Xavi Dalmau i tal, sí que és veritat que, bueno, doncs les cançons que recomanem al backstage a vegades no, però a vegades sí que acaben sonant a la ràdio perquè són cançons que potser doncs, a Anglaterra són molt conegudes
3: sí.
0: O a altres parts del món doncs, ho estan petant.
3: I avui parlem d'una cançó que ho avanço ja, si teniu mocadors a prop, agafeu-los,
0: no.
3: Perquè és una cançó bastant trista d'un artista que es diu Lisa.

0: Al·lucino que em diguis que serà una cançó trista després d'escoltar Jump.
1: Sí, perquè serà una cançó la que recomanarem, que sí que és com més lenta, més pausada, més balada i més trista. Abans hem de presentar a Lisa i entenc que et preguntaràs i per què sona Blackpink i no Lisa. Doncs perquè Lisa és una artista que és una de les integrants del grup de K-pop Blackpink, però des del 2021 també treu música en solitari. Per què rius?
0: M'has explicat com si fos una persona que no coneixés absolutament de res Lisa Blackpink i que acabés de sortir d'una cova fosca, bueno, no sé, de fa 10.000 anys.
1: Però potser hi ha algú que no sap qui és Lisa.
0: No, clar.
1: Llavors cal explicar-li.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest grup que sentim és Blackpink i Lisa és una de les integrants.
0: Molt bé, que Lisa també fa música en solitari.
1: Exacte, va començar el 2021, però no va ser fins al 2025 que va treure el seu primer àlbum en solitari. El seu àlbum debut es va dir Alter Ego. Perdó, he dit àlbum. Però no riguis. Tots, qui té boca s'equivoca, eh?
0: Que no m'estic enrient de tu. Oh, molt bona, no la sabia.
1: És broma.
0: T'ho juro.
1: És broma.
0: No.
1: No sabies això.
0: Sabia allò de Lisa, però no sabia allò del nas.
1: És veritat? M'ho estàs dient de
0: debò? Qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca. Et prometo que no l'havia sentit mai.
1: Estic flipant.
0: Perquè ara sona Rosalia.
1: Vale, és que no em deixes parlar, m'estàs aquí distraient amb tonteries.
0: Pensava, t'ho juro, que havies gravat la cançó i que l'havies gravada malament. I cada cop se t'havien barrejat dues pistes juntes perquè jo estava escoltant a Lisa, que de fet mola molt aquesta cançó, però no l'havia associada. I clar, és veritat, hi ha Rosalía en aquesta cançó.
1: A veure, el que dèiem, l'àlbum debut de Lisa es va dir Alter Ego, un àlbum de 15 cançons,
0: sí,
1: on hi trobem col·laboracions amb artistes molt grans. Cosa que pot sobtar bastant, perquè algú que treu el seu primer àlbum no col·labora amb gent tan grossa com Rosalía.
0: Tota la raó.
1: Aquesta col·laboració, aquesta cançó es diu New Woman, i Rosalía s'hi va sumar i canten plegades.
0: Mira. Però és... Ara baixa una mica el tempo. Entra la part de Rosalía i sembla que hagin fet la cançó com... Tu fas la teva part, jo la meva. I quan la junten van dir, merda, que no ens havíem posat d'acord amb el tempo de la cançó. I ara què fem?
1: Diapositives del PowerPoint.
0: Clar. Un ficant lletra Comic Sans 24, no? I l'altre Arial 10.
1: Sí.
0: I de cop aquí han dit, mira, doncs haurem de baixar el tempo per adaptar-ho a Rosalía.
1: Bueno, és la moda aquella de fer cançons amb diverses parts i parts molt diferents.
0: Vinga.
1: Ja està, ara.
0: Hola, Lisa.
1: Un altre canvi i tornem amb la tornada.
0: Està bastant bé, bromes a part d'aquesta cançó, eh?
1: El que dèiem, que pot sobtar que un artista que treu un àlbum debut col·labori amb gent tan gran com Rosalía, però és que en el seu cas venia d'una carrera molt consolidada amb Blackpink. Per tant, els artistes, quan rebien aquesta invitació a col·laborar, no els hi sobtava i no els hi semblava una persona random. Era Lisa del gran grup de K-pop Blackpink.
0: No era una desconeguda, total.
1: No, no. I en aquest àlbum hi ha altres col·laboracions, a part d'aquesta amb Rosalía, una amb Rey i Doja Cat, que es diu Born Again.
0: Aquesta. Aquesta.

0: amb el tema que ens... Com es diu quan... Ocupa. Que no s'incumbe, que ens ocupa, això. Per què parlem de Lisa avui? Doncs perquè aquest cap de setmana va tenir lloc la gala dels VMAs i Lisa va rebre el premi al millor vídeo pop per la cançó Dream. Val. I aquesta cançó, Dream, és justament la cançó que recomanem avui. És una balada que parla sobre una relació que ja s'ha acabat.
1: Oh.
0: La cançó ja és preciosa per si sola, però t'he de dir que el videoclip que protagonitza la mateixa Lisa amb l'actor japonès Kentaro Sakaguchi...
1: No, un moment.
0: Què?
1: Kentaro Sakaguchi?
0: Què passa?
1: Sí.
0: Es diu així?
1: És un lladre de bolsos, en Kentaro Sakaguchi, no?
0: De carteres Gucci.
1: Clar.
0: T'hem matat la màgia, aquesta cançó, que és preciosa.
1: No. Realment és un videoclip molt xulo.
0: El videoclip és preciós i t'ajuda a il·lustrar molt la cançó des d'una perspectiva diferent del que tu t'imagines només quan l'escoltes. Per tant, us convido a buscar el videoclip d'aquesta cançó Dream perquè plorareu. 100% plorareu.
1: Carai, tu.
0: No vull dir gaire més, no vull fer spoiler, però això, aneu a mirar el videoclip. Té una petita part de guió.
1: Val.
0: On interactuen Lisa i aquest actor japonès.
1: Està subtitulat, no?
0: Sí.
1: Val.
0: Està subtitulat en anglès. I res, primer escoltarem la cançó. Sé que us muntareu una pel·lícula, us muntareu una història que no és la que us espereu quan veieu el videoclip, però també és part de la màgia.
1: Molt bé, doncs escoltem aquesta cançó que ha guanyat el VMA a millor...
0: Videoclip pop,
1: això. Sí. És que no em volia equivocar amb la categoria. És Lisa, i aquesta que es diu Dream, sona al backstage.

0: Col·laboració d'èxit entre Ana Mena i Lola Índigo i aquesta cançó que ens ha acompanyat durant tot l'estiu del 26 que ja hem anat deixant enrere. És el so de Petit Oà al backstage de Flashback. 11 minutets i les 11, tants d'onzes, anem a la 11.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el 19 de desembre de l'any 1936.
1: I el número de la sort, el...
0: el 4. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. Arribarem pràcticament a les 11 de la nit. I com cada dia, això vol dir que els del backstage toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs, marxem a dormir, que demà ja és divendres.
2: I demà més fem un programa molt especial. Sí. No sé si podem dir-ho jo, podem avançar. Demà serem a Luz de Gas, veient el concert de la SU, aquell que s'emmarca en la celebració dels 150 anys d'Estrella d'Am.
0: Els directes Estrella d'Am 150, sí, per celebrar aquesta fita dels companys Estrella d'Am, i serem a la porta. I entraràs a dins de Luz de Gas.
2: A dintre.
0: Bueno, clar, Luz de Gas i la porta són un bon tàndem.
2: Podrem parlar amb la SU, també, sí, parlarem amb la gent. Si hi ha algú que ens està sentint, demà hi va.
0: Exacte.
2: Que ens busqui. Bueno, que em busqui. Tu no hi seràs, tu t'has de quedar aquí.
0: Jo m'he de quedar aquí,
2: sí. Tu sempre et toca la part avorrida, eh? Jo sóc la que balla, xerra amb la gent, amb la SU.
0: Jo ja m'ho passo bé, eh? Escoltant-vos. El tema és aquest. Si sou demà a l'UT Gas, doncs xerreu amb l'Andrea. I si no, que no us faci vergonya. I si no hi sou i voleu anar, doncs crec que queden les últimíssimes entrades. Per tant, correu a aconseguir-les.
2: Espavileu, sigui com sigui. Demà ens veiem allà, a l'UT de Gas, i tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Demà a les 8 ho comprovem. Bona nit.
2: Adéu.
3: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: escoltat el backstage. I no és cap broma.
1: Feines estranyes que hàgiu tingut.
2: Treballàvem per hotels i discoteques a Eivissa i feia les proves d'antígens. Tenia tots els treballadors en fila i anar ficant pas pel nas. En aquella època a mi m'agradava un cambrer.
3: Ui!
2: I la primera vegada que quedava em va deixar plantada. Dos dies després tocava la prova d'antígens i li va sortir car. Que li va arribar al cervell.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

backstage i entre tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. Flashback. Són les 11.

0: Una de les cançons que sonaran demà a la nit, segurament a la sessió Flashback, a partir de les 11 de la nit i fins a les 2 de la matinada, o potser fins i tot dissabte. Estem parlant de Àgel amb Solto, Jamaica amb Bam Bam, són les 11 i 3 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, si us acabeu d'incorporar a la Ràdio Musical de Catalunya. Després del Backstage ens quedem amb Miqui Núñez. Sí, un altre cop.
1: Amb Andreu Preses.

La ràdio Flashback. Dels números 1.

amb aires d'estiu. Sí, aquesta cançó dels Jets Tandem, una de les bandes que formarà part del concert RAC 120è aniversari, en el que Flashback som l'emissora oficial. I ara et descobrim a Somba, My Body Isn't Ready.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No.
3: Ah, no?
2: Això és only audio.
3: Only audio,
2: home, sí. Això és gràcies a vosaltres, amb la tira mare que va parir. Jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí.
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí, la mare que el va parir.

posaria la mà al foc de que aquesta ha estat una de les cançons d'aquest 2026. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. En un tres no res ens plantarem al punt de la mitjanit, ho farem amb Avicii, Hey Brother, també Lucra, Tim Impala, mare meva, és que tots són èxits de flashback. I també amb Teddy Swims, Bad Dreams. Abans hem de descobrir Adela. Apunta bé, sí, Adela, abans, a flashback.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, com a mínim fins al diumenge. El Jordi Quadra ens dirà si repetirà o no posició. Estem parlant de la nova cançó de Cat C, la banda de moda Animal, i d'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxit i t'acabem d'estrenar divendres. Ja som a divendres, 2 d'octubre. Benvinguts a Flashback, ara la nova cançó de Miley.
1: Amb Andreu Preses.
0: Base Pursuits.
2: Let's go.

idea original és d'Imael Angel. Àgil va dir, m'agrada aquesta idea, m'agrada aquesta idea, i va agafar la veu de Utana T, amb intel·ligència artificial, i la va processar, Moving to the Sun, a Flashback. I ara, Karol G i Judeline amb Rusovski, a Flashback. Baby.

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh!
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: O a l'Argonya, 70 milions d'anys d'espera per un tac a Sanitat Pública.
0: Al matí, la mare que el va parir.

0: Aquesta és l'original, bé, original. Tot i que em sembla que diuen que està feta amb més de 10 cançons, aquesta cançó, eh? Hem fet un salt fins al 2012 per recuperar Somebody to Listen to, nit de dijous, Gotye i Kimbra. I ara baixarem una mica les revolucions per escoltar la nova cançó a flashback de Cien Espiró, Great Expectations.
1: Amb Andreu Preses.

0: amb el rip de guitarra repetint-se al llarg d'aquests 3 minuts que dura la cançó. És Another amb 54 Ultra. Talk to you. D'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxits.cer. El DJ te la punxa aquesta nit si surts de festa. Estàs anant de festa? Has acabat de sopar ja? O estàs a la feina? Doncs va, puja el volum que tenim l'última. Sí, l'última. Així es diu la nova de Sutherland. Només
1: èxits. Amb Andreu Preses.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

original de Faithless, aquell insomnia dels anys 90, reversionada per Bibi Rexha, New Religion, i ara tenim nova cançó de Flashback de l'Aitana. Tenim connexió psíquica.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Més de 30 versions se n'ha fet de la carapela aquesta de Agile amb Soltó, Jamaican Bam Bam. I ara, flashback. Stupid Song, hem d'escoltar la nova cançó d'Olivia Rodrigo.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.